0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Què tal? Bon dia. Arriba l'hora de la veritat per la selecció espanyola i tots els focus el miren a ell.
6: Yo siempre digo, la fase de grupo no es algo que encima más ahora que pasan tres equipos, pues que es algo que hay que hacerlo, obviamente hay que jugar bien, pero empieza ahora lo importante. Yo creo que estos tres partidos me lo he tomado más como un proceso de estar bien, de ir jugando minutos, de recuperarme y a partir de ahora ya sí que ya está, o sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a correr todos los balones y a disfrutar.
5: Arriba l'hora de la veritat, l'hora Lamin Yamal. El propi jugador ens explicava aquesta setmana el larguero de la Cadena SER que tenia entre cella i cella aquest Mundial i que després d'una fase de grups amb la que ha deixat enrere la seva lesió, per fi ha recuperat sensacions i avui s'ho juga al tot o res.

0: des del Què t'hi jugues, des d'ara i fins les dues, tota l'actualitat esportiva del dia aquí amb nosaltres. El punt fort d'avui es concentra a les 9 del vespre al SoFi Stadium de Los Angeles, on Espanya afrontarà el partit de setzens a final del Mundial contra Àustria. Si perden, serà un fracàs, ens va dir el propi Lamin aquí a la cadena SER. Si guanyen, Portugal o Croàcia els esperen als quarts del Mundial. Des de que va ser campiona del món el 2010, Espanya no supera una eliminatòria directa mundialista. El 2014 a Brasil va caure a la fase de grups. El 2018 a Rússia, l'anfitriona la va deixar fora per penals a la primera eliminatòria, i el 2022 al Qatar, Marroc va fer el mateix. Així que avui els campions d'Europa poden trencar el malefici quan falten menys de 9 hores per l'inici d'aquest partit entre Espanya i Àustria. Són les 12:07 a Catalunya, 3:07 a Los Angeles. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Com arriba a Espanya al moment de la veritat?
1: Amb gairebé tots els futbolistes disponibles, llevat de Nico Williams. Jeremy Pino ja pot jugar quan consideri oportú Luis de la Fuente, amb un embenat i infiltrant-se, perquè té un esquinç a la clavícula, però com no està trencada pot jugar, i també podrà jugar una estona Víctor Muñoz si de la Fuente ho considera oportú, tot i que no està ni molt menys per una estona llarga. L'únic que no podrà disputar minuts és Nico Williams. Ahir el vam veure fent una mica de carrera contínua a la gespa, va estar 12 minuts entrenant-se i cap a dins, i és l'únic futbolista que no està a disposició de Luis de la Fuente pel partit d'aquesta nit. Qui sí que ho està és Lamine Yamal, i diu de la Fuente que està preparat per jugar 90 minuts.
2: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Os decía el otro día que no es lo mismo jugar un partido de una intensidad altísima. Igual crees que puedes jugar 45 minutos y no te da, porque el partido se pone de esa manera y es tan rápido, tan intenso, tan exigente, que te da para jugar media hora. Y sin embargo otros partidos que son más cómodos, que se ponen más cuesta abajo y que te dan para jugar 70. Veremos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar. Ya veremos si juega mañana.
1: Un Luis de la Fuente que es mostra molt més optimista del que diuen les crítiques.
2: Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo y seguimos en esa línea, pero sí es verdad que tenemos enfrente, y lo estáis viendo, estamos viendo cómo se está desarrollando este campeonato, la igualdad que hay, y sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: S'espera que repeteixi l'11 del dia d'Aràbia amb Unai Simón a la porteria, lateral dret per Pedro Porro, amb Cubarsí i Laport, parelles centrals, a l'esquerra Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo al mig del camp, i al davant Lamine a la dreta, Baén a l'esquerra i en punta Mikel Oyarzabal.
0: Més enllà de la Fuente, Santi, en aquesta prèvia també en van parlar jugadors, oi?
1: Vam escoltar Baena, es va oferir per llançar penals si s'arribés a una tanda al final de la pròrroga. També vam escoltar Cucurella, que diu que sent l'escalf de la gent des d'Espanya als Estats Units, i el central del Barça, Pau Cubarsí. Això va dir Pau Cubarsí abans del partit d'aquesta nit.
3: Prefiero siempre ganar, eso es lo primero, y si se puede jugar bien, pues mejor, pero creo que lo importante en estos torneos que son tan cortos y tienes que ganar todos los partidos, que lo más importante es ganar. Bueno, yo creo que todo el mundo ya lo está viendo, que dentro del campo puede pasar cualquier cosa, que no hay un equipo más grande y otro más pequeño, sino que todos juegan al fútbol, pues se puede dar la sorpresa en cualquier lugar, pero nosotros tenemos que estar metidos en lo nuestro. Estoy muy tranquilo, estoy trabajando diariamente todo lo que tengo que mejorar, tema de experiencia, vivir el día a día, disfrutar. Y un mundial es un sueño desde pequeño, estoy viviendo algo único y todo lo que está pasando pues me está pareciendo espectacular. Siempre tienes que tener la ambición y el objetivo de querer ganarla, y yo creo que con esa mentalidad se pueden hacer grandes cosas.
0: Grandes coses, diu Pau Cubarsí. Santi, i davant hi haurà l'Àustria de Ralf Rangnick, ja ho diré.
1: Una Àustria que arriba sense Mbuene, el lateral esquerre titular, és la gran baixa que tenen els de Ralf Rangnick, i amb jugadors importants com David Alaba, el futbolista o exfutbolista del Real Madrid, també Savitzer, per exemple, del Borussia Dortmund, algun nom conegut com Arnautovic al davant. És un rival a priori menor, inferior a Espanya, però que li pot posar en complicacions si el conjunt de Luis de la Fuente no està del tot endollat. El seu seleccionador és Ralf Rangnick, ja sabeu, Ralf Rangnick és l'home que li va recomanar a Joan Laporta que fitxés Hansi Flick pel Barça, i a Ralf Rangnick li vam preguntar per Lamine Yamal.
4: És un jugador excel·lent i ho serà pels pròxims 12, 13 i 14 anys si està centrat. Pot arribar a ser com Lionel Messi. És un dels jugadors que seguim de ben a prop, així que no li donarem possibilitats ni cap mena d'espais a la Lamine Yamal.
1: Un Rangnick que a mi em va sorprendre, diu que prefereix la solidesa defensiva d'Espanya que no el seu joc, que li agrada molt que Espanya no hagi encaixat encara gols en aquest campionat, no li destaca tant el joc, i que reivindicava que el seu equip té opcions d'assolir el que seria una fita històrica per Àustria, ja que en aquesta edició del Mundial s'han classificat després de no ser-hi des del Mundial del 98. Han passat a la fase del mata-mata, i ara, doncs, si aconseguissin una victòria contra Espanya, seria un dels dies més importants a la seva història.
0: Tu diràs, el Santi en recordava ara que Ralf Rangnick va ser la persona que va recomanar a Joan Laporta que fitxés a Hansi Flick pel Barça. Asier Chaves, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bona tarda.
0: Qui és exactament el seleccionador austríac?
4: Doncs Ralf Rangnick va néixer el 1958 a Alemanya. És el pare de la coneguda com a escola alemanya d'entrenadors i del Gegenpressing. Inspirat per Saki i Lobanovski, va anar creixent fins a arribar a la Bundesliga, i quan va deixar el Schalke va decidir anar-se a la tercera divisió per entrenar un Hoffenheim que no havia jugat mai a les dues primeres categories del futbol alemany, i aquí va portar fins a la Bundesliga el 2008, on ha jugat totes les temporades des de llavors. 2011 l'amo de Red Bull li va contactar perquè agafés les regnes de tota la factoria de clubs Red Bull, que ho fes des de la direcció esportiva, i és allà on ell desenvolupa aquesta identitat futbolística compartida entre tots aquests clubs del holding futbolístic.
0: Ho deies ara, què és això del Gegenpressing?
4: Doncs el Gegenpressing és el que diríem, es traduiria com a contrapressió, és el famós PTP de que deia Xavi, pressionar després de perdre la pilota. Són equips que es construeixen a partir de viatjar junts per estar prop de la pilota en la pèrdua, atacar pensant en com defensaràs quan deixis de tenir la pilota. L'objectiu és recuperar-la el més ràpid possible abans que el rival pugui reubicar-se i posicionar-se bé i quan encara s'estigui obrint, i per això és clau que quan es perd el jugador més proper salti al posseïdor i que la resta tanquin passades curtes i a l'home lliure fent petit al camp. Els primers segons després de perdre la pilota són claus, fins al punt que va explicar que ell als entrenaments hi posava un rellotge gegant en què per donar-li a l'equip que defensa 8 segons per recuperar la pilota, mentre que l'equip que ataca en té només 10 per fer gol.
0: Com si fos al waterpolo o al bàsquet. I com ho aplica amb Àustria, Sier?
4: Doncs atacant sobretot pel carril central, acumulant molts jugadors a prop de la pilota per fer-ho partir d'un 4-2-3-1, que a priori podria ser similar al que fa Espanya, però amb la diferència que en el cas d'Àustria els jugadors de banda o mitja punta són els que es fiquen cap a dins, s'ajunten molt amb els mitjcentres i qui dona amplitud al camp són els laterals.
0: I per què se'l considera el pare de l'escola alemanya del Gegenpressing?
4: Doncs tot i que òbviament no és qui inventa la pressió, ja ho feia anys abans Arrigo Sacchi, ho deia amb Lobanovski, sí que el sistematitza d'aquesta forma i fa que la resta d'entrenadors alemanys ho agafin i en facin la seva versió. Per exemple, Klopp és el principal exponent d'aquesta pressió després de pèrdua, sobretot en els seus inicis al Mainz, i després amb el Dortmund, potser no tant amb el Liverpool. Tuchel n'agafa el concepte i diguem que el passa pel bisturí, fa que hi hagi una mica menys de caos, que tingui una mica més de control, i Flick és qui ha evolucionat aquest estil amb una versió molt més vertical i expansiva, amb una línia alta, amb ritme i amb molts jugadors arriben a l'àrea.
0: Doncs molt interessant aquest perfil de Sier, de qui és Ralf Rangnick, el seleccionador d'Àustria, que aquesta nit a les 9 s'enfronta a Los Angeles a la selecció espanyola de Luis de la Fuente. Santi, crec que encara estàs per aquí. Alguna recomanació per avui? Vinga.
1: Avui et vull parlar de l'estadi de Los Angeles.

0: Quina meravella, té més de 8 anelles amb seients VIP per tot arreu, les butaques són comodíssimes, té un videomarcador 360 a la part alta de l'estadi, que és una barbaritat, només de veure'l impressiona, és l'estadi més nou que hi ha en aquesta Copa del Món, s'hi va disputar una Super Bowl fa 3 anys, s'hi disputarà la Super Bowl de la temporada vinent, del 2027. Els Jocs Olímpics de Los Angeles de 2028 doncs serà l'escenari de la natació, un camp de futbol americà transformat en natació. Té capacitat per a 70.000 espectadors, no és dels més grans. El més gran és el de Nova York, que és el que allotja la final, que té 80.000. Segurament per aquesta capacitat doncs no han dut la final a aquest estadi. Era la intenció, quan es va otorgar el Mundial a la FIFA, que la final fos a Los Angeles, però per la capacitat han decidit dur-lo a la ciutat que mai dorm, i és espectacular. 5.000 milions de dòlars gastats en construir aquest estadi. Wow. És la casa de Los Angeles Rams, de la NFL, i és una joia arquitectònica al costat de l'aeroport de Los Angeles, on, precisament, ahir a la nit, al costadet d'aquest SoFi Stadium, va actuar Rosalía.
1: No, no, no soy una santa, pero estoy blessed, pero mi corazón...
2: Xavi, anaves dient que sí, eh? Sí. És impressionant, l'estadi.
3: No, no, tremendo. Era una Super Bowl, com bé deia el Santi, i bueno, la majoria de camps, de fet, que s'està jugant aquest Mundial, són d'equips d'NFL, i això... Té la temperatura, l'aire condicionat, en fi, està molt bé.
2: Cristóbal Jacén, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
2: Xavi...
4: I ens queixem del preu del Camp Nou, eh?
2: No.
4: Ens queixem del preu del Camp Nou, però 5.000 milions, eh? Al tanto, eh?
2: T'anava a dir que el Xavi i el Santi estan flipats amb el SoFi Stadium perquè no han anat al casino.
4: No han anat al casino, clar. Jo, escolta, el Santi li agafa una mica lluny, però el Xavi... Xavi,
3: sí.
4: Escolta'm, t'espero aquesta tarda, aquesta nit, al Casino Barcelona, perquè ara... Jo estic molt d'acord amb el que deia Lamine Yamal ahir, que el Mundial comença ara. Ara sí. Ara sí. Avui tenim un partit important, Espanya-Àustria, i us esperem a partir de les 8, ja estarem a la Sala Cotton, al Casino Barcelona, amb el Tio Faja, amb el Gonzalo fent la taverna des d'allà, animant l'ambient, i esperem amb un bon partit de la selecció i una gran actuació de Lamine Yamal i de tots els jugadors del Barça en aquest Mundial. Per descarregar entrades, us recordo que l'únic que teniu que fer és entrar a casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, i allà descarregueu l'entrada, i escolta, si pel que sigui no teniu el telèfon a mà, vosaltres veniu, pregunteu un cop a l'entrada on està la Sala Cotton, i allà baix us esperem amb els bitxís i amb bon humor i amb moltes ganes de viure una gran nit de futbol.
2: Carrusel, Cristo, arrenca a les 7 de la tarda. Quan arrenca la vostra prèvia?
4: Nosaltres, a partir de les 8, ja estem allà escalfant motors, fent la prèvia, i a partir de 2:15, mitja hora abans del partit, fem la taverna, comentarem l'11 titular de la selecció i una mica el que ens espera en aquesta nit de futbol tan bonica, i el tanto, eh? O sigui, que ningú pensi que avui serà fàcil. Hem d'estar tots junts, fer pinya... al Casino Barcelona, perquè ja veieu els últims resultats i els equips que han quedat eliminats, Holanda, Alemanya, el tanto ahir en Bèlgica, que va remuntar. Vull dir, que el Mundial està emocionant i que l'emoció a Barcelona, si no teniu on anar, Casino Barcelona. Casinobarcelona.com per descarregar entrades. Us esperem allà.
2: Està
4: és una
2: garantida
4: festa.
2: El casino amb el Cristóbal Chassén i tota la taverna. Gràcies, Cristo.
4: Vinga, fins ara.
2: I encara un últim apunt mundialista en clau blaugrana. Ahir Anglaterra va remuntar el partit contra el Congo, que va acabar 2-1 gràcies al doblet de Harry Kane, d'un Salvador Kane, assistit per partida doble per Anthony Gordon, que això sí, va començar el partit des de la banqueta.
5: Odio ser suplent. Sent sincer, em poso molt nerviós quan sóc a la banqueta. Intento calmar-me, però no puc controlar-ho. Estava desesperat per entrar. Els que han començat el partit han anat amunt i avall. Per això crec que quan he entrat ells estaven cansats. En el gol normalment hagués escollit xutar, però penso que en Harry dicta una mica la meva decisió. Sabia que era per allà i efectivament hi era.
6: and he was.
2: És cert que fins ara havíem vist una versió més fluixa del jugador, Bruno Alemany, però ahir, per fi, els culers van poder veure el potencial de l'anglès. Què tal? Bon dia.
7: Què tal, Elena? Bon dia. Doncs va ser un pas endavant evident de Gordon. És veritat que va entrar amb l'energia que necessitava el partit per la remuntada d'Anglaterra. Les dues accions de les assistències, especialment la primera, és molt bona, la centrada, perquè espera que boti la pilota per posar una centrada tocadeta que arriba a la zona del cor de l'àrea perfecta perquè la remati a gol Harry Kane. I després va estar molt bé a nivell de mobilitat, de pressió, va fer exactament el que necessitava el partit i va demostrar qualitats que necessitarà demostrar quan arribi al Barça. No va tenir espais, que és el que més li agrada a ell. Poder córrer, desmarcar-se i tenir mínims espais no li va oferir aquest avantatge la selecció de República Democràtica de Congo, però va fer la seva millor actuació en el Mundial i se suposa que agafarà una mica aquesta línia als partits que venen.
2: Gràcies, Bruno. Ja sabeu, Carrusel, des d'avui, des de les 19 hores, des de les 7 de la tarda, per seguir aquest Espanya-Àustria de setzens a final. I Anna Palet, crec que tu ja saps amb què acompanyaràs, no, el Carrusel?
8: Clar, perquè el partit s'anirà acostant l'hora de sopar i quan hi ha gana, Elena, s'ha de fer un globo aquest vespre, quan aparegui la gana a l'hora del partit, Xalito. Sí, Xalito és l'opció que tenen. Atenció, la milanesa del Mundial porta llom ibèric, maionesa, mostassa, enciam i moltes coses més. Ja se'm fa la boca aigua. Demanes una milanesa al Xalito i a gaudir del dia, a gaudir del partit i de tot. Així que si tens gana, demana Xalito. Lògic, normal, el que s'ha de fer. I amb la milanesa de Xalito hi van també patates fregides. Així que, Elena, ni t'explico, el globo, el Xalito és el que toca. Així que ja tenim menú per aquesta nit al Mundial.
2: Vigila amb el Jordi, que crec que te'l pren, Anna.
9: Que t'hi jugues?
10: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, contra tot i contra tothom.
2: Al més pur estil, la porta va arrencar el seu quart i últim mandat. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
11: Bueno, ja veurem si últim. Ara, de moment, sí. Però si es presentés un altre... Bueno, després d'un altre president, evidentment. Sí. Després d'un altre president... La porta s'ha de presentar.
2: Exacte.
11: És a dir, sí, ara la porta...
2: Potser a l'edat de Florentino, vols dir, encara li entren ganes de tornar-se a presentar.
11: Ara la porta no pot tornar-se a presentar el següent, però si hi hagués un altre president o quan hi hagi un altre president, després la porta sí que podria tornar-se a presentar. Però vaja, sí, és el quart mandat de Joan Laporta, el segon consecutiu. Ahir va tenir aquesta presa de possessió, va parlar durant més de mitja hora, Joan Laporta. Sobretot va insistir en això que sentíem ara, en l'estabilitat institucional, defensar el Barça davant dels atacs externs, però també, evidentment, va voler parlar del seu projecte, va voler parlar de mantenir i millorar l'excel·lència esportiva. Això, en resum, la Champions masculina, bàsicament, la Champions masculina. El tema del Camp Nou també el va destacar diverses vegades. Va parlar d'un referèndum per accelerar, perdó, d'una assemblea per accelerar aquestes obres del Camp Nou. Veurem si en aquesta assemblea parla d'un refinançament, perquè ja va avançar el diari ara que el Barça volia demanar més diners als socis, aprovació de més diners per demanar a Goldman Sachs pel finançament de l'estadi al Camp Nou, i també va parlar de la modificació estatutària, una modificació que passa sobretot per blindar el model de propietat, que és el model dels socis, d'aquests més de 100.000 socis del Barça, doncs blindar aquest model de propietat, això sí, en un referèndum per aquesta modificació estatutària. Després va haver-hi una roda de premsa, i ja va parlar d'altres coses que no havia parlat a la presa de possessió. Va parlar del Atlético de Madrid, de Julián Álvarez, va parlar del Madrid, ara l'escoltem. Preguntat en dues ocasions per Julián Álvarez en com està la situació, la porta va dir això.
12: Jo he parlat personalment amb l'Atlético de Madrid i ja li vaig dir, deixar ben clar el que hi havia. El Deco va fer una oferta d'una quantitat determinada de diners per aquest jugador. Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City,

0: Julián sobre Atlético, sobre Gilmarín, sobre Cerezo. I Cerezo li va respondre. Cerezo, el president de la Lliga de Madrid, va respondre a aquestes paraules de Joan Laporta.
1: Pues no puedo opinar nada. Todos sabéis exactamente cuál es la situación, que es un jugador del Atlético de Madrid y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo. Y ya está.
2: No tenemos ninguna oferta, diu Cerezo.
0: Això va dir Cerezo, que no hi havia cap oferta. Però cap oferta vol dir ni del Barça ni del Madrid. Entenc que la de 150 del Madrid tampoc la contempla Cerezo com a oferta real.
2: És veritat que els nostres companys de Madrid ens expliquen que el càrrec de Cerezo avui dia és més quasi simbòlic, no? Podríem dir que no està tan al dia a dia de la gestió del club, però una de les seves cerezades. Potser es pensava que era de Julián López, no? Com deia ell, i no tenia contemplada l'oferta per Julián Álvarez.
0: O per Tom Ford,
2: exacte.
0: No, doncs, a veure, jo he preguntat avui, dic, aquestes paraules de Cerezo, què? I la resposta és més o menys aquesta, que Cerezo no es deu haver assabentat d'aquesta oferta del Barça, presentada a Mateu Alemany, i Mateu Alemany no li deu haver traslladat a Cerezo doncs aquesta oferta, directament. Sobre el Madrid, també li van preguntar sobre el Madrid, sobre aquesta insistència del Club Blanc amb que la UEFA es posicioni en el cas Negreira. I Laporta va dir això.
3: UEFA no és un tribunal i ja et dic que no se'n sortiran perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima, i altres temes doncs, que sembla ser que no els hi acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no saben on hauran d'aparcar.
0: Tirant d'humor la porta amb els problemes judicials del Madrid, amb els concerts del Bernabéu i amb els aparcaments que de moment no poden tirar endavant per Florentino Pérez.
2: Va parlar de la conferència esperpèntica, no?, de Florentino Pérez ahir, ja el veieu a la porta, que va dir que defensaria el Barça amb fermesa, que esperessin un president fort, i ha començat fort.
0: Ha començat fort, deixant les coses clares tant a l'Atlètic de Madrid com al Real Madrid.
2: I saps quin és el secret?
4: Escolta, si em permets un moment, t'he de parlar de la millor arrosseria de la Barceloneta, que és el Menà 75, que és aquesta terrassa espectacular a l'aire lliure, amb amics o familiars que pots anar-hi i estar de conya, fer un arròs cuinat d'aquests que et fan a la vista, que hi ha 19 varietats de paella diferent. Oh, des dels clàssics com els caldosos de llevàntol fins a més innovadors com el de popa la gallega o el de magret d'ànec. Oh, Menà 75! És més que una arrosseria, és una experiència. Més informació a menà75.es. Marta!
2: Andrea de la Torre, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, què tal?
2: Ja és oficial, Àlex Calatrava es converteix en el primer fitxatge de l'Espanyol de Monchi.
5: Sí, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Àlex Calatrava, que arriba procedent del Castelló després de completar una gran temporada de segona divisió amb 15 gols i 8 assistències. Debutarà a la màxima categoria del futbol espanyol. El migcampista de 26 anys signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031 i el traspàs s'ha tancat per 5 milions d'euros. El jugador català format a l'Horta ha jugat també al Parets o al Sants abans de fitxar per l'Atlètic de Madrid B i posteriorment per l'equip de Castàlia. Amb aquesta incorporació, l'Espanyol reforça el centre del camp amb un jugador que ja havia pretès l'estiu anterior i al mercat d'hivern. Xavi Sidrón ens explica com és el màxim golejador del Castelló i nou fitxatge per Igu.
6: Què tal, companys? Bona vesprada. Doncs signeu a un dels millors jugadors de la segona divisió i a de llarg el millor jugador del Castelló aquesta temporada, un Castelló que ha lluitat fins al final via playoff d'ascens per aconseguir jugar la propera temporada en primera divisió i finalment es va quedar fora. Signeu al màxim golejador del Club Esportiu Castelló i això que no és un davanter centre. Signeu també al segon màxim assistent del conjunt albinegre, un futbolista que bé, ha arribat tard tal vegada a l'elit del futbol, però que té qualitat de sobre per a poder ser un jugador important a la primera divisió. És un futbolista que juga habitualment de mitja punta, un futbolista que pot jugar també caigut a banda dreta, que té pegada, que té gol, però sobretot el que té és màgia, no? Que sap donar l'últim passe, que sap baixar si fa falta a construir joc, i que ha arribat tal vegada, com deia, una miqueta massa tard a l'elit del futbol nacional. És un futbolista que es va criar a la cantera del Futbol Club Barcelona, que va tindre que sortir, que va estar jugant al futbol regional de Catalunya fins que algú el va poder repescar per a tractar de ser futbolista aprofitant la base de l'Atlético de Madrid. Allí és on el va

0: a veure el Club Esportiu Castelló, sabeu que ja sabeu que és un club que es fixa molt i que fitxa molt en base a dades. El Big Data és importantíssim al club. El van signar res més pujar de categoria a segona divisió. Li van fer un any de contracte. Quan portava escasses 2-3 setmanes, el van renovar. Van veure que tenien una joia que podia explotar i així ho ha fet. Així que se'n va ser la venda més cara de la història del Club Esportiu Castelló, 5 milions d'euros, i té pinta de que pot ser-ho molt i molt bé a l'Espanyol, un club que coneix molt bé, coneix perfectament també el seu entrenador i que crec que s'adaptarà ràpid a la primera divisió i al Club Perico.
1: Gràcies, Xavi Cidro, des de Ràdio Castelló, ell que ha vist créixer aquest any a l'Ex Calatrava, ens ha fet aquest perfil del que diem, Andrea, és el primer fitxatge de l'Espanyol de Monchi.
2: Sí, recordem que l'Espanyol torna a la feina el 7 de juliol amb els reconeixements mèdics, on Calatrava es veurà les cares amb la resta de la plantilla i també amb Manolo González. El jugador ballesà es converteix en el primer reforç de l'era Monchi per afrontar la propera temporada. Sembla ser que no serà l'únic i que en els propers dies arribarà Hartman, lateral procedent del Barley, i també sona Gabriel Muscardó, la jove promesa del PSG, que arribarà cedit. Pel que fa al futbol base, Sergio García serà el nou entrenador del filial i Víctor Sánchez està bastant encarrilat pel juvenil B.
1: Doncs molts moviments a l'Espanyol amb aquesta arribada de Monchi i la reestructuració tant del primer equip com del futbol base. Gràcies, Andrea.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal? Bon dia.
4: Què tal, Elena? Bon dia.
1: A més de la victòria d'Anglaterra que comentàvem, el Mundial ens deixa més partits agònics com el Bèlgica-Senegal.
4: Sí, un partit que semblava encarat pels africans, ja que guanyaven 2-0 a 5 minuts pel final, però que un gol de Lukaku al 87 i un de Tielemans al 89 van enviar la pròrroga que es va acabar enduent Bèlgica amb un gol de penal.
1: Ahir també va guanyar la selecció d'Estats Units.
4: Sí, per 2-0 contra Bosnia i Herzegovina, certifiquen així la classificació a vuitens com les altres dues anfitriones. Els mitjans estadounidens van preguntar a Pochettino, l'entrenador, si amb aquesta gesta sentia una mica més americà, però l'argentí va respondre això.
5: One thing is to be involved.
6: Una cosa és estar involucrat i m'encanta estar-ho i ser part de la festa, però jo sóc 100% argentí, perdó. No us mentiré, no ho faré.
5: I'm going to lie, I'm going to lie.
4: Avui, a més d'Espanya, jugarà també la classificació Cristiano Ronaldo, que s'enfrontarà a un vell amic, Luka Modric. La jornada es tancarà amb un Suïssa a Algèria, que començarà a les 5 del matí.
1: Santi Cazorla retira del futbol professional.
4: Sí, l'Asturià, als seus 41 anys d'edat, ha pres la decisió de deixar el futbol i no seguirà al Real Oviedo. Ho ha fet oficial fa només uns minuts amb un vídeo a les seves xarxes.
7: Porque hay historias que no se cierran, se quedan para siempre. Como un 8, como el infinito.
1: Notícia de fa uns minuts, el Barça fa oficial la sortida de Nicola Provítola i també la de Youssouf Afal.
4: Sí, el pívot senegalès marxa del club després de dues temporades al Palau Blaugrana, mentre que Nico se'n va després de 5 temporades, 5 títols i més de 300 partits. A més, el Real Madrid ha fet també oficial la sortida d'Escariolo i amb aquest moviment el Madrid de bàsquet s'acosta una mica més a l'opció de Pedro Martínez per ocupar la banqueta blanca. Per altra banda, el capità de la penya, Guillem Vives, ha anunciat en un comunicat a xarxes que deixa el club badaloní.
1: S'esperen més moviments a la penya, Xavi, per aquest mercat?
8: Sí, efectivament. Hem de dir que la situació en aquests moments pel que fa al Joventut de Badalona doncs està encara molt, molt oberta. Recordem que Hanga ha marxat, que Cameron Hanna ho ha fet també a l'Unicaja. Drell ha acabat el contracte. Rússic anirà a la Universitària, als Estats Units. I tant Molín com Guillem Vives, com ara dèiem, també marxen. Per tant, segueixen segur Ante Tomic, Simon Birgander, Lude Hakkason i Miguel Allen. Dubte, Ricky Rubio. Ricky Rubio són molt optimistes a la penya de que pugui continuar un any més. Diuen que l'oferta del Panathinaikos pot ser una mica de fum, però encara no va decidir Ricky Rubio què és el que farà. Yannick Crack tindrà segurament una oferta de Dubai, del nou Dubai de Xavi Pasqual, i Jabari Parker vol continuar a Badalona, està seguit, recordem, pel Partizan. Com a fitxatges, de moment, Àlex Reyes de Bilbao i res, en poc d'alguna forma es confirmarà el del jugador del València, Isaac Nogués.
1: Doncs moviment a les oficines de la penya, ja ho escolteu amb aquest adéu que han anunciat fa uns minuts del capità Guillem Vives. En tenis, a un últim apunt, Arnau, ahir es va haver de suspendre el duel entre espanyols a Wimbledon per falta de llum.
4: Sí, la disputa entre Rafa Jodar i Pablo Carreño es va suspendre cap a les 9:05 hora local per falta de llum, ja que la pista no disposava de llum artificial. El partit es reprendrà avui al quart set amb avantatge per a Carreño. També va jugar ahir Novak Djokovic, que va guanyar per la via ràpida el grec Stefanos Tsitsipas, 6-3, 6-4 i 6-2.
3: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
9: Hola, buenos días, Elena. Harry Kane al rescate. De nuevo, titula el Daily Telegraph en su portada. Harry Kane sería el mejor jugador inglés de todos los tiempos si hubiera tenido mejores compañeros de equipo. Sir Bobby Charlton jugó junto a leyendas, pero el actual talismán del equipo no ha tenido tanta suerte y las posibilidades de ganar la Copa del Mundo parecen remotas, escribe el que fuera jugador Jamie Carragher en el mismo diario. Un clínico Kane acude a un rescate tardío de una disfuncional Inglaterra, argumenta The Times, donde se lee un artículo de Martin Samuel. En pie, Sir Harry Kane, has salvado la Copa del Mundo de Inglaterra y además el puesto de trabajo de Tuchel.
8: I parlem del Tour de França. Com sempre, estem a la gran setmana aquí a Barcelona i és que el Tour de França, que es presenta aquesta tarda aquí a Barcelona, té enguany un al·licient molt potent, Helena, sobretot pels francesos. La nova perla del ciclisme francès, Paul Seixas, serà el participant més jove des de 1937. Debutarà amb 19 anys, 9 mesos i 10 dies. El ciclista de Lió ha estat una de les grans sensacions de la temporada i és la gran esperança dels francesos que, atenció, des de 1987 quan va guanyar Bernard Hinault, no han vist guanyar cap compatriota. La presència de Seixas en el Tour ha estat una qüestió absolutament d'estat. Per fer una comparativa, Pogacar va debutar al Tour amb 21 anys i Vingegaard amb 24. Li passarà factura a la manca d'experiència? Veurem. De moment, els francesos i el Tour estan molt il·lusionats.
1: I sé que tu també, Xavi.
8: Jo també.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
11: @ que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, què tal?
12: Què tal, Helena? Bon
1: què
12: dia.
1: Què rius aquí?
12: No, el Seixó, el Seixó. Envia missatges per línia interna, llavors fa riure la gent, saps?
1: Ah, després
8: de... la culpa jo, ara.
1: Després me l'explica.
12: Helena, a veure, ara el Marcos al quiosc ens parlava de Harry Kane, que hi va salvar Anglaterra, i, Helena, els oients del que t'hi jugues ja fa dies, però avui encara més, ens diuen que el Barça hauria d'anar per Harry Kane i no per Julián, eh? És el favorit dels oients del que t'hi jugues, el David, quin tros de davanter Harry Kane, comparar-lo amb Julián és ridícul, o també el Jau diu que a ell l'interessa i creu que el fitxatge clau i prioritari pel Barça ha de ser Harry Kane, per tant ja ho veus, Helena, que els oients del que t'hi jugues prefereixen a Harry Kane abans que Julián Álvarez, i parlant d'Espanya...
1: No és
12: Helena,
1: nou, això, eh? Perquè
12: no, no,
1: a YouTube
12: ja fa
1: sempre
12: dies.
1: Hi ha
12: sí,
1: molta
12: sí.
1: gent que dubta de Julián Álvarez, que el veuen molt intermitent.
12: I Harry Kane sempre és un dels noms, Helena, que està allà com un dels davanters que agrada més als oients del que t'hi jugues i als aficionats del Barça. I a la prèvia d'Espanya, Helena, deixa'm dir-te que el Roberto diu que ell té molt clar el que ha de fer De La Fuente, que és posar a tots els jugadors del Barça que hi ha en Espanya avui i els que faltin per completar l'11, i que així Espanya segur que aconsegueix la victòria contra Àustria.
1: Doncs veurem com acaba aquest Espanya-Àustria. Demà ho expliquem tot.
3: Què t'hi jugues?
1: Us estem explicant aquests dies la inversió de Pau Gasol de 55 milions d'euros a la Lliga F, que de moment Anna Palet ja té un opositor, que és el Real Madrid.
13: Sí, què tal? Bon dia, Helena. No només el Real Madrid, hi ha fins a 4 clubs de la Lliga F que han votat en contra d'aquesta inversió de Pau Gasol. Segons diu el Madrid en un comunicat, l'acord no respon al model de creixement basat en sostenibilitat i transparència. Expliquen que aquests 55 milions d'euros de Gasol, 40 van cap als clubs en 4 temporades, a canvi, atenció, de percebre un percentatge d'entre el 35 i el 49% dels ingressos comercials dels clubs durant els pròxims 25 anys. Això pot recordar a l'operació, per exemple, del CVC, tot i que són realitats molt diferents els de la Lliga masculina que el de la femenina.
1: I què diu el Barça, tot això, Anna?
13: Doncs el Barça ens han explicat que van votar sí a l'acord d'inversió de Pau Gasol amb la Lliga F perquè consideren que representa una oportunitat estratègica de continuar impulsant el creixement del futbol femení, però aquest vot favorable no implica que el Barça s'adhesioni a l'acord. És a dir, que el Barça votaria sí perquè altres clubs se'n vegin beneficiats, però no, ells no s'adheririen en aquest acord. La possible incorporació s'estudiarà un cop s'hagin analitzat amb detall totes les condicions i implicacions de l'operació.
1: I la resta de clubs catalans de primera, l'Espanyol i el Badalona, què és el que diuen?
13: L'Espanyol no ha volgut revelar el seu vot i diuen que encara no han pres una decisió sobre la seva adhesió, que ho estudiaran quan tinguin més informació sobre l'operació, una mica en relació amb el Barça, i el Badalona, en canvi, sí que ens han explicat que van votar que sí i que també s'adheriran a aquest acord de la inversió de Pau Gasol a la Lliga F.
1: A priori sembla una inversió opció molt atractiva, Anna, però és veritat que la realitat dels clubs és molt diversa.
13: I que amb 25 anys vista molts tenen dubtes de si potser ara surten guanyant, però potser d'aquí 10 anys els hi surt a perdre aquesta inversió i aquest cedir els drets de comercialitzar els acords comercials.
1: Gràcies, Anna.
13: Una abraçada.
1: Què tal? L'Europa obrirà una consulta als seus socis i sòcies per decidir el futur del club a Primera Federació. L'Ajuntament no tindrà punt al Nou Sardenya fins al novembre del 2027. És a dir, això seria no per aquesta propera temporada, sinó per la següent. I això implica que l'Europa no podrà jugar, com diem, aquesta temporada a casa seva, al Nou Sardenya.
6: Exacte, el 27 d'abril del 2026 és el dia que l'Europa anunciava que tornava al Nou Sardenya. El club ja treballava en aquest moviment des del gener del 2024, començant per ubicar part del seu futbol base al camp de les Llars de Mundet. L'Europa aconsegueix l'ascens a Primera Federació l'any 2025 i des d'allà inicia els procediments per intentar jugar al Nou Sardenya. David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament, deia això el que t'hi jugues el 10 de juny de l'any passat.
14: És una obra que requereix de molt de temps, que evidentment és absolutament i materialment impossible i inviable. Per molt que volguéssim, que en 6 mesos doncs poder adaptar el Nou Sardenya.
6: Aquests 6 mesos ja han passat, fa més d'un any de l'ascens i més de 2 des de que l'Europa va iniciar els primers procediments. I ara el club ha anunciat que el mencionat camp de Mundet no estarà preparat fins al juny de l'any que ve i que el Nou Sardenya no ho estarà fins i tot, com hem dit, com molt tard, fins al novembre també del 2027. Per tant, l'Europa ara obre una consulta per decidir entre dues qüestions. La primera, no renunciar a la Primera Federació i jugar fora del Nou Sardenya, o renunciar-hi i jugar a casa, i en cas doncs, de decidir que es manté a la categoria, fer-ho a Can Dragó, com ha fet aquesta temporada, o migrar al Narcís Sala, a l'estadi del Sant Andreu.
1: I què diu de tot això el Sant Andreu?
6: Doncs el Sant Andreu acaba d'emetre un comunicat fa una estona on diu que no ha rebut cap petició per jugar al Narcís Sala i que si això passés hauria de deixar l'Ajuntament qui negociés amb ells.
1: Àlex López, vicepresident de l'Europa, què tal? Bon dia.
15: Què tal? Molt bon dia.
1: Gràcies per atendre la trucada del Què t'hi jugues en un dia com avui, l'endemà de que heu proposat aquesta consulta als vostres socis. Proposeu el Narcís Sala com a camp alternatiu. És una opció viable, Àlex? No sé si heu parlat o heu fet consultes prèvies amb el Sant Andreu.
15: Sí, nosaltres amb la Unió Esportiva Sant Andreu tenim una relació institucional excel·lent, de tracte pràcticament diari o setmanal, i així mateix amb l'Ajuntament també és una opció que en tot moment estava sobre la taula en el cas hipotètic i no desitjable de que no poguéssim tornar al Nou Sardenya, com així al final se'ns ha comunicat. Deixa'm dir el que és obvi, que nosaltres el que volem és jugar a casa nostra. El que volem nosaltres és jugar al Nou Sardenya perquè així ho hem lluitat des de fa un any i seguim perseverant perquè aquesta opció sigui el més aviat possible, però amb la tessitura que ens trobem ara, en la qual pues, ja vam estudiar i vam evidenciar que està a l'exili a Can Dragó amb un camp de futbol que no és un camp de futbol, sinó que és un camp d'atletisme reconvertit provisionalment en grades supletòries, doncs no és viable ni econòmica ni socialment. Doncs no és viable econòmicament perquè no tenim un aforament, o sigui, perdó, un grau d'assistència, una mitjana d'assistència suficient com per cobrir les despeses, a més, unes despeses molt més elevades a nivell de personal i d'infraestructura, i a més socialment doncs no és viable perquè això fa que l'arrelament al barri, a la Vila de Gràcia, que és el que ha fet que aquest club estigui creixent tant socialment els últims anys, doncs es va diluint.
6: Per tant, Àlex, esteu decebuts amb l'Ajuntament?
15: Sí.
6: Ali, clar.
1: És que fa uns dies, aquí teníem el regidor d'Esports de l'Ajuntament, el David Escudé, li preguntàvem també per aquesta qüestió, va estar aquí pel Grande Parc, li preguntàvem per aquesta qüestió, i és veritat que no es va voler mullar quan li vam preguntar pel vostre cas, pel Nou Sardenya, pilotes fora per part del regidor, però com dius, Àlex, esteu decebuts, eh?
15: Clar, és que nosaltres vam tenir una reunió fa un mes i escaig, en la qual ens van garantir que s'hi posaria gespa al Nou Sardenya i que podríem jugar la nova temporada a casa nostra, tant el Sant Andreu com l'Europa. Amb la qual el que ha passat després entenem que és un tema tècnic, un tema de procediments, un tema que s'escapa al nostre criteri, és una decepció.
1: I què suposa, Àlex, per vosaltres, econòmicament parlant, haver d'afrontar un altre any més fora de casa?
15: Doncs ja ho vam explicar ahir a l'assemblea, suposa un forat entre 250 i una forquilla entre 200, 300.000 euros i 700.000 euros de dèficit, de pèrdues, per tot el que no generem d'ingressos jugant a casa i totes les despeses associades a jugar fora de casa. Amb la qual cosa, a part del perjudici social que he comentat abans, hi ha un clar perjudici econòmic que provoca una situació en la qual un club de socis que no té un inversor al darrere, no té capital extern que financiï les pèrdues com el 99% de clubs de la categoria, doncs no es pot permetre. Nosaltres com a dirigents hem de ser responsables i mai estirar més el braç que la màniga, mai posar en aquest compromís o en aquesta situació el club a nivell econòmic, i per tant vam voler exposar i vam voler explicar a tots els socis i sòcies la situació, perquè al final, sigui d'una manera o d'una altra, la decisió del futur del club depèn de la democràcia dels socis.
6: I a dia d'avui només hi ha un jugador renovat, el capità Àlex Cano. Aquesta incertesa de no saber en quina competició es jugarà, en quin camp, està afectant a la confecció de la plantilla?
15: No està afectant a la confecció de la plantilla. Nosaltres tenim la sort de tenir el nostre director esportiu, el mestre, el Josep Maria Gené, que ja fa molts dies, moltes setmanes, que amb el seu equip de treball estan confeccionant la plantilla, tant a nivell de renovacions com de nous fitxatges. Evidentment, no s'estan anunciant perquè tot això és un procés, però en cap cas està afectant a la confecció de la plantilla. Perquè, a més, nosaltres tenim una limitació molt clara que competim amb la resta de clubs amb un pressupost infinitament més petit, amb la qual nosaltres no competim amb jugadors que vulguin aspirar a un salari o a un rol com sí que poden oferir altres clubs. Nosaltres oferim una sèrie de tributs que té el club, que té l'Europa, que són absolutament singulars, i per tant qui vulgui venir a l'Europa ho farà, i ho farà amb tot el coneixement de la causa i com tots els jugadors que han passat per aquí, un cop vesteixen la samarreta a l'Europa, ets un europeista per sempre.
1: Àlex, i tu com a europeista tens clara la teva postura? No sé si el cap et demana una cosa i el cor una altra, o si ho tens decidit.
15: Sí, home, jo tinc molt clara la meva postura, però al final jo sóc un soci que tindrà el seu vot. Jo votaré, en aquest cas, doncs, efectivament per seguir a Primera Federació. I jo estic molt convençut també de que trobarem la manera de cobrir aquest forat econòmic. També tot això és una crida, és una crida als diferents agents, als diferents actors implicats amb aquesta història, també les institucions, també l'Ajuntament, i al final aquí es tracta de que tothom tingui la foto molt clara i sàpiga qui pot ajudar i qui pot fer que aquesta situació tiri endavant.
1: Doncs veurem què té a dir l'Ajuntament d'aquest futur més immediat de l'Europa, que, com us ho expliquem, farà una consulta als socis i sòcies per decidir què és el que passa amb el primer equip. Moltes gràcies, Àlex López, vicepresident de l'Europa, per atendre la trucada del Que t'hi jugues.
15: Gràcies a vosaltres.
1: I ja us hem anat explicant des que Barcelona des d'avui es converteix en la capital mundial del ciclisme. Per primera vegada, el Tour de França sortirà des de Barcelona durant més de 3 dies, 350 quilòmetres, 64 municipis de tot Catalunya. Això serà a partir de dissabte. Avui, Anna, però, tret de sortida del Tour de França amb la presentació dels equips.
13: Sí, a 2 dies perquè comenci el Grand Départ. Aquesta tarda es presenten els 23 equips, 184 corredors pels carrers de Barcelona en una esdeveniment gratuït. Sortiran els corredors des del recinte modernista de Sant Pau a partir de les 6 de la tarda, desfilaran per l'Avinguda Gaudí i arribaran a la Sagrada Família, on es presentaran davant el públic. També hi haurà actuacions musicals de Sílvia Pérez Cruz i de Doctor Prats, actuacions també dels castellers de Vilafranca i de Barcelona. En fi, tot un espectacle per donar aquest tret de sortida al Tour de França. I en la parcel·la esportiva, ulls posats en Tadej Pogacar, l'eslovec que aspira a guanyar el seu cinquè Tour, en Jonas Vingegaard, que aspira a ser també el seu màxim rival, i en clau nacional molt pendents de Juan Ayuso, de qui s'espera que pugui lluitar pel podi.
1: Com diu l'Anna, seran imatges icòniques, aquestes que segur passaran a la memòria del llegat que deixa el Tour de França aquí aquests dies a Barcelona, amb la presentació espectacular a l'Avinguda Gaudí. I Anna, serà un tour especial per Andrés Iniesta.
13: Sí, perquè el seu nou equip, NSN Cycling, hi competirà per primera vegada. Iniesta, molt arrelat a Barcelona, parla de com d'especial és que el Grand Depart sigui aquí.
16: Especial, yo creo que para todos es especial. Por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto. Como aficionado, pues el Tour de Francia es el evento, por así decirlo, más espectacular. Y bueno, tener la oportunidad de formar parte de ello, pues es genial.
13: Un Iniesta que es deixarà veure pels carrers de Barcelona amb aquest nou equip de ciclisme que té, l'NSN Cycling. Per tant, molt arrelat al futbol, però ara cada cop també el veurem més amb ciclisme, el bo d'Iniesta.
1: Anna, ja sé que vas tu a aquesta presentació, però quan acabi tot, saps on pots arrodonir la nit?
13: A veure, explica'm.
1: A tu t'agrada l'Almodóvar, oi?
13: Jo hi he anat algun cop i m'ho he passat sempre molt bé.
1: Algun cop casual crec que t'han vist per allà, no?
13: Algun cop he caigut per allà.
1: Aquesta nit es celebra a l'Almodóvar la nit dels relats solidaris. I ara el que t'hi jugues, tenim un regal per vosaltres. Abans volem saludar l'Ignasi Doy. Ignasi, què tal? Bon dia.
17: Hola, molt bon dia, Helena.
1: Tot preparat ja per aquesta nit dels relats solidaris que celebreu avui a l'Almodóvar?
17: A tope, nit de música, nit de rock and roll i sobretot una nit solidària en favor de la neurologia.
1: A partir de quina hora arrenca aquesta festa per tots aquells que vulguin passar-se i sumar-se a aquesta causa solidària?
17: A partir de les 8. Mira, just quan acaben totes les actes del tour, tothom cap a l'Almodóvar, que queda al costat.
1: Exacte, cap a la plaça Joanic.
17: Tots els de la Sagrada Família i tothom cap a la plaça Joanic. A partir de les 8 amb el DJ Caramba, a les 9 concert de Random, i la nit tornarà i acabarà amb el DJ Caramba, que ho donarà tot.
1: Perfecte, doncs tenim, crec, dues entrades, oi, Ignasi, pels oients del que t'hi jugues, pels qui vulguin anar-hi?
17: Correcte. Dues entrades dobles.
1: Dues entrades dobles. Bon
17: perquè
1: matís.
17: Puguin anar amb qui vulguin i a gaudir molt, amb una nit solidària. També escoltava ara l'Àlex López convidar tots la gent de l'Europa que els hi queda al costat i que és un club que tenim molta simpatia, també. Vull dir que tota la gent de Gràcia, convidadíssims a la nit dels relats solidaris.
1: Perfecte, Ignasi. Doncs us agraïm que feu aquesta iniciativa de la nit dels relats solidaris. Per això ens en volíem fer ressò aquí al Que t'hi jugues per convidar a tots els nostres oients aquesta nit a col·laborar amb aquesta causa magnífica. Ja sabeu que organitzen els periodistes esportius any rere any. Avui a l'Almodóvar, al carrer Bruniquer 5961, a la plaça Joanic. Teniu cita a partir de les 8. Gràcies, Ignasi.
17: A vosaltres, abraçada gran.
1: Willy, si vols, podem arrodonir el programa amb uns tocs.
18: Tres tocs i el sexo.
19: Tiqui-tiqui, miau-miau.
1: Que les dones costums no s'han de perdre,
20: home,
1: no, Xavi?
20: Efectivament, riure una miqueta. Bueno, doncs mira, el Mundial està tenint moltes innovacions, però hi ha una nova innovació que no esperava més, és aquesta. Atenció.
21: Veremos en el día de hoy, intentando aprovechar esa apertura desde la línea defensiva, será saque de muerta, de puerta para Angus Gunn.
20: Saque de muerta.
1: Saque de muerta
20: és una nova modalitat, no sabem exactament
1: fallecit.
20: Què vol dir, però ha fallecit, efectivament. Després hem de dir que l'Unicaja no ha tingut masses problemes per pagar la clàusula de Han al Joventut de Badalona, tenint en compte aquesta informació. Atenció.
22: I acabem amb una mala notícia per al Joventut, que perd un dels artífecs de la bona temporada que ha fet la penya, Cameron Hunt. L'escorta nord-americà abonarà els 170 euros de la clàusula que li permet abandonar el club. Abandonar el club de Badalona.
20: 170 euros ha pagat l'Unicaja.
1: Moltes penúries, no?
20: No els hi ha costat massa, segons aquesta informació, la clàusula. I finalment recuperem un toc històric que es va produir amb José María García quan un dels seus redactors entrava en un hospital en un moment difícil després d'una lesió amb la família, però resulta que en aquell moment estava jugant a Espanya i Jorge D'Alessandro estava comentant a l'estudi. Passa això.
23: Vamos a entrar en este instante en la sala para poder ver ahora mismo a los padres y José María. Creo que vas a poder tener la oportunidad en unos breves instantes de poder hablar con Sara Martínez, que está llorando, está sentada, está sujetando a una...
24: ¡Gol! ¡Perdón, de España!
1: ¡Gol!
24: ¡De España! ¡Raúl!
20: Bueno, doncs aquí no hi ha ni urgències, ni lesions, ni família, ni... Si hi ha gol d'Espanya...
1: Si hi ha gol...
20: Gol d'Espanya, Raül.
1: Gol d'Espanya, com passarà aquesta nit, esperem, en aquest Espanya-Àustria, que podeu seguir a partir de les 7 de la tarda al Carrusel. I saps, Xavi, que tampoc s'ha de perdre? Dèiem que no hem de perdre els bons costums dels tocs, doncs tampoc les capibares del Mundial.
20: Home,
1: no?
20: Efectivament. Això
1: aquesta
20: no.
1: col·lecció
20: sí,
1: de Mr. Wonderful, sí, sí. Wonder Goal, la col·lecció mundialista de les capibares, que està causant sensació aquí al que t'hi jugues. Agraden els tocs, però he de dir-te, Xavi, que les capibares també és un dels hits del Mundial aquí al que t'hi jugues.
20: Totalment.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Com et dius?
0: Jo, Denís.
1: Denís, des d'on ens escoltes?
0: De Terrassa.
1: Des de Terrassa. Escolta, per qui seran aquestes capibares que acabes de guanyar?
0: Pels meus fills.
1: Pels teus fills. Doncs estaran contents perquè tots els que truqueu les voleu pels més petits de la casa, les capibares de Wonder Goal, la col·lecció mundialista que val molt i molt la pena. Moltes gràcies per escoltar-nos, Denís.
0: A tu, moltes gràcies per
1: i
0: tot.
1: I que els hi agradin els teus fills. Xavi, si et sembla, fem una pausa, prenem aire.
20: Sí, sí,
1: i
20: sí.
1: I seguim amb la segona hora del
20: perfecte.
1: Que t'hi jugues.
20: Vinga.
1: No marxeu.
20: Vinga.

Per molts, el número més important aquests dies és la data d'inici de les vacances. Els quilòmetres que faran durant tot l'estiu. O fins on s'enfilaran les temperatures. Per nosaltres, la xifra més important ara mateix és la que parla de la vostra confiança. Perquè un de cada quatre oients de ràdio a Catalunya sintonitzeu amb alguna de les emissores del grup de la SER. You were right there all along. Som referents amb tu.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.
3: Amb la meva gent, l'estiu és millor.
4: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
3: 1 i 5, al Què t'hi jugues ens divertim.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: Com crec que es divertirà Cucurella aquest any al vestidor del Madrid amb tu, no, Vini?
5: Todo va a pasar bien. Va a aprender a ganar, porque hasta ahora no ha sido un perdedor. ¿Qué tiene este? ¿Qué
3: home, té una Eurocopa, per exemple.
5: Una Eurocopa, yo no puedo ganar la Eurocopa porque soy de Brasil. Cuando gane Cucurella una Copa América, entonces falamos.
3: Doncs també crec que serà complicat, però li vas voler donar la benvinguda al que t'hi jugues, no?
5: Sí, la benvenida para el para tonto este de los pelos, que se ha puesto los pelos largos. Cucurella, bienvenido. Querido Mac Cucurella. Cucurella. Oh, macho, otra vez fichamos gente con nombre raro. No más que no juguemos bien si tengo que decir tu nombre para que me la pase la pelota. Ahora había aprendido a decir a la bola carrera. Y tengo que aprender a decir Mac Cucurella. Por lo menos me han dicho que eres bueno y defiendes mucho. Cosa que está bien porque el Mbappé y yo no defendemos. Somos azúcar en defensa.
6: ¡Azúcar!
5: Y tú eres el lateral de la banda de mí, con lo que tendrás que marcar a todo lo que entre por ahí. Por cierto, te paso al míster que te quiere decir una palabra. Querido Marc, ahora tú ve con cuidado porque la selección española no quiere jugadores del Real Madrid. Son una selección sectaria, tienen una obsesión, es antimadridismo. Bueno, como tú quieres del Barça, ¿estás seguro que no eres un topo? Piensa que yo soy un entrenador top, descubriendo los topos. Te paso al presidente que te quiere decir unas palabras. Querido Marc, que eres un lateral muy bueno que hay. A ver cómo lo hacemos para decir que sueñas con jugar en el Real Madrid desde pequeñito. A partir de aquí tienes que quemar tus álbumes de fotos de juventud. Te voy a poner vídeos antibarcelonistas en plan naranja mecánica, con los ojos abiertos, pegado con unas cuchillas, hasta que el Barça sea tu enemigo. Por cierto, si en la selección te enteras de algún fichaje que quieran hacer en Barcelona o en Atlético, tú me lo dices, es para un amigo. Por cierto, te devuelvo a Vinicius, que es un extremo muy bueno que hay. A ver, Cucurella. Me caes bien de entrada porque me han dicho que te odian en Bilbao. Así que cuando jugamos en Bilbao, lo podemos mandar los dos a segunda, juntos. Cuando yo marque un gol, tú has dado el pase, podemos hacer, yo hago el do y tú haces ta. Y para abajo, los gilipollas. Recibe un fuerte abrazo. Vini.
7: La carta de Vinicius la podreu veure en una estona a les xarxes socials del Què t'hi jugues.
3: Què t'hi jugues? Ja està batejat, beneït a Cucurella, amb aquesta benvinguda que li va fer Vinicius al Què t'hi jugues, i ho vam passar molt bé, Vini.
5: Pero repasando deportes más difíciles.
3: Amb l'Andrea Fuentes, exactament, t'anava a dir, amb la seleccionadora de l'equip de natació artística.
5: Esto es difícil, ¿eh?
3: Que ha revolucionat la disciplina aquí a Espanya, amb moltíssimes medalles, amb l'explosió d'Iris Tió. Va ser un gust tenir-la a l'estudi del Què t'hi jugues. Ens va parlar de la seva metodologia. I, si vols, la podem recordar ara mateix al Què t'hi jugues. Vini.
5: Vinga, vamos. Tenemos que escuchar esta... Es que es buena, ¿eh? Yo le diría tonta gilipollas, pero es tan buena que solo le diría gilipollas.
7: Andrea Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Molt bé. ¿Y tú?
7: Aquí, pasando una buena estona de radio.
8: Molt bé.
7: De eso es tracta, ¿no?, la vida.
8: Uh-huh.
7: Elena, l'Andrea Fuentes ve al Què t'hi jugues a presentar el seu llibre Mentalidad, Propósito, Pasión.
8: Sí, on comparteix la seva filosofia com a entrenadora, perquè sí que parlar d'Andrea Fuentes és parlar de la història de l'esport espanyol. Ella és l'esportista espanyola amb més medalles olímpiques de la història. Com a nedadora va guanyar 3 plates i 2 bronzes als 3 jocs que va participar. Amb 20 anys com a professional va penjar-se 32 medalles en mundials i europeus, i després d'una retirada inesperada el 2018 va agafar les regnes de la selecció nord-americana. catalana va agafar un equip desfet, sense estructura federativa darrere, i no només les va classificar per uns jocs, els de París, 16 anys després, sinó que va fer història guanyant una plata olímpica amb elles. Va ser la primera com a entrenadora de l'Andrea, i dic la primera perquè segur que a Los Angeles, al capdavant de la selecció espanyola, n'arribaran més. I com diu, sí que ara està presentant el seu primer llibre, Mentalitat, Propósito i Passió.
7: Ara en parlem. Les claus de la teva metodologia són autenticitat, determinació, unió i positivisme. Però abans, que jo tinc aquesta pedrada, les medalles on les guardes?
6: Pues et dic la veritat, no les tinc controlades gens. Estan en un calaix i el que sap on estan és el Víctor, el meu marit, perquè me hace de abuela de que les ensenya.
7: Però no les teniu allà exposades al menjador de casa o a l'entrada per a que la gent les vegi només arribar?
6: No.
9: De fet, hi ha una primera frase, una de les primeres frases del llibre, que diu, no estic precisament... El que més orgull em provoca no són pas els resultats.
6: No. Les vivències, els records, les historietes, les risses bajo l'agua i les anècdotes, 100%. Mai ho he fet per les medalles i crec que també ha sigut bastant la clau i és el que més intento ensenyar.
7: Ja, però quan passen els anys, sí. No t'agrada mirar-les i pensar, uah, que bèstia el que aconseguis, que tens medalles olímpiques, eh?
6: Ja, en veritat. I el dia que em van dir, ets la dona amb més medalles olímpiques de la història. I jo, en sèrio? Però sempre ha sigut en plan... No ho he fet per això i han arribat perquè sempre han anat com al màxim o sempre que em diuen ara, no? Per exemple, presentació, ja no és la primera medalla, sinó a Los Angeles medalles. Sempre els dic, no escolteu! No, perquè et dona una pressió i que tampoc ha de ser la raó aquesta, ha de ser una altra. I llavors, si ho fas bé, arriben.
7: El llibre és interessant perquè està escrit per una esportista d'elit com tu, que ara és entrenadora, i perquè trenca una mica amb aquella sensació, no, de que per arribar a dalt has de patir, has d'aguantar la pressió, t'has d'esforçar molt, que evidentment és així, no? Sí. Però diguem-ne que d'alguna manera tu gires aquesta història.
6: Sí.
7: I dius que la clau és el connectar i el fer que l'esportista s'ho passi bé.
6: Sí.
7: I sigui feliç.
6: Sí. Anem a jugar un rato. No, el tema és que quan em vaig entrenadora no volia ser entrenadora si no es podia fer d'aquesta manera. És a dir, jo era com... Jo ho faré així perquè m'ho vull passar bé, vull que es respecti l'esportista i no sigui una peça d'un engranatge que jo vulgui fabricar ni utilitzar. Vull que l'esportista surti d'aquí com en plan ha sigut la millor etapa de la meva vida, saps? I en comptes de, ara necessito teràpia, i crec que és, des que vaig començar vaig dir, si no pot ser així, pues em faré, jo què sé, peluquera. Però no vull ser entrenadora si no és d'esta manera. I a veure si puc tenir resultats, anem a descobrir-ho. Però no canviaré resultats a costa de l'altre, no?
9: I això neix en tu perquè et volies allunyar de la teva pròpia vivència com a nedadora? És a dir, que tu no volies... Que tu haguessis agraït un Andrea Fuentes com a entrenadora, també?
6: No, perquè vaig disfrutar molt la meva etapa d'esportista, de les poques que ho va disfrutar, no? Però sí que he vist molta gent que ha sofert, no? I no parlem de la natació, sinó de tot l'esport d'èlit, de tots els esports, de tots els països del món, eh? O sigui, mira, ara mateix Michael Phelps, no? O sigui que el tema és que és molt així històricament, tradicionalment, i també ho era a l'escola, no? I el meu pare el pagaven així...
9: Sí.
6: El meu pare,
9: sí,
6: no t'he parlat de la meva besàvia. I els pares érem... No sé, ara som molt més diferents que abans, no? El meu avi i també el fotia d'hòsties al meu pare, no? Vull dir que és molt diferent en tots els àmbits i a l'esport pues, no pot ser d'una altra manera també el mateix. O els músics, no? Em deia l'altre dia una violinista, no? És que nosaltres també hem sofert molt d'abús emocional, inclús físic. I clar, jo crec que les generacions canvien, o t'adaptes o mors, no?
7: De fet, fa unes setmanes vam entregar el premi al fenomen esportiu de l'any,
6: sí.
7: Iris Tió,
6: sí.
7: En una gala aquí al Teatre Tívoli, i a l'entrevista que li van fer prèvia, parlant sobre la seva trajectòria, va dir això.
10: Em vaig saturar, no?, en aquell moment i també veient el que em venia. Aleshores, li vaig dir a la meva entrenadora, l'Andrea, que pel Mundial l'havia de competir bé, necessitava un moment de desconnexió i també vaig aprofitar aquells dies primer per desconnectar i després per pensar que l'estratègia una mica del Mundial. No? Llavors ho vam posar en pràctica amb la Judit i l'Andrea quan vaig tornar a l'entrenament i ja va ser com dues setmanes a tope i el Mundial hi va anar superbé. Va ser un moment crític, no? I la meva entrenadora va confiar molt en mi i és com també per una entrenadora tan poc abans fer un descans com que no s'ho planteja, no? Però l'Andrea en aquest sentit és molt oberta de ment i confia molt en el que necessita l'esportista.
7: Que bonic, no?
6: Ja, és que em vaig cagar a sobre també, perquè em va dir, no sé, no puc més. I quedava quedaven 3 setmanes pel Mundial. I dic, no, un dia de festa no serà suficient. Una setmana sencera. Però vaig dir, anem a provar. O sigui, la ment és tot. El teu cos podrà si la ment pot. I si la ment descansa, estaràs, faràs el que vulguis. I sí, ja em va fer por, aquesta decisió, però no l'havia fet mai. Però va ser com escoltar la Iris, confiar molt en el que ella necessitava i dir, vinga, provem, si també aprendré jo, no?, què és el que necessitem. I bé, una setmana sencera, eh? Quasi em moro, però després va ser el millor que havia pogut fer. Però perquè el cap necessitava desconnectar.
7: Després la Iris va fer història, com ja vam explicar fa unes setmanes al que t'hi jugues, aconseguint medalles i aquell or tan històric.
6: Sí, després un altre, el primer or va ser com, què? O sigui, no podíem parar de saltar d'alegria. Jo li deia, disfruta aquest moment, perquè és que mai més a la teva vida el disfrutaràs així, perquè a partir d'ara serà el que la gent esperi, no? Però ara és la primera vegada, ara disfruta'l, perquè serà tan guai. I després va venir el segon, que era en prova olímpica, a sobre, amb l'or de duo, que és una de les proves olímpiques, i era com, en sèrio? I després va venir el tercer, que era amb el Denis, amb el duo mixta, i va ser com, no m'ho puc creure ja, o sigui, en plan, m'estic posant nerviosa, saps? I va ser com, hòstia, tio, fent les coses diferents també es pot arribar, inclús igual és la clau, no?, a partir d'ara, perquè ja hem fet el tope amb el mètode autoritari utilitzant la por. A lo millor ara hi ha molt més enllà que pots arribar amb una altra manera.
8: Andrea, sempre expliques que una de les teves claus és, inspirant-te una mica en Pep Guardiola, no?, parlar cada esportista com necessita aquella única persona, no?, per potenciar una mica la seva personalitat.
6: Sí, això ho vaig aprendre als Estats Units, perquè quan vaig començar a ser entrenadora, jo, clar, em penso jo, la nostra entrenadora donava el feedback de la mateixa manera a tothom, no? I jo estava acostumada a, vale, jo parlo com a mi em sembli i punt, no? Però clar, me'n vaig donar compte que no donava el mateix impacte segons aquí, no? I jo deia, vale, a aquesta persona li agrada màxima sinceritat. En aquesta necessita una miqueta de caramelitzar la situació, no? Aquesta necessita una abraçada i sentir que estic a prop. I l'altra necessita, no, exèrcit. I una altra necessita un full d'Excel amb les dades del progrés que hagi fet, no? Perquè té una ment molt més lògica. Pues gastar una mica de temps i d'energia, no gastar sinó invertir, al principi sembla que perdis el temps, en conèixer no només la persona sinó tota la seva història del passat, no? D'on ve aquesta reacció, d'on ve aquest bloqueig, no? I si tu parles amb els pares entens moltes coses. I llavors com invertir tot això i després saber exactament quina paraula dir-li quan està malament, canvia tot, no? I me'n recordo una entrevista al Pep Guardiola de dir, no, és que no tothom accepta el feedback de la mateixa manera. I va ser, hòstia, és veritat, clar, com no puc haver-ho vist abans, no? I em vaig dedicar molt a fer investigació sobre cada persona i d'on venia i què li agradava, no? Per saber com arribar a tocar la fibra. I va ser molt clau, perquè a partir de llavors tothom es va sentir com que respectaves la seva autenticitat, no? La seva part que la feien única i potenciar això, no? Perquè això és molt important. Tu neixes amb unes qualitats i a vegades t'intenten amagar-les o les vols com dissimular. No, si t'has nascut amb això, anem a potenciar-ho a muerte, perquè per alguna raó ho tens.
7: Al llibre Mentalidad, Propósito, Pasión, expliques que l'entrenament s'ha de centrar en la qualitat més que en la quantitat i dius que les noves generacions no aguantaran 10 hores en una piscina.
6: Sí, bueno, és que jo ho veig amb els meus fills. Nosaltres, quan, jo què sé, els diumenges a la tele era com tarda de cine i lo que toca, toca, i te la tragaves sencera. I ara això és impossible. Jo veig els meus fills, a vegades...
7: Quants anys tenen els teus fills?
6: 11 i 9. I, o sigui, si estan mirant alguna cosa de YouTube o alguna cosa, els 2 segons que no els agradi, pum, fora. I dic, hòstia, això és que és un altre paradigma. No puc retenir l'atenció. A més, treballen i guanyen pasta totes les empreses per retenir l'atenció. Experts mundials en això. És a dir, no puc fer el mateix sistema. És impossible.
9: I al final, el secret de menys hores d'entrenament...
6: Clar.
9: Mateixa exigència, la clau és passar-ho bé dins de l'aigua, deies, bueno, rissa sota l'aigua, deies, m'agrada aquest
6: concepte. Sí, perquè al final, si el teu equip està feliç, jo crec que pots arribar molt més lluny i molt més temps, no? Perquè al final et fas expert en cert nivell d'hores, i ara, si no els interessa, se'n van. Pues com retenir la gent? Pues si estan felices, no? I amb això molt millorar l'eficiència de les hores de treball.
9: I què és més fàcil de convèncer? Clar, tu te'n vas als Estats Units, ho deixes tot, te'n vas als Estats Units, agafes una selecció que feia anys que no guanyava res, la portes a la plata, la medalla de plata en qüestió de molt poc temps, després assumeixes la selecció espanyola, que sí que venia de ser els èxits. Què és més fàcil de convèncer? Aquells que venen del no-res o aquells que venen de guanyar?
6: Pues mira, amb els americans va ser molt més fàcil perquè, bueno, jo tampoc en sabia, o sigui, vam créixer junts i era com, no hi havia expectatives, no? I de cop era com cada cop millor, hòstia, i estem aquí medallistes olímpics i va ser com somni, no? Americano d'aquests. I després, clar, arribo a Espanya amb gent que ja en sap molt i a veure què ens va ensenyar la niña, no? I, però al principi vaig notar molt de respecte, molt, perquè clar, havíem guanyat a Espanya, justament, no? Llavors era com molt de respecte, molt de que deia una frase, em miraven com si fos, no sé, el Moisés, i hòstia, quan saps, t'enamores al principi, no?, com una relació, i després li ves el grano, i no és lo mismo. I aquest any dic, ara baixarem del núvol, no?, m'imagino, una crisi ha de venir. I sí, ha arribat una crisi molt interessant, a més, perquè ha sigut pel tema que va anar també al Mundial, medis, comencem a sortir a molts medis que no estan acostumades, i clar, no surt tot l'equip, surten algunes persones. Comencen les enveges, comencen els moments de coi, jo també estoy entrenando cada dia tantes hores, i per què esta sale i jo no?

0: Sí, mola, això d'agafar una crisi i dir que és una interessant per tornar a créixer, no? Al final és un bon...
1: Sí,
0: bon
1: al moment et cagues amb tot, eh? Però després...
2: Andrea, com suposo que també seria un moment de creixement i de crisi, l'expliques al llibre quan les nedadores d'Estats Units a l'inici et diuen que estan esgotades, no? Que no poden seguir aquest ritme i tu els hi planteges, doncs us dono uns dies perquè penseu si voleu ser olímpiques o no. I elles et diuen que no, que el que volen és ser felices i que no volen ser olímpiques. Com et va canviar això, tu, com a entrenadora?
1: Bueno, primer em vaig quedar de pedra. Primer perquè era molt de dir, jo quiero ser olímpica, ¿sabes? Però en plan, que me quiero tatuar los aros y quiero salir el Instagram que me ponga el azulito, ¿no?
3: El aquest, check,
1: el check. Perquè abans no et donaven pagant. I jo deia, sí, bueno, però saps que olímpica vol dir pagar un preu, saps? No te'l donen gratis. No te'l regalen. Llavors, ara vols pagar el preu? Perquè, clar, tothom vol ser olímpic. Ara, qui vol pagar el preu? No tothom. I llavors, quan es van donar compte de la realitat, van dir, oye, pues no me desapunto, ¿vale? I va ser com, vale, pues què volem, no? La frase va ser, i no voleu ser olímpics? Que el meu contracte posava classificar l'equip pels Jocs Olímpics i els següents guanyar medalla, que era com, a veure, estàs de conya? I jo deia, és que no és realista, sense pressupost, sense nivell, com voleu que classifiqui aquest equip, no? I em deien, aquí, dream big, saps? No quieres soñar grande, los americanos soñamos en grande. I jo, sí. Bueno, llavors, sent molt creatius amb el tema, i llavors els vaig preguntar, i llavors què voleu ser? I em van dir, ser felices. I dic, vale, això tothom, però què fem aquí juntes? I després de 7 hores de reunió vam fer un brainstorming a la pissarra, va quedar tota plena d'idees que venien, i al final vam dir, el nostre lema és crecer juntes, no? Grow together. I a partir de llavors vaig treure tots els aros olímpics de la piscina, o sigui, en plan, ens oblidem d'això, ens dediquem només a créixer. I va ser el millor que podria haver passat, perquè ens vam oblidar de la pressió, vam anar a competir, ens dona igual el resultat, només volem créixer i ser millors que ahir. I de cop vam començar a guanyar gent, i pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, fins que de repente era com a, hòstia, que al final sí que podem ser olímpiques, i de cop
3: vam guanyar medalla.
1: I vam guanyar medalla. Sí, però van passar 6 anys, entre un i l'altre.
3: Escoltant-te i havent llegit el llibre, l'he llegit en diagonal perquè no he tingut temps, perquè clar, acabava de sortir fa poc i me l'havia de preparar per l'entrevista. Però m'ha vingut al cap una frase de Vicente del Bosque, que deia que la millor tàctica és el bon ambient en el vestuari.
1: Ja, és que el Vicente té moltes coses així adelantades al seu temps, quasi, no? Però sí, si en el vestuari hi ha bon ambient, tens molt guanyat. I més que, també parlo de la gent rebelde en el teu equip, en el llibre, perquè molts entrenadors o professors o pares rebutgen a la gent rebel, no? Però la gent rebel, en veritat, és la gent que canvia el món, no? I de la que més pots aprendre perquè són molt valents i els que et donen el feedback més sincer. I llavors, com interpretar les petites reaccions, que en veritat és només treure la por, no?, de la gent que és un personatge que es creen, i com pots aprendre tant d'aquesta gent, jo crec que és molt important, doncs, tenir a la gent còmoda amb ells mateixos.
4: This is America, you know.
1: Yeah.
4: This is what we do. Mm. We just win. We cannot do anything else. Mm. We're always winning. We're the best. And if even if they're women.
1: Total. És bueno, eh?
3: Mentalidad, propósito, pasión, cómo conseguir tus metas disfrutando del proceso. Llibre de Andrea Fuentes, molt interessant, perquè canvia una mica el paradigma del que entenem s'ha de fer per arribar a ser esportista d'elit, que al final necessites un talent innat, necessites molta dedicació, evidentment, però que tampoc cal que estiguis tot el dia patint.
1: Però també volia dir que l'he escrit el llibre no per esportistes ni entrenadors,
3: sinó... No, per persones com nosaltres.
1: Sí, per qualsevol...
0: És per la vida, és per la vida.
1: Sí, és més de... El meu pare era filòsof i és per la vida i per a qualsevol que quiera llegar un poc més allà de lo que està. Però vaja, que... Pot ser interessant per bastanta gent, crec.
0: Hi ha un gran consell pels temps que corren que recomanes que el que pensin els altres, que tu no et defineix.
1: Sí, sí, exacte.
0: En els temps que corres, que avui sembla que tota la validació social ha de passar pels likes que tinguis, o per tant, em sembla que és una bona reflexió.
1: Sí, ets el teu caràcter i ja està, sí.
3: Andrea Fuentes, gràcies.
1: Gràcies, a vosaltres.
3: I felicitats pel llibre.
1: Gràcies, a veure què tal.
5: Què t'hi jugues?
6: Ser Catalunya.
7: Que per vendre un pis faci falta una mitjana de 8 a 15 visites i tu l'hagis venut a la primera, d'això se'n diu marcar-se un gol.
8: Gol!
7: Perquè amb compramostupiso.com vens al teu ritme i sense complicacions. Nosaltres te'l comprem directament a tu i tu t'estalvies visites i maldecaps. Compramostupiso.com

0: Com, del grup immobiliari Heritage.
1: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
2: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
1: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
2: Pues sí que había más.
1: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
3: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
4: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
5: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.com. Junts construïm somnis.
6: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
7: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina. Pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre. Postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros. Y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
8: ¿Qué t'hi jugues? Escolta'ns a dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
9: I recta final del Què t'hi jugues, temps ara, si et sembla, per marxar cap a Sitges. Sí. Coneixes Sitges?
10: Per repassar la recta final d'altres persones, que estan todos ya, están todos mal.
9: Del
10: abuelo.
9: Dream Team. T'hauries de posar dret per parlar del Dream Team.
10: He ganado una Champions, no para tanto.
9: Vam
10: no
9: fer un especial del Què t'hi jugues des de Sitges, en homenatge a José Mari Vaquero, que publicava el seu nou llibre. I vam voler estar amb ells, amb tots els excompanys de Vaquero del Dream Team, que vam passar una molt bona estona de ràdio.
10: Gilipollas todo.
11: Ara la fotografia és espectacular, aquí a l'escenari. Demano un fort aplaudiment per a Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo
12: Hola.
11: Amor,
12: Hola. Buenos días. Muy buenas.
11: Charlie Reixac, continúen Chiqui Begristain, Julio Salinas, está aquí José Mari Vaquero. Vaya MC que eres, ¿eh? Vaya maestro de ceremonias.
13: No, home,
11: Pero abans de saludarlos a ells, crec que a tots ens fa una il·lusió especial, y a ti también, que ens acompañi també el gran portero. Juan Carlos Unzué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy contento de estar aquí. Bien acompañado. Muy bien.
11: ¿Cómo te encuentras?
14: Pues, ¿qué voy a decir? Bien. Porque, como sabéis, en esta enfermedad, 7 años que va a hacer ya de mi diagnóstico, es muchísimo tiempo. O sea que, como el resto de vida que he tenido, me sigo sintiendo un privilegiado también dentro de esta enfermedad.
11: Qué grande que eres. Y qué ilusión me hace que cuando me veas siempre me saludes con un hola, portero.
14: Portero. Portero somos para toda la vida.
11: ¿Eh? Vaya portero a fichar el Barça, ¿eh? Joan García.
14: No está mal, no está mal. Muy buen fichaje, ¿eh? Sí, sí.
11: ¿Te hace ilusión que esté Juan Carlos Unzué aquí hoy?
13: No, todos. En Juan Carlos nos veiem de tant en tant. A nosaltres potser no tantes vegades. I sí, estic molt content que estigui aquí perquè al final som un grup, crec que... ha nascut des de la relació, és a dir, des del respecte, i al marge de cadascú ha fet la seva vida, no? Especialment el Chiqui, que és el que més llum ha estat, però nosaltres més a prop aquí, però vull dir que al final, d'una manera o altra, sempre hem tingut la relació a través del respecte. Jo sempre he dit que tu pots ser un company o ser un amic a través del temps i el respecte.
15: És que parla molt bé d'aquell Dream Team, aquesta fotografia que tenim ara, no? I la relació, el vincle que seguiu tenint tots, no? Pues aneu veient que veu compartir grandíssimes coses i que es va forjar allà més que un vestidor, va ser un grup d'amics gairebé moltes ocasions. No,
13: tenim el Charlie, que trencava un poc una mica tot,
15: bueno.
13: Coordinava una mica...
11: Charlie, posa't els auriculars i el microcasco. Sí. Què tal, com estàs?
16: Jo, perfecte. Bueno... Avui, demà ja en parlarem. sí m'agradaria amb el tema de l'equip i del grup humà que es va generar, perquè després vull dir, una cosa és començar i després és, evidentment s'aguanta el grup perquè també es guanya, no? Perquè si no guanyes no l'aguantes, però sí que ens varen trobar, o sigui, gent molt bona, molt humil, i es va generar l'equip. Evidentment el Juan Carlos, que el disfrutem, és tan fort i tan bèstia que ja està 7 anys després d'un dels dies més durs de les nostres vides, que és quan us ho va dir. Doncs després, la veritat és que estem vivint moments maquíssims, no? Cada cop que ens veiem, i és gràcies a ell, evidentment.
11: Com us ho va dir que tenia ELA? Com us ho dijiste a tus compañeros que tenías ELA?
14: Pues cara.
16: A mi per telèfon. Jo estava a Manchester i, hòstia, duríssim.
14: No me podia desplazar.
16: Ja. No, però...
13: En aquella època todavía sí.
14: Sí, aún.
16: Sí.
11: Però hasta hace muy poco has ido en bici, ¿no?
14: Bueno... Ya hace unos añitos.
11: Bueno, pero con la enfermedad, con la ELA, estuviste tiempo que todavía salías por ahí a hacer excursiones.
14: Sí, con la eléctrica aún salía, sí.
13: No, fíjate, le diagnosticaron, el bestia se va a Pamplona, sale con la bici, le pega un esto de aire, justo después de haberle diagnosticado, y dos costillas, ¿no?
14: Siete costillas.
13: Después de haberle diagnosticado el ELA, el tío...
14: A los 10 días de hacer público me diagnosticó en el Camp Nou.
13: Esto fue para ayudar un poquito a María, ¿sabes? Dice, María, no tienes estás preocupada, vas a tener otra preocupación. Así te olvidas de la primera y te pongo dos.
11: Sí que és veritat que, com ara comentava el Flaqui, la fotografia que ara estem veient i gaudint aquí al Que t'hi jugues, a la ràdio, envoltats de desenes, de centenars d'oients, perquè hi ha un munt de gent aquí a la sala, hi ha milers de persones que ens estan escoltant, demostra com va transcendir aquell equip, que òbviament, com deia Chiqui Begristain, és pels títols que va guanyar, però també perquè transmetia o no alguna cosa que va quedar en la gent, perquè es detecta el carinyo, i suposo que vosaltres el detecteu encara, no anys després, aquell carinyo de la gent. Amor, Sergi, Eusebio, que esteu aquí també.
17: Bueno, bon dia. No sé, s'escolta? Sí. Bon dia a tothom i gràcies per... convidar-nos, no? A veure, sí que és veritat que va ser una època maquíssima en el sentit de que es va crear una il·lusió. És veritat, el Barça venia d'una època complicada. Abans, quan va arribar el Johan amb el famós muti de l'Esperia i tot això, jo me'n recordo que anàvem al camp, hi havia poca gent i havia una mica de... Bueno, la gent no estava del tot contenta, no? I vam arribar, va haver un canvi important amb el Johan, va crear, bueno, un estil, una manera de treballar, i un equip nou, amb gent de fora, gent d'aquí, nosaltres, la gent de casa, els que estaven. No? I es va jugar molt bé. Jo crec que va contagiar molt el fet de jugar bé. Després, bueno, els títols arriben d'una manera o arriben d'una altra, però el fet de jugar de la manera que jugaven, la gent es divertia, un dia podies guanyar, un dia no, però la gent sortia contenta i ho acceptava tot. No? I es va crear, pues, això, el que tu dius, una il·lusió i una alegria a la gent que, bueno, molt contagiosa, no? Amb els aficionats, els socis, nosaltres, me'n recordo que nosaltres encara anàvem a les penyes barcelonistes, eren molts propers, no? Jo crec que la plantilla i els jugadors, nosaltres érem propers, o sigui que sortíem a entrenar i anàvem caminant fins al miniestadi i, bueno, i la gent estava allà i parlaves amb tothom, i hi havia aquesta relació que hi ha aquí ara amb la gent, que hem vingut i hem parlat, i això és molt maco, no? No sé actualment si això es manté o no, però es va creure, i va ser una època, una dècada, uns anys de guanyar coses, de disfrutar cada cap de setmana, però sobretot cada dia. Al entrenament nosaltres ho vam passar, però que molt bé. I fora del camp també, no? A vegades pues, també quan sortíem fèiem un sopar o alguna coseta també.
13: No, d'això no parla gaire.
11: Sergi,
13: estem per parlar de futbol.
14: Bon dia.
13: No, he de dir, perdó, abans de Sergi, no, només vull recordar que Guillermo no va jugar la final de Wembley, entre altres raons.
11: Com van plorar quan el van veure a ell plorant perquè li havien ensenyat la targeta que li impedia jugar a la final?
13: Això mateix.
15: Ara no passaria.
17: Bueno, la veritat és que mira, em va tocar, però canvio, i, o sea, no canvio res en el sentit que l'important era guanyar. Que va ser una final que va costar. Jo vaig estar... Va saber greu no vivir aquesta final com a grup, com a equip, en la concentració. El que és viatjar amb l'equip, preparar el partit a l'hotel i això. Jo vaig tenir que viatjar pràcticament amb aficionats, amb socis, amb un altre avió, amb la família, i vaig estar a la grada amb la gent també, el soci, disfrutant allà amb la gent del club.
13: Això es feia fatal. Tens raó. És a dir, en aquella època, la gent que no jugava o estava fora per lesió i tal, anava el dia del partit al matí i això estava fatal.
15: Sí.
13: És a dir,
15: sorprèn.
13: Al final... No, però era lo natural en aquella època, saps? És a dir, com, era com la concentració ha de ser només per la gent que ha de jugar o té l'opció de jugar, i això és horrible. Com ho està dient el mateix ara, la veritat és que segurament això és pitjor que no haver jugat.
11: Charlie, l'alineació d'aquell dia, d'aquella final, la vau pensar molt amb Cruyff o no?
18: Home, el vam pensar, i jo em pensava sincerament, i ell també, que el partit el guanyaríem amb molta, una certa facilitat. I després el partit es va complicar moltíssim. Molt més del que pensàvem. Jo estava convençut que el partit seria allò per la vida ràpida. Però ells es van complicar perquè nosaltres no ens acoplàvem mai, sempre anàvem a la nostra idea. Però aquell dia ells van treure aquell llançament a l'extrem dret, el...
11: Tenien el Mancini, el Viali i el Lombardo.
18: El Lombardo,
11: sí, el
18: Calvo, que es va jugar d'extrem a extrem allà. I llavors allà va tindre que jugar amb, pràcticament amb quatre defenses, que sempre jugàvem amb tres, i bueno... I llavors allà, jo crec que va trastocar una miqueta el plantejament, no? O sigui, ja et dic, ens vam tindre, és de les poques vegades que nosaltres hem dit, bueno, escolta, fem això? No, fem una mica diferent, perquè, escolta... I després la cosa ho vam encertar perquè es van portar moltíssims problemes, eh?
11: Sergi, que anaves rient abans i ara estaves escoltant atentament a Reixac.
19: Bon dia a tothom. Bé, jo no sé què faig aquí. Home, m'ha convidat, però clar, jo sóc el més jove. Jo ni vaig jugar a la final.
11: Bueno, ja reformes per d'aquell tim.
19: Però sí, és cert que gràcies a el que ha parlat abans el José Mari, de l'acolliment que em van fer tots, no sóc aquí. Crec que vaig arribar a l'últim moment, del Dream Team, em van acollir molt bé, vaig tindre la sort de tindre continuïtat i gràcies a aquell acolliment doncs seguim tenint aquesta relació.
15: Però acollonia molt entrar en aquell vestidor? Quan tu que eres jove...
19: Bé, jo, la primera anècdota que tinc quan entro a l'estuari és que em crida el Romari i em diu ven aquí, Pequeñito, quan ell era més baixet que jo. No? Però vaig estar al costat d'ell tot el fins que va marxar. No?
11: Per cert, un Romario que va viure en aquest hotel, no?
13: Un temps, sí. 3-4 mesos, sí. Allà a dalt, a la suite, eh? No...
15: Va triar bé.
13: Jo no vaig portar un dia al matí i ja no el vaig trobar més en un any.
11: Eusebio, ¿qué tal?
20: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Pues un placer para mí estar con todos ellos, los que han sido mis... fuimos muy amigos durante muchos años, las cosas nos fueron muy bien, vivimos momentos muy especiales de nuestra carrera y de la carrera que buscaba el Barça después de muchos años. Buscaba un camino que nosotros habíamos visto que en el 86 la habían perdido. Y entonces la gente de principio, que estaba un poquito apagada, nosotros tratamos de, bueno, animarles, que perseguíamos un camino importante y al final lo conseguimos.
13: Y lo que dijo Johan de salir y disfrutar, quedó ahí en el viejo vestuario, no en el nuevo que tú fuiste.
11: Pero una cosa, eso del salir y disfrutar, ¿o va a dir o es una leyenda?
13: No, yo no lo oí. Yo no lo oí, yo creo que es una leyenda. El concepto un poco, ¿no? Creo, Charlie, ¿no? El concepto de Johan era, bueno, sí, salir y disfrutar, por decir algo, yo creo que sí. Eso se quedó como una leyenda. Tal vez a alguien individualmente se lo dijo.
18: Sí, pero más que nada es... El problema que decide él es no tengáis miedo ahora. Aquí hay que salir y la situación, estás toda la vida luchando por llegar aquí y ahora hay alguno que le tiemblan las piernas. No, sales. Máximo que puede pasar que es que pierdas nada más.
15: Bueno, de unido.
18: No.
21: Y perdiste 4-0 la siguiente.
18: ¿Y qué pasó? Nada.
21: Disfrutaste, no,
13: sí. Que Julio ha dicho que después del 4-0... Sí que pasó. Entonces sí que pasaron cosas, Mira, yo si me permitís quiero a Eusebio, que me contó una anécdota hace poco, que también lo puedo poner un poco a Guillermo, que le pasó. Es decir, que Johan un día me dice, es que vosotros todos teníais número. Es decir, es verdad, porque Johan no, pues ponía las posiciones y más o menos el número era a través de esa posición. Y el segundo año vino Stoichkov y le quitó el 8. Y entonces dice, joder, sí que... Y yo le decía, sí, pero jugaste casi todos los partidos, era casi más titular que yo, porque yo estaba medio lesionado siempre, y me quitaba, me ponía, y él jugaba siempre. Y dice, sí, pero cada vez me cambiaba el número. Y eso es verdad, porque algunos, ¿no?, hemos quedado sí, como sí, sí. Con
21: el 6.
13: Cuéntalo tú.
20: Bueno, el otro día nos encontramos con alguien y a ti te dijo, no, el 6. Y me dijo, ¿y el 8? Y claro, yo le decía a Vaquero, digo, ¿no te acuerdas de lo que pasó conmigo? Y es que cuando llegó Stoichkov, él cogió el 8 y se quedó con ese número. Entonces yo jugaba más o menos de titular, jugaba con vosotros habitualmente. Pero un día jugaba con el 5, otro día con el 2, otro día con el 3. El que no jugaba ese partido, yo llevaba ese nombre. En la final llevé el 11. El 11. El de Chiqui, que Chiqui era titular. Pero aquel partido es el que se quedó en el banquillo y jugué con el 11. Y eso me pasaba a mí. Y bueno,
21: a mí en la segunda.
18: Porque has hablado de mí, ¿no?
21: Sí, por alusiones, ¿no?
18: No, por alusiones. Si al resto treu el buit y es capaz de trepitjar un árbitro, se hace el dios.
0: ¿Cómo para pedirle el 8?
18: El 8 patito juega.
21: Sí, que es verdad que un día vas jugar d'extrem enganchat a la banda y no vas tocar ni una sola pilota y Cruyff va destacar després. No, que havies fet un partidàs.
13: Va ser Charlie.
18: La primera va pendal, la pretemporada. Arribo, ostres, 4-3-3. 3-4-3 en aquella època, en rombo, sí, jo extrem i tal. Tu queda't quiet, amb allà, no, ben obert i vale, jo allà, pues, allà quiet. Allà trepitjant la línia i no la vaig tocar, no la vaig tocar. I després el dia següent, la xerrada fèieu després, no?, entrenament, sí, sí. I el dia següent xerrada sobre el partit anterior. He de dir una cosa al Johan, diu, el millor al Chiqui.
13: I nosaltres pensàvem, collons, però si no ha tocat la pilota.
18: I el dia que la toqui, què dirà? Jo dic, perquè si no la toqui, el dia que la toqui... I evidentment hi havia una raó tàctica, estava subent a l'interior entrant allà pel passadís, hi ha molt rotllo, això que no interessa.
2: Però és que amb això d'extrem va haver-hi molt problema, perquè nosaltres vam fitxar l'Stoichkov en el seu moment, però jugava una mica davant de centro. I clar, ell jugava, el seu equip jugava, pues, que diria jo, arrencava des de mig camp i tenia 40 metres i fotia un sprint d'aquells i arribava a la porteria. I és clar, el camp del Barça era al revés. Ell rebia la pilota on l'acabava abans i estava al voltant de l'àrea. I el curió em deia, ese no puede jugar aquí. Le metes un balón largo, no encontraremos una travesera. I dic, hòstia, pues, coño, vamos a buscar una manera. I llavors vam buscar la manera de jugar al lau de l'antecentro i quan estava allà baixava una mica, deixava un espai allà i llavors l'Stoichkov el teníem que fer entrar en diagonal amb això. I escolta, jo no quiero jugar d'extremo, jo no quiero jugar d'extremo, tot el dia així. I el Julián deia, coge este, vete allí i explica-li com ho quiero. Dic, jo vam explicar-li, no quiero, no quiero. I un dia li vaig dir, mira, escucha, Stoichkov, tú eres la hostia, eres rápido, eres agresivo, chutas bien, eres goleador, pero tienes un problema. Y cuando tienes un problema, ya me pira malamente, vaig pensar que te fotré un ceballot. Diu, ¿cuál? Diu que no sabe regatear. Collons, quan li vaig dir que no sabia regatejar, perquè ell no era habilidós, era un tio de correguda. Pues per fer-li entendre que jugant d'extrem faria més feina i que acabaria en el mig i podia xutar, vam passar un mes que no volia jugar, que no volia jugar.
21: Guillermo, què volies dir abans? Que
22: no, referent al Risto, és veritat que, al igual que l'Eusebio, la segona època del Risto a Barcelona, quan va tornar, a mi em va passar també amb el número.
21: Ah, sí?
22: Perquè jo ja estava aquí, em vaig quedar el 8 i a l'arribar ell va demanar el 8. I em recordo a la pretemporada, no sé quin país era, va venir el Mourinho un dia al vestuari i em va dir, ostres, mira, tenim això, aquest problema, li tens que deixar el 8 a Risto, i em vaig quedar, no sé si el 18. O sigui, van canviar i es va quedar amb el número. No?
23: Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Keti Jugas des de l'hotel Malià Sitges.
21: Una 37, escolteu el que t'hi jugues. A Ser Catalunya, Flaqui, se'ns farà curt el programa d'avui.
0: Sí, és d'aquells dies que t'hi estaries més estona, més estona, més estona.
21: Gràcies a tots els oients que heu vingut avui al teatre, al auditori de l'Hotel Melià Sitges, sembla un teatre, per viure en directe la ràdio i recordar la primera Copa d'Europa del Barça, la de Wembley, un 20 de maig, com avui, però de 1992, i per parlar també de mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, amb una taula de luxe. Fixeu-vos que tinc un amic que és molt oient, madridista, i m'envia un missatge: tot i ser del Madrid, quins grans jugones tens amb tu avui. Estem amb Chiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo Amor, Charlie Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, no, Juan Carlos no Unzué...
1: Per mi no lo dice.
15: Sí, també, també. Sí,
21: oye,
15: sí,
21: no, por cierto, sabes que hubiera dado un brazo por jugar un minuto en primera división.
1: Por cierto, que sepáis, os quiero informar a todos, que yo tuve que ver algo que con aquel gol de Wembley.
15: ¿Qué me dices?
1: Sí.
21: Cuéntanos.
1: Yo ya no estaba. Ya sabéis que estuve del 88 al 90, ¿sí? Los años más importantes de aquel tiempo.
21: Sí, porque es donde se cimentó todo.
1: Sí, ningún nada. Y claro, ¿yo qué hacía esos dos años? Me chutaba Ronald... Y yo le dejaba que me las metiese.
15: La confianza fue clave. Metía, le dabas confianza.
1: Me las metía todas.
21: Todas.
1: Y le di confianza. Claro, sin ninguna duda.
15: Si no, le hubieran salido los nervios en aquel momento. Claro.
3: Escolta, molt bé, però avui també hem d'agrair que som aquí perquè ens acompanya també gent com compramosupiso.com. Mm-hmm. Ja sabeu que guanyar una Champions no és fàcil,
15: no.
3: Però vendre el teu pis sí, perquè amb compramosupiso.com te'l compren directament, t'estalvies visites, t'estalvies mal de caps, és el millor gol que pots fotre, vendre el teu pis i sense complicacions a compramosupiso.com del grup immobiliario Heritage.
21: D'alguna manera avui tenim a Pep Guardiola entre nosaltres, també gent que és fora, però et volia deixar un missatge de carinyo, com un amic teu, company, que participe a mi pròxima parada, perquè escriu sobre tu en un dels capítols, Andoni Zubizarreta. Escoltem què diu Zubizarreta.
4: Hola, José María es alguien más que un, no, más que un compañero, evidentemente, casi más que un amigo, alguien con quien... Creo que a los 17 años compartíamos un avión de hélice ahí de vuelta el nuevo crack de la Real Sociedad, yo un porterito del Alavés. Y desde entonces, pues bueno, hemos compartido aviones, viajes, momentos malos, regulares y, bueno, alguno de ellos también bueno. O sea que alguien aquí, alguien quiero mucho y que espero que hoy todo vaya muy, muy bien. Venga, un abrazo.
21: També és lluny, però d'alguna manera present, Jon Andoni Goikoetxea, que també és molt amic teu.
5: Hola, què tal? Hoy soy Jon Andoni Goikoetxea y nada, quería mandarle una felicitación a José Mari por su libro. Ya siento no poder estar ahí, pero bueno, seguro que va a estar genial y entretenido el libro. Y nada, me gustaría haberle acompañado, pero por otros motivos no puedo ir. Y nada, mandarle un abrazo fuerte, que seguro que va a ser un éxito, y un abrazo para él y para toda la familia. Venga, besos, nos vemos. Un saludo.
21: Zubi, Goico y Ronald Koeman. Leroy.
24: Hola, amigos. Buenos amigos para siempre. Bueno, ya se ve dónde estoy. Club de Golf de Barcelona preparando el torneo de Koeman Cup. Siempre estáis invitados para venir y bueno, echo de menos de no poder estar con vosotros el día de 20 de mayo. Bueno, ya la foto habla por sí mismo y sepáis que solo yo he ganado la Copa de Europa sin los esfuerzos que habéis hecho vosotros, pero una broma. Contentísimos, siempre me llaman el 20 de mayo y gracias a vosotros también, ¿eh? Y sabéis cómo yo pienso de vosotros. Un abrazo muy fuerte y bueno, y hay una mesa para comer. Sitio bueno, Club de Golf de Barcelona. Siempre estáis invitados.
21: Chao. Oye, ¿el golf era muy importante para el Dream Team?
15: ¿El?
21: El golf era muy importante para el Dream Team. Yo no jugáis a golf, o casi todos juegan a golf.
13: No, Chiqui juega a golf, sí. Eusebio no creo, Sergi tampoco... No, o sí.
21: ¿Por qué hay tantos jugadores de fútbol que juegan a golf?
13: Pregúntale a Chiqui, que es el que juega, el único aquí.
16: ha dicho que nos invita, ¿no? Pero, sí, sí. Pero cualquier día del año, ¿no? No tiene problema eso la mañana, ¿no? Yo le voy a guardar, me pasáis el vídeo, ¿eh? No, el golf es un deporte que lo puedes hacer hasta muy... Bueno, lo puedes hacer fins que siguis gran y, ostras, es muy divertido. El entorno es maravilloso, tot verd. Y, ostras, Juan Carlos, es que no puc. No puc callar.
1: Venga, dilo, cuenta.
16: A Juan Carlos, a més de donar confiança al Ronald, era un gran jugador de golf. I unes vacances allà, vam anar al sud de França, al nord d'Euskal Herria, i era increïble. Vull dir, hostia, anava, era allò Tiger Woods, eh?
1: Era en blanco.
16: Allò, sí, però allò vestit, allò impecable, no? I primera bola cap a la dreta. I ell com deia, dic, no només has de semblar o no, has de jugar bé golf, sinó que has de semblar-ho, no? I anava impecable, però hostia, va tirar tres boles a la dreta, però després ho va arreglar.
13: Jo volia dir sobre Juan Carlos que també ens va donar un cop de mà el partit aquell del 5-2 aquí al Camp Nou, que hem guanyat la Lliga. Sí. Ho recordeu?
15: Amb el Sevilla.
13: Sí. Saps qui era el porter de Sevilla? Sí, sí.
21: Juan Carlos Unzué. Sí, sí.
13: Escolta.
15: Esa liga también es tuya, Juan Carlos.
1: Seguía dándoles confianza.
13: Si se hiciera una investigación, tal vez la profundidad... Fíjate, le hice yo un gol de vaselina que era inimaginable. Eres el único control que hice en 17 años. Y el tío torpe dijo, no la va a parar. El tío dice, no la va a parar, pero claro, la paré.
1: Es que a mí me gustaba estar fuera de la portería, lejos de la portería. Bueno, fíjate, ¿sabes cómo?
21: Bueno, eso creo que dices ahora con toda naturalidad. En los 90 no era tan fácil ver a un portero que jugara fuera de la portería. Ahora sí, pero en los 90 no.
1: Está claro, sí. Pero yo suelo decir, joder, qué amigos he tenido. Cada vez que jugaba contra algún amigo, me la enchufaba. Fijaros, ¿sabéis quién me metió hasta un gol de falta?
21: ¿Quién?
1: Eusebio Sacristán. No le ha metido un gol a nadie. Y tenía que estar yo allí para que lo enchufara por la cuadra.
21: ¿Tú le metiste un gol de falta a un Zue, Eusebio?
20: Hemos sido muy amigos siempre y tenía este detalle conmigo.
1: Les daba confianza, sigo.
15: Ahora, alguno podría tener algún detalle contigo, ¿no? Para que te lucieras también.
13: No, pero hay una buena reflexión de Flor, mi mujer, que le hizo un día y el tío se cabreó un poco. Que lo cuente.
1: Salgo después de jugar un partido contra el Barça, contra ellos... Y no sé, no me acuerdo cuántos nos metieron, Flor. ¿Tú te acuerdas?
15: Muchos,
21: dice.
1: Y entonces salgo y lo primero que me dice Flor, tú, Juan Calillo, tú que te enteras por los goles, por el marcador, ¿no?
21: Hòstia! 13 minuts per arribar a les 2 del migdia. Els oients que heu vingut a Sitges, després us podreu fer fotos amb... la gent del Dream Team i la Copa d'Europa amb aquesta samarreta gegant de José Mari Vaquero sense problema, no? Podran venir a fer-se fotos
6: no
21: amb
6: vosaltres.
21: No
6: he de fer res, no, ara. No he de fer gran cosa.
21: I tu?
6: Jo sí.
21: Què has de fer?
6: Jo, perdre.
15: Home, no.
6: Pega un dena. Em sap molt de greu el que ha passat, però és igual. Escolta, el Dream Team va generar molt bones imatges, però n'hi va haver una que no va ser del tot bona. I va ser en format rap. Escolta.
7: Nunca lo va a chutar el Barça a Canadá. Hemos controlado la situación y ahora te cantamos esta canción. ¡Vamos! Queremos que te muevas. Hemos superado todas las...

0: tingut el detall de només posar l'àudio i no el vídeo, però recordeu perfectament aquest rap, no? El rap del Dream Team.
1: Inolvidable.
2: Però era millor les samarretes que portàvem que...
0: Posa el vídeo, no, Julio? Sí, posem el vídeo. No,
3: no, no poseu el vídeo.
0: Farem una cosa millor.
3: Escolta, el que farem serà refer la cançó. Tornem a cantar aquesta cançó, fem-ho bé aquest cop.
0: La cantaràs tu?
3: Fem-ho, exacte, fem-ho bé aquest cop.
0: Val.
3: O sigui que endavant, música aquí, i fem-ho bé. Vinga. Anem cap a Wembley, buscàvem la primera, guardant la porteria i el Tobí Zarreta, guiant-nos amb el Johan, va dir se li disfruta. L'objectiu era fer gols a Gianluca Pagliuca, que no sabem com fotre, el partit es trava. El Salines en té una, però el nano no la clava. Stoikov al palo, tothom ja la cantava, però la porteria semblava tapiada. Barça... Barça... Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça... Barça, una falta i cap a dins. La falta ho reconec, va ser cosa rara. Stoikov la toca, Vaquero la para. Tot va sortir tal com vam assajar. Assajar una vegada i a la barra del bar. No havíem assajat mai una falta. El Cruyff no creia en la pilota aturada. Ell sempre deia, no si falta entreno, este es uno. Tu xuta per a dintre. Barça, Barça. Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça, Barça. No veig el públic massa. Una falta i cap a dins. Ja, mare, aviam. Barça, Barça.
0: Ara sí.
3: Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça, Barça. Una falta i cap a dins.
2: Ah. Saps què passa? Que abans has donat la recepta de que la gent, Vinícius, ha fet la carta aquesta, que la gent agafés una pastilla, l'han tret i ara no hi ha...
4: Ah, segunda, tot.
0: Ah, és veritat, Charlie, que no assajàveu ni jugades d'estratègia, ni faltes, ni res d'això? No.
2: No.
0: No, no. El micròfon. Generalment, dius...
5: Excepció, no sé
2: sí, sí, sí.
5: Generalment, el que tira bé no falta res gaire. Ah. Perquè... Escolta, t'ho dic en sèrio? No, t'ho dic en sèrio, perquè allò de xutar 20 vegades, si no xuta la tercera o la quarta, va més que no diris més. perquè no tens facilitat.
2: Gràcies.
0: És la 1:57, avui ha estat un programa especial. Insisteixo, els oients que heu vingut, si us voleu fer una fotografia amb els herois de Wembley, podreu quan acabi el programa. També, si voleu que José Mari Vaquero us signi algun llibre Mi pròxima parada, que ha escrit amb José Javier Torre, també ho farà.
6: Estem en el bon camí perquè el Barça torni a aixecar més aviat que tard una nova Champions?
7: Que responde Chiqui, que és el que té el micro en la mà, que parece que quiere hablar. Sempre està hablando mucho.
6: Des de fora, Chiqui, veus el Barça en el bon camí amb aquesta generació de joves de la Masia?
8: Sí, jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
0: I acabem amb aquesta. Ja que estàs aquí, Chiqui, Guardiola se'n va del City perquè ja no hi ets tu?
8: No.
9: Estaríem molta estona més escoltant el Dream Team. Ens ho vam passar molt bé amb Vaquero i els seus amics a Sitges, però nosaltres ho hem de deixar aquí. Arriba l'hora 14, ho deixem aquí. Demà tornem, ja sabeu, a les 12. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adeu. Demà tornem, si no ens fan fora.
10: Què t'hi jugues?
11: Són les 6 de la mañana, les 5 en Canàries.

0: Lo primero, Nacho Palomo, buenos días.
1: Buenos días, Sergio.
0: Porque cuando te pones así en modo DJ, que a mí me pilla un poco descolocado y no sé dónde estoy, que estoy escuchando tal, y la gente dirá, uy, se me ha ido el dedo a los 40. Pero no, porque también en los amaneceres del Hoy por Hoy damos novedades musicales.
1: Claro, bueno, esto es Madonna con Sabrina Carpenter. Madonna, que está en plena forma, y es que resulta que hace unas horas ha publicado su nuevo disco. Esto era un adelanto que ya conocimos hace unas semanas. Publica disco Madonna, que tiene 67 años, 7 años después del último, que fue en 2019, y entre los temas, que son muy electrónicos, muy discotequeros, como podemos escuchar, está este Bring Your Love junto a Sabrina Carpenter.
0: ¿Y va a hacer gira? ¿Se sabe si va a hacer gira?
1: Pues supongo que sí, todavía no he visto yo las fechas, pero seguro que hay gira en los próximos meses.
0: Esa Madonna, que casi con 70 años igual se marca una gira con este rollo, la verdad. Muy bien, bravo por ella. Vamos amaneciendo ya a las 6 y 41, casi 42, 5 y 41 en Canarias. Y esta mañana amanecemos en tres lugares distintos de Madrid que nos recuerdan, de Madrid, de España, perdón, que nos recuerdan que se cumplen 21 años de la ley de matrimonio igualitario.
1: Sí, justo tal día como hoy entró en vigor esa ley y luego, bueno, pues las tres primeros municipios donde se celebraron estos matrimonios fueron en Tres Cantos, en Madrid, donde va a amanecer a las 6 y 48, mínimas de 17, máximas de 35, en Barcelona, donde ya ha salido el sol, lo hizo a las 6 y 22, mínimas de 21 y máximas de 31, y en Valencia también ha salido el sol hace 3 minutos, a las 6 y 39, mínimas de 21 y máximas de 33 grados.
0: Pues estén casados o no, estén a punto de casarse o no lo tengan previsto, estén celebrando, si están celebrando el orgullo también, mándennos su amanecer al 638-31-3466. Se lo recuerdo, 638-31-3466. Y vamos con el mapa de sonidos. Se cumplen 20 años, lo decíamos ya esta semana, del fatídico accidente del metro de Valencia. En esta casa, saben, estamos haciendo un podcast.
1: Sí, es el accidente de metro más grave ocurrido en nuestro país, 43 muertos, 47 heridos, ocurrió el 3 de julio de 2006, un par de minutos después de la una del mediodía y tres días antes de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia.
2: Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER.
3: Muy buenas tardes. Noticia de última hora en Valencia. Un accidente en el metro.
4: Un convoy ha volcado y se desconoce a esta hora cuánta gente pueda haber en su interior.
1: Los compañeros de Radio Valencia han realizado este podcast. Se titula Accidente de Valencia, 20 años después, que contiene los testimonios de tres supervivientes que iban en ese vagón que descarriló, además de otras voces.
5: La mayoría seguimos con nuestra vida, seguimos trabajando. Y la gente intentaba normalizarlo todo cuando a mí me parecía de todo menos normal, ¿no? Quedó como en el olvido, era como...
1: Cada día de esta semana se ha estrenado un capítulo, el quinto y último se publica hoy, coincidiendo con el aniversario. En ellos, y desde el respeto, se articula un recorrido por sus recuerdos y consecuencias, consecuencias que no se borran.
6: ¿Has vuelto a subir al metro?
7: No, tengo un trauma, no puedo. Lo siento, pero no puedo. Es que ni lo puedo ver en la tele.
8: Se me pasó, digamos así, el trauma en un viaje a Nueva York.
1: Un trabajo periodístico y humano que está accesible a través de la web de la SER y las principales plataformas de audio. Se titula Accidente de Valencia, 20 años después.
0: Bueno, vamos con otros asuntos. Vamos a hablar de esa historia que dejamos el otro día ahí sin resolución final. Esos chicos que se subieron al Empire State para una petición de mano. Y bueno, el titular esta mañana puede ser Libertad para el amor, amor libre. ¿Cómo no vamos nosotros a abogar por el amor libre levantándonos a las horas que nos levantamos?
1: Sí, libertad condicional para esa pareja. La fiscalía les ha imputado varios delitos por escalar la antena del rascacielos donde él le propuso matrimonio a más de 400 metros de altura. Bueno, después de pasar la noche en el calabozo, fueron puestos en libertad con cargos. Le preguntaba a los periodistas a la salida sobre el poder del amor por ese mensaje que desplegaron en la cima de la antena. Bueno, los delitos a los que se enfrentan han sido acusados de allanamiento, de poner en peligro a otras personas del edificio y también daños a la propiedad, además de otros cargos menores como posesión de herramientas para ese allanamiento, ingreso ilegal y manipulación de la infraestructura. No hay ningún delito por amor, entonces de momento, Sergio Soto.
0: Pues bueno, está está libre, Sergio Soto está libre, claro. Taylor Swift, que también está enamorada, se ha casado, lo va a celebrar durante 3 días en el Madison Square Garden de Nueva York. Hay como varios ricos que han hecho esto de celebrar durante mucho tiempo, algunos en lugares públicos.
1: Sí, con 1,000 invitados y un gran dispositivo policial. Estrella de la música, que se ha casado con Travis Kelce, que es un jugador de fútbol americano. Durante estos días estaban viendo preparativos alrededor del Madison Square Garden, entre ellos camiones con cajas de langosta.
0: El Bernabéu otra vez.
1: También camiones con una marca de donuts, no sabemos cómo va a mezclar eso. Hay una alfombra roja prevista y, bueno, pues decenas de invitados conocidos como Paul McCartney y Selena Gómez, y todo el centro de Manhattan va a estar cortado al tráfico durante este fin de semana para esa celebración.
0: Bueno, pues felicidades a Taylor Swift, claro que sí. A ver si nos invita. Sampe, deporte.
6: Pues la selección española vuelve a ser la misma, ella misma. La victoria de anoche por 3-0 sobre Austria con gol de Pedro Porro y doblete de Oyarzabal permite que supere los 16avos y su primera eliminatoria directa en un Mundial desde Sudáfrica 2010. Pese a la clara victoria, Luis de la Fuente es exigente.
9: Yo creo que hay que mejorar todo, todavía más. La defensa, los aspectos defensivos, se han hecho muchas cosas bien, pero ha habido situaciones donde todavía igual la presión nos ha faltado ajustarla un poquito más. En la presión alta hay que mejorar siempre. El halago debilita mucho y en ataque también hemos fallado muchas ocasiones. Hay que tener más alto el porcentaje de eficiencia. Claro que se puede mejorar siempre.
6: Pudimos ver la mejor versión de Lamine Yamal hasta ahora en el Mundial, pero todavía lejos del Lamine que conocemos. Fue de más a menos, aunque le sacaron 2 balones bajo palos. Uno el portero a bocajarro, otro el ex del Real Madrid, David Alaba, un minuto antes de ser sustituido. El extremo de la selección dice que está ya al 100%, Lamine Yamal.
10: Poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito. Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
6: Fue elegido Lamine el mejor del partido, pese a los 2 goles de Oyarzabal, que se expresaba así al final del encuentro en Televisión Española.
11: Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada, felices. Y sí, un partido complicado que sabíamos que iba a ser difícil. Ellos eran una selección física que nos iba a poner las cosas complicadas, pero bueno, creo que hemos tenido un muy buen día, un muy buen partido y nada, felices.
6: España va a disputar el próximo lunes 6 a las 9 de la noche en Dallas los octavos contra Portugal, que se ha impuesto por 2-1 a Croacia en Toronto. Y la jornada del jueves está a pocos minutos de terminar. Sigue todavía en juego el Suiza 2, Argelia 0, minuto 88 de partido. Esta ronda de 16avos se completa con los 3 partidos de hoy. 8 de la tarde, misma hora en Carrusel, Australia-Egipto en Dallas. A las 12 de la noche, desde las 11 y media en Carrusel, Argentina-Cabo Verde en Miami. Y a las 3 y media de la madrugada, misma hora en Carrusel, Colombia-Ghana en Kansas.
0: Y a partir de las 10 de la mañana, el tramo Magazine de Hoy por Hoy, con los contenidos que nos adelanta Teresa Truchado. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días. Vamos a cerrar la temporada echando la llave a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Lo haremos recibiendo la ultimísima incorporación a nuestras estanterías, el libro de Natalia Moreno, Madonna no nació en Wisconsin, la primera novela de la cineasta que cuenta la historia de una mujer de 40 y tantos que se divorcia y necesita volver a su adolescencia ochentera, en la que se creía Madonna, en un pueblo rural aragonés, para entender quién es. A las 10 estaremos con Natalia para que nos hable de su ópera prima. A las 11, Fernando Neira termina sus historias musicales. Lo haremos escuchando las voces de Gia Margaret y Angelo de Agostini después de que hayan podido recuperarlas. Y es que estuvieron un tiempo sin poder cantar. Por eso Neira les ha elegido como disco de la semana ex aequo y nos explicará cómo vuelven a sonar. Nos visita la mexicana Silvana Estrada, que está girando por España este verano y hace una parada en Hoy por Hoy. Nos trae su nuevo disco, Vendrán suaves lluvias, marcado por esa voz suya tan especial, capaz de sacarte de un sitio oscuro hacia un lugar luminoso. También Ana Uslé con las propuestas de las que deberían ser las canciones del verano. A ver si entre los tres consiguen un tema que nos convenza a todos. Por mi parte, recordarles que empezamos a las 10 y que en el magazine de Hoy por Hoy haremos todo esto y mucho más. No se lo pierdan. Les esperamos. Hasta luego.
0: Son ya las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: Hoy por Hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
13: Bon dia, és divendres, és 3 de juliol i comencem amb una última hora matant a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso i en marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra per localitzar-ne l'autor. Tot apunta a una baralla entre bandes llatines. És la principal notícia, ara l'ampliem, però abans... Abans el temps, sol i més sol a tot el país, no es preveuen pluges enlloc i les temperatures que aniran a l'alça. El trànsit, ara mateix hi ha l'AP7 que torna a registrar problemes perquè està tallada a l'altura de Mont-roig del Camp i el transport públic de moment normalitat. En marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra per localitzar l'autor del tiroteig que aquesta nit ha matat un noi de 15 anys. Susana Ruiz, bon dia.
14: Bon dia. Ha passat al Parc de la Pegasó, al barri de la Sagrera de Barcelona. En lloc dels fets s'hi han trobat beines de pistola. La víctima és d'origen llatinoamericà i fa pocs mesos que estava a Barcelona. La policia sospita que és una revenja entre bandes llatines. Durant el mes de juny hi ha hagut 5 tirotejos a l'àrea de Barcelona i a mal d'avui ja són 3 les persones que han mort per arma de foc.
13: I ha estabilitzat el foc de vegetació agrícola de Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà. Vicenç Llorca, bon dia.
15: Bon dia, Gisela. 19 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris van participar en el dispositiu d'extinció d'un incendi que crema camps i canyers a prop d'una zona on bufa la tramuntana. Ara els mitjans aeris ja s'han retirat i la 20ena de dotacions terrestres es mantenen a la zona pel tractar de controlar el foc.
13: I el que dèiem fa una estona, la P7 que torna a registrar problemes està a aquesta hora tallada a l'altura de Mont-roig del Camp en tots dos sentits de la marxa. Una P7 que justament ahir va estar 12 hores tallada en sentit sud a l'altura del Tarragonès per un dia que va ser caòtic amb aquesta via amb 2 accidents més que van provocar talls i retencions quilomètriques. Des d'allà ens ho explica l'Eva Hidalgo.
16: El xoc entre un camió i un turisme a la Pobla de Montornès de matinada va provocar que no es pogués circular en sentit sud durant 8 hores. El restabliment total no va arribar fins a mitja tarda. A banda, a Maçanet de la Selva, Girona, hi va haver un xoc per encalç entre un camió i un autocar. I a Martorell, un altre accident entre dos vehicles de gran tonatge. En ambdós casos, es van tallar carrils de circulació. En total, 6 camions implicats en sinistres en una mateixa jornada. A la llista s'hi sumen un xoc amb un motorista mort al Baix Llobregat i una avaria a Maçanet.
13: Més coses. Salvador Illa ja té els pressupostos que li serviran per arribar amb estabilitat fins a final de legislatura.
17: Aquest acord a Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
13: El govern tindrà mig any per executar els més de 49.000 milions d'euros del pressupost d'aquest any que ha aprovat gràcies als seus socis Esquerra i Comuns que li han advertit que aquest suport no serà un xec en blanc pels 2 anys que li queden de legislatura. Xavier Balló.
18: Els socis no volen que el suport als pressupostos faci que el govern aixequi el peu de l'accelerador i han advertit que seguiran exigint que compleixi amb tots els seus compromisos. Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
19: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ens trobaran exigint el compliment dels acords.
18: De fet, un dels compromisos que hi havia amb els comuns, la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, arribarà al ple la setmana que ve. Des de la dreta, l'oposició ha carregat contra aquests pressupostos que només serveixen, diuen, per resistir al poder.
20: I segueixo veient arrogància i triomfalisme, i els fets els contradiuen, perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer.
21: No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant.
18: Són Antoni Castellà de Junts i Juan Fernández del PP.
13: Escoltem ara el comentari que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
22: Mentre Pedro Sánchez ha d'engolir cada dia un titular judicial i Alberto Núñez Feijóo li esmena en la plana quan prova d'acostar-se Junts, a Catalunya ahir es va falcar l'estabilitat que perseguia Salvador Illa, una estabilitat que no es percep a la política espanyola. Illa ja té pressupostos i s'assegura el recorregut de la legislatura amb uns únics comptes. Amb l'aval per fer la major despesa pública validada fins ara, el president resol la carpeta de la intendència i de la inversió, però ara li toca mostrar ambició política. Primer, per millorar els serveis públics, com pregona, i també per complir compromisos com el del finançament. Més recursos per a un país que els necessita. Diu el govern que el finançament depèn del que faci Junts a Madrid. Sí, però també de Sánchez. Illa sempre li ha fet de puntal. Ara necessita un cop de mà de la Moncloa per evitar que a Catalunya creixi la frustració per les promeses incomplertes.
13: Són les 6:54.
2: La bona notícia, collida per en Manlleu Origen.
23: El camp català rejuveneix. S'assoleix la millor xifra d'incorporació de joves pagesos des del 2019. Aquest 2026, el Departament d'Agricultura ha registrat 340 incorporacions de joves pagesos al sector, una cinquantena més que l'any anterior i la millor dada dels últims 7 anys. L'agricultura catalana suma dinamisme amb més incorporacions, diversificació d'explotacions i nous models de negoci vinculats al territori.
2: En un món ple d'incerteses, en Manlleu Origen som capaços de seleccionar les bones notícies per a tu.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
4: Oi por oi Catalunya.
13: La Sagrada Família ha estat altra vegada l'escenari d'un gran esdeveniment. Després de la visita del Papa, ara ha estat el Tour de França el que ha projectat Barcelona al món. Segons la Guàrdia Urbana, 50.000 persones es van aplegar a l'entorn de la Basílica per veure els ciclistes. Ferran Dalmau.
5: Barcelona es va tenyir del groc del Tour de França per rebre en un recorregut idíl·lic a l'Avinguda Gaudí els 23 equips. Una passarel·la en direcció a la Sagrada Família que va reunir a banda i banda els aficionats, mentre la cerimònia la dirigia la veu del ciclisme.
7: Porto quasi 40 anys dedicant-me al món del ciclisme.
5: El narrador Carlos de Andrés, històric de les retransmissions de televisió espanyola, que entrevistava els favorits. Primer, Jonas Vingegaard.
24: I'm happy to be here in Barcelona.
5: I avisava que està preparat per intentar vèncer l'actual campió Tadej Pogacar. Pogacar era el més esperat per tots els aficionats que li van deixar aquest moment.
24: For sure, piece of art.
5: Mentre ell deia que la Sagrada Família era una gran obra d'art, un fan li cridava, tu sí que ets una obra d'art. Tot plegat projectant Barcelona als 190 països del món que ho estaven emetent en streaming.
13: I Catalunya és de llarg la comunitat autònoma on més persones han demanat regularitzar la seva situació a Espanya. 257.000 s'han acollit a aquest tràmit, expedients que s'han d'anar resolent en els propers 3 mesos.
14: Barcelona és de llarg la província que té més sol·licituds. També veiem dades que criden l'atenció a Tarragona, Lleida i Girona.
13: Doncs ens les explica l'Oriol Soler.
25: Sí, com que Barcelona província té, per exemple, pràcticament el mateix volum de sol·licituds que tota la comunitat de Madrid, 192.000. És una constant, cada demarcació al seu nivell. Tarragona en té 27.000, més que comunitats senceres com Cantàbria o Navarra, Girona 22.000, més que tot el Principat d'Astúries, i Lleida 15.000, més que tot Extremadura, que és la comunitat autònoma on es va posar sobre la taula la idea de prioritat nacional. Lleida, amb una economia on hi té un gran pes l'agricultura, supera de llarg altres províncies també eminentment agrícoles i els doblen sol·licituds, per exemple, Valladolid, Burgos, Segovia o Salamanca.
13: I més de la meitat de les famílies ateses per Càritas l'any passat a Catalunya, unes 43.000, no tenen un habitatge digne.
15: Ho diu la memòria anual d'aquesta entitat, que ressalta que moltes famílies ja no és que puguin pagar un pis, sinó que no els arriba per una habitació rellogada compartint espais amb altra gent.
26: Quan parlem de família amb habitació de relloguer, estem parlant de dona amb un o dos fills, i el que vàrem detectar és que al cap d'un any just de la pandèmia, el 48% d'aquestes famílies havien hagut de canviar d'habitació de relloguer perquè no podien fer front a l'augment que els reclamava el qui els rellogava l'habitació.
15: És Salvador Busquets, president de Càritas. Aquesta entitat va acompanyar més de 200.000 persones l'any passat a Catalunya i assenyala que s'ha detectat un debilitament dels vincles socials i comunitaris que perjudiquen especialment la gent més necessitada.
13: I investigadors de l'Hospital de Bellvitge han identificat un mecanisme rellevant en l'aparició d'un càncer. La cèl·lula cancerígena queda en pausa fins que detecta un entorn favorable al desenvolupament del tumor.
14: La recerca feta en col·laboració amb la Universitat de Barcelona mostra com la cèl·lula queda en estat d'espera. Els investigadors de l'IDIBELL la descriuen com una bomba de rellotgeria biològica que no s'activa fins que troba les condicions necessàries per garantir que el càncer prosperi. En aquest procés hi intervé un gen alterat present en més del 60% dels tumors humans. És aquest gen el que posa en marxa la maquinària celular a l'espera del senyal que indica que l'entorn és l'adequat pel desenvolupament tumoral. Els investigadors apunten que la troballa pot permetre intervenir abans que el tumor es desenvolupi. Will the choir boys sing? Will the choir boys
13: sing? Will I've always been? I aquest vespre, a partir de les 8, a l'Auditori Fòrum de Barcelona, Van Morrison.
14: Que a punt de fer 81 anys i amb més de 60 anys de carrera, l'anomenat Lleó de Belfast actua al capdavant de la seva banda al Festival de Jazz de Barcelona. És el primer cop que forma part del cartell Història Pura, doncs, aquesta nit al Fòrum.
13: En res, arribem pràcticament, ja seran les 7 del matí. Avui a l'Aquí Catalunya, amb la Marina Fernández, a partir de les 9 entrevistarà a la consellera d'Economia, l'Alícia Romero, ara que ja hi ha pressupostos. A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena SER.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 3 de juliol i aquest és un dels sons del dia.
2: Sí, és un follón, però és lo que hay. Tenemos el Tour de França. O tenim el Papa o tenim no sé què, ja ho sé.
3: No saps on llançar les escombreries perquè tens que anar dos o tres carrers més cap allà. En el metro, que no pot funcionar, o sigui, avui jo tinc que sortir de casa a les 3 de la tarda i no tinc metro.
4: El poc període de temps que hi ha hagut entre tot lo de la Sagrada Família que vam fer del Papa a Roma i ara que torni pas això a l'Avinguda Gaudí i tal, molesta.
1: Són veïns queixosos per la presentació del Tour, un bon grapat de veïns i comerciants del voltant de la Sagrera que estan afectats per les restriccions de la mobilitat. Ahir va ser el dia del Gran Depart, més de 50.000 persones s'hi van aplegar. Ara ho expliquem tot plegat, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps, pendent de la nova onada de calor que començarà aquest cap de setmana. I, de moment, avui no ens mourem de valors, ens mourem dels valors típics de l'època, que ja sabem la calorada que està fent. I, de l'altra, tenim el trànsit. Hi ha les retencions habituals per entrar a Barcelona i aquesta hora, a més, està tallada l'AP7 a Montroig del Camp en tots dos sentits de la marxa per un accident. I el transport públic, de moment, no hi ha incidències. La Sagrada Família ha estat altra vegada l'escenari d'un gran esdeveniment. I després de la visita del Papa, ara ha estat el Tour de França el qui ha projectat Barcelona al món. Segons la Guàrdia Urbana, 50.000 persones s'hi van aplegar a l'entorn de la Basílica per veure de prop els ciclistes, entre ells el Ferran Dalmau.
5: Barcelona es va tenyir del groc del Tour de França per rebre en un recorregut idíl·lic a l'Avinguda Gaudí els 23 equips. Una passarel·la en direcció a la Sagrada Família que va reunir a banda i banda els aficionats, mentre la cerimònia la dirigia la veu del ciclisme.
6: Porto quasi 40 anys dedicant-me al món del ciclisme.
5: El narrador Carles

0: no hagi publicat el pla estiu amb què afronta la cobertura de les vacances del personal sanitari. El sindicat majoritari, entre el col·lectiu mèdic, manté la campanya Ni un minut més, que consisteix en no allargar la seva jornada laboral durant els mesos d'estiu també.
1: El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, diu que el fet que Salut no hagi fet públics els reforços assistencials i les mesures d'organització previstes per afrontar l'estiu demostra el desgovern que viu la conselleria.
2: Arribar a juliol sense que es coneguin ni reforços, ni reducció d'activitat, ni tancament de llits ni reorganització per l'augment de la pressió assistencial a les zones turístiques, és constatar que el govern no té cap mena de capacitat de control i direcció del sistema.
1: Enguany la situació pot agreujar-se perquè molts metges es neguen a fer hores extra, que és com es cobreix entre el 15 i el 20% de l'activitat assistencial.
0: Doncs els sindicats de bombers han decidit seguir l'exemple dels metges i fer seva també la seva campanya Ni un minut més. Les entitats demanen a bombers, als bombers, que deixin de fer hores extra per cobrir les mancances estructurals del cos. Vicenç Llorca.
3: Bon dia, Gisela. La Comissions Obreres i la CGT denuncien que amb les actuals plantilles no es pot donar resposta a les tasques del dia a dia i reaccionar davant emergències importants. I consideren que caldria contractar un mínim de 700 professionals més. Expliquen que ara, quan un parc queda buit perquè tot el personal està treballant en un sinistre, s'ha d'activar personal que no està de servei per cobrir aquest forat. Els bombers ja es van mobilitzar el 23 de juny, però lamenten que les negociacions amb la Generalitat no avancin.
0: I mancances que tal vegada podran pal·liar els nous pressupostos, els primers en villa el govern, que ja han rebut llum verd del Parlament, i amb els comptes, la llei d'acompanyament. La norma inclou modificacions fiscals i administratives en matèria aeroportuària, habitatge o educació. Laura Pons.
4: Sí, s'incorpora la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, que s'haurà de ratificar la propera reunió bilateral Estat-Generalitat. És un organisme, recordem, que servirà per coordinar la governança del sistema aeroportuari català. La norma també inclou la definició del concepte de gran tenidor, que serà aquell qui tingui 5 o més habitatges a Catalunya o 10 en el conjunt de l'Estat, i es reclassifica també el personal laboral d'atenció educativa, una mesura que beneficiarà 4.000 persones que passarien a cobrar 300 euros més al mes.
0: I el personal d'atenció educativa, que inclou educadores d'educació especial o integradores, ha aconseguit fer realitat una de les seves grans reivindicacions, que se'ls reconegui que tenen formació superior i que, en conseqüència, el seu sou s'augmenti gairebé 5.000 euros bruts a l'any. Soledad Domínguez.
5: Segons recull un dels articles de la llei d'acompanyament de pressupostos que es va aprovar ahir, una mica més de 4.000 treballadors PAE pugen de categoria amb efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2026. La portaveu del personal laboral d'USTEC, Eva Costa, celebrava molt emocionada que finalment es fa justícia.
6: Es dignifica la professió de més de 4.000 treballadores del personal laboral d'atenció educativa. Som les que sostenim una escola que pretén ser inclusiva a sobre de les nostres esquenes.
5: Feia dues dècades que les treballadores, que fins ara estaven contractades com a personal laboral no titulat, reclamaven aquest canvi de categoria, que suposarà que cobrin uns 332 euros bruts extra cada mes.
0: I a l'Audiència de Barcelona, un home ha acceptat gairebé 20 anys de presó per haver assassinat la seva parella i esquarterar-la al pis que compartien a Barcelona. Els fets van passar fa 5 anys.
1: L'home ha confessat que va matar la seva parella a trets, que la va esquarterar i que, després de guardar el cos en una cambra frigorífica, finalment la va enterrar en una finca d'una urbanització de Barcelona que havia comprat amb aquesta finalitat. A més, després de cometre el crim, el condemnat es va fer passar per la víctima en converses telemàtiques amb els seus familiars per fer-los creure que continuava viva. Inicialment, la Fiscalia demanava 34 anys i mig de presó, però l'ha rebaixat a canvi de la confessió i d'haver donat la part del pis que compartien i la finca on va enterrar la víctima als familiars perquè puguin destinar-la a recordar aquesta pobra dona.
0: Són les 7 i 27.
7: El 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El dia 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris. L'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta cit.trànsit.gencat.cat.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
0: I Espanya jugarà els vuitens de final del Mundial, Vicenç.
3: Després d'exhibir-se contra Àustria, amb victòria per 3-0, 2 d'Oyarzabal i un de Pedro Porro, l'MVP del partit, Lamin Yamal.
9: Poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito. Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy...

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és divendres 3 de juliol i Salvador Illa ja disposa dels seus primers pressupostos des que governa.
5: Aquest acord a Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
4: Sense sorpreses, el Parlament va aprovar els comptes amb el suport dels socis de legislatura, Esquerra i Comuns. Ara ho ampliem, però abans tres imprescindibles. I el primer és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres, destacant a hores d'ara dues incidències. Parlem de dues avaries. La primera ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, que en sentit nord doncs talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de lentitud. La segona avaria, en aquest cas, ha estat cap al nus de la Trinitat, a la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona, també en sentit nord, doncs que en direcció Mataró també talla un carril i provoca 1 quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes dues incidències, continuen també aquestes retencions habituals, sobretot en els accessos i voltants de Barcelona. Per moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris del tram Besòs, perquè avui comencen els talls per unes obres que alteraran el servei durant mesos, en alguns trams fins i tot fins al 2027, i el tercer imprescindible, el temps. Ens fem pesats aquests dies, però és que només podem parlar d'una cosa, que és la calor. Jordi Carbó.
7: A partir d'avui, la temperatura tornarà a pujar a tot Catalunya, un ascens que tindrà continuïtat fins dimarts. De fet, aquesta nova situació de molta calor arribarà al seu màxim entre dilluns i dimarts. D'augment, ara mateix tenim 23 graus de mitjana a Barcelona, 22 a Tarragona, 18 a Lleida i Girona. El dia serà radiant, sol i molt bona visibilitat, amb temperatura pujant ràpidament. Màximes al voltant dels 30 graus a la costa, dels 35 a la resta de Catalunya, superant-lo ja a moltes poblacions de l'interior. I al cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, ja tindrem màximes properes als 40 graus.
4: El govern tindrà mig any per executar els més de 49.000 milions d'euros del pressupost d'aquest any. Dos anys ha trigat Salvador Illa a tenir els pressupostos necessaris per aprovar, els suports necessaris per aprovar uns pressupostos que han tingut el vistiplau dels seus socis d'Esquerra i dels Comuns. Ara bé, li han advertit que aquest suport no serà un xec en blanc pels dos anys que li queden de govern. Xavier Balló.
8: Els socis no volen que el suport

0: continuar governant.
1: Són Antoni Castellà de Junts i Juan Fernández del PP.
2: Doncs a tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
3: Mentre Pedro Sánchez ha d'engolir cada dia un titular judicial i Alberto Núñez Feijóo li esmena en la plana quan prova d'acostar-se junts, a Catalunya ahir es va falcar l'estabilitat que perseguia Salvador Illa. Una estabilitat que no es percep a la política espanyola. Illa ja té pressupostos i s'assegura el recorregut de la legislatura amb uns únics comptes. Amb l'aval per fer la major despesa pública validada fins ara, el president resol la carpeta de la intendència i de la inversió, però ara li toca mostrar ambició política. Primer, per millorar els serveis públics, com pregona, i també per complir compromisos com el del finançament. Més recursos per a un país que els necessita. Diu el govern que el finançament depèn del que faci Junts a Madrid. Sí, però també de Sánchez. Illa sempre li ha fet de puntal. Ara necessita un cop de mà de la Moncloa per evitar que a Catalunya creixi la frustració per les promeses incomplertes.
2: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, condemna el tiroteig que aquesta nit ha acabat amb la mort d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso.
4: Tot apunta a una revenja entre bandes llatines. Diversos veïns van trucar al 112 alertant de la situació. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar el SEM, que es va trobar el noi ferit per arma de foc en un estat crític. Van intentar aturar l'hemorràgia, però finalment va acabar morint. Al lloc dels fets també s'hi van trobar casquets de pistoles. Ara mateix hi ha un dispositiu en marxa per localitzar l'autor del tiroteig.
2: I tot apunta que és aquesta revenja entre bandes llatines. Però més coses, perquè la Generalitat estudia un peatge a l'AP7 i a les vies d'alta capacitat.
5: Però és evident que necessitem pensar en aquesta solució d'un peatge. Quan hi havia peatge, els camions es repartien millor. I també hem de pensar que aquest peatge ens pot ajudar a mantenir millor les carreteres. En aquests moments hi ha cotxes abandonats, etc. I jo crec que i la carretera està en mal estat.
2: Ho acaba de dir el secretari de Mobilitat Manel Nadal a l'Aquí Catalunya, això després que ahir fos un dia caòtic a la P7 i que el president Illa abans d'ahir apuntés que potser havia estat un error treure els peatges. I som al juliol i el Departament de Salut no ha publicat encara el pla estiu amb què afronta la cobertura de les vacances del personal sanitari. El Sindicat Metges de Catalunya li retreu, tot recordant que l'any passat la Conselleria també es va saltar aquest exercici de transparència. Susana.
6: El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, diu que el fet que Salut no hagi fet públics els reforços assistencials i les mesures d'organització previstes per afrontar l'estiu demostra el desgovern que viu la conselleria.
7: Arribar a juliol sense que es coneguin ni reforços, ni reducció d'activitat, ni tancament de llits, ni reorganització per l'augment de la pressió assistencial a les zones turístiques és constatar que el govern no té cap mena de capacitat de control i direcció del sistema.
6: I enguany la situació pot agreujar-se perquè molts metges mantenen també durant l'estiu la campanya Ni un minut més, que implica que es neguen a fer hores extra, que és com es cobreix entre el 15 i el 20% de l'activitat assistencial.
2: Doncs el Sindicat de Bombers ha decidit seguir l'exemple dels metges i fer seva també la campanya Ni un minut més.
6: Les entitats sindicals demanen als bombers que deixin de fer hores extra per cobrir les mancances estructurals del cos. Comissions, Obreres i la CGT estimen que caldria contractar un mínim de 700 bombers.
2: Arribat a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
4: La Vanguardia analitza les pàgines de Societat que les dones tenen més facilitat que els homes per aguantar el recorregut d'una marató completa gràcies al ritme regular que els permet administrar-se millor. El periòdico subratlla una investigació mèdica que apunta que l'estrès crònic podria alterar la microbiota i el sistema immunitari. El País es fa ressò de la investigació de la mort d'un sense sostre atropellat a la platja per un vehicle de neteja a la platja de la Rabassada de Tarragona aquest cap de setmana. El diari Ara, per últim, posa el focus en els casos d'agressió sexual que s'arxiven un cop l'agressor suïcida i la persona denunciant no pot demostrar els fets.
2: Són les 8 i 27.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Arnau Montserrat, bon dia.
11: Bon dia, Gisela.
2: Espanya jugarà els vuitens de final del Mundial.
11: Després d'exhibir-se ahir contra Àustria amb victòria per 3-0, 2 d'Oyarzabal i un de Pedro Porro, l'MVP del partit, Lamine Yamal.
12: Poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito. Ya está.
11: El rival d'Espanya a vuitens de final serà Portugal, que va remuntar a Croàcia per imposar-se 2-1. Serà dilluns a les

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. A esta hora, el Ayuntamiento de Alicante ha convocado 3 minutos de silencio por el asesinato de una mujer y de su hija en la Cañada del Fanillar, Javier Ruiz Martínez.
1: La otra hija de la familia está herida de gravedad. El presunto agresor es el padre, que está bajo custodia policial. En el Ayuntamiento de Alicante está Elena Escudero. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, unidad de toda la Corporación Provincial Alicantina. También son varios los ciudadanos que se han acercado para mostrar su más absoluto rechazo a este presunto crimen machista y de apoyo a familiares y amigos de las víctimas. Solo unas horas después de conocer este crimen que ha conmocionado a la ciudad, el presunto asesino está en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial tras presuntamente matar a su mujer de 55 años y a una de sus hijas de 21 con arma blanca. La otra de las hijas de 26, recordamos, aún una herida consiguió dar la voz de alarma al 112. La investigación sigue abierta. No constaban denuncias previas en el sistema Biogen.
3: Radio Manresa, al 95.8 FM, Cadena Ser.
4: Migdia Central, Eli Pagán.
5: Hola, què tal? Molt bon migdia. Com estan? Passa un minutet de les 12 del migdia. Comencem nou migdia central. Tenim a les d'ara 29 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. I amb el que ja els aviso, i el que ve és calor. Cap bona notícia la que ens portarà avui el nostre meteoròleg, l'Arnau Graner. Amb ell començarem aquest migdia central d'avui divendres. Avui ens en volem anar fins a Gironella, concretament els volem parlar d'una iniciativa gastronòmica, però també doncs vitivinícola. Es diu Ve de Gust i té lloc demà dissabte a Gironella. Avui en parlarem en aquest migdia central amb la Karina Bejar. Parlarem doncs d'aquesta jornada que té lloc demà a la tarda nit, com dèiem, a Gironella. És divendres, toca parlar de cinema, per tant tindrem aquí a l'Arnau Vilaseca per repassar quines són les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana i acabarem també, com tots els divendres, parlant amb el Joan Morros. Avui regalarem entrades per anar a veure La nit dels musicals. Tot això serà en aquest migdia central que, com que anem molt plens, ara mateix començarem. I ho fem, com cada divendres, doncs amb la informació meteorològica. A hores d'ara, dèiem, ja vorejem aquests 30 graus de temperatura i li anem a demanar, doncs, amb el nostre meteoròleg, amb l'Arnau Graner, què és el que tindrem a partir d'avui, aquest cap de setmana i la setmana vinent.

0: Comencem, com tots els divendres, en aquest migdia central parlant de meteorologia i donant la benvinguda al nostre meteoròleg, si no també encara no se'ns està... Si no està fregit, aviat se'ns fregirà. Arnau, què tal? Com estem?
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs mira, aprofitant la refrescada d'aquests dos últims dies, eh?
0: Sí, sí. Home, avui aquest matí, quan hem sortit, estava bé, passava airet. L'altre dia, al vespre, també passava airet. Però, clar, jo no sé si veient aquests anuncis del que ens ve, jo no sé si, no, si sobreviurem a aquest estiu. Home, el que sí que veu dir és que baixaven una mica les temperatures i han baixat una mica les temperatures. Clar, ara, d'aigua aquí no n'hem vist, Arnau.
1: No, ni en veurem.
0: Ni en veurem, mare meva.
1: L'aigua, si vols, en parlem després, però sí que, si parlem de temperatures, realment hem tingut una refrescada. Més que una refrescada, el que hem notat, podríem dir que hem tingut una normalització termomètrica. Aquests dos últims dies hem tingut dos dies on la temperatura s'ha mostrat el que era habitual en un mes de juliol, és a dir, màximes entre els 33 i els 35... Fins i tot a aquestes zones més càlides, doncs hem acostat dels 36 igualment, però bé, podríem dir que és alguna cosa una mica més normal, eh? Però ja veiem, eh? Estem parlant de... Celebrem una normalització termomètrica amb màximes de 35 graus. Realment la cosa està, doncs, deixada de mare, fora de lloc, i bé... El que ens espera torna a espantar una miqueta perquè a partir de diumenge arrenquem una onada de calor que pot ser tan o més intensa que l'última i la darrera que vam tenir. Per tant, aprofitar aquests dos últims dies, avui ja tornarem a enfilar-se els termòmetres, això sí, tal com deies, els matins, tant ahir com avui, la mínima, sobretot ho hem notat amb les mínimes, han baixat força. Hem passat de tenir nits tropicals a mínimes, clarament per sota els 20 graus, al voltant dels... entre els 12 i els 16 graus, en funció de la zona, de pensar que zones d'aquestes més allunyades de les poblacions, doncs els termòmetres han arribat a baixar fins a 12 graus, per tant, estem parlant d'una temperatura mínima força baixa, que si la notéssim a nivell de cos humà, doncs necessitaríem un jersei i fins i tot anar amb pantalons llargs. Per tant, sí que es nota aquesta refrescada, sobretot nocturna, ara, durant el dia... poca cosa notem ni notarem, i avui comença aquesta remuntada amb màximes que ja superaran clarament els 35 graus i avui ja es poden acostar als 37 o 38. Per tant, tornem a la calor intensa, calor forta, que a partir de diumenge, és a dir, demà passat, arrencarem amb onada de calor.
0: Clar, aquests dies hem fet notícies sobre aquest tema perquè acabava el mes de juny i, clar, el titular era 7 de cada 10 termòmetres han passat dels 35 graus aquest juny a Catalunya. Aquest era el resum, podria ser el resum del mes de juny.
1: Sí, de fet, fent números, no sé si ho comentàvem la setmana passada, a diverses estacions meteorològiques no oficials, però també podríem parlar de la d'Artés, per exemple, doncs hem estat pràcticament des del dia... Goita, ho tinc aquí. Des del dia 13 de juny, cada dia la temperatura ha superat els 35 graus. Guaiteu, eh? Estem parlant de des del 13 de juny, avui som 3, parlem de pràcticament 2 setmanes i mitja, amb temperatures per sobre dels 35 graus de màxima. Però és que no només a l'estació meteorològica d'Artés, podem parlar d'estacions meteorològiques que històricament o que generalment estan situades a zones on no superen o és més difícil que faci aquesta calor, perquè la d'Artés està situada en un lloc molt, molt, molt concret, també hem superat bona part d'aquests mateixos dies, exceptuant dos o tres, els 35 graus. Evidentment que no és habitual. Però bé, ens hi hem de començar a acostumar, perquè la nova normalitat, el nou clima, va per aquí, uns estius més intensos, uns estius molt més càlids, i sobretot, el que més preocupa, perquè al final a la calor, doncs, poc o molt, ens hi anem mig acostumant, adaptant com podem, no? El que més preocupa és l'acceleració d'aquests canvis de patrons. Recordem que fa dos o tres anys això era impensable, aquests dies, tants dies i tanta calor, era impensable. I també aquesta persistència de la calor i la manca de precipitacions. Una manca de precipitacions que aquí a casa nostra, a la Catalunya Central, ja és habitual al mes de juliol, però no ho és tan habitual al mes de juny i tampoc al mes d'agost. Veurem, perquè queda molt de temps. Els models a llarg termini, i ara estic aquí fent una mica de meteoficció i barrejant conceptes, els models a llarg termini ens marquen un estiu i una tardor força plujosa, però veurem, perquè quan parlem d'un estiu plujós estem parlant que amb una tempesta podem tenir ja un estiu plujós. És a dir, veurem què pot passar, però la tendència a nivell termomètric és la que estem tenint. Ens recorda molt a l'estiu del 2003 i a l'estiu del 2022, que són els dos estius més durs a nivell climàtic que hem tingut a casa nostra, però sobretot a nivell mortífer. Sí, hem de parlar de morts. Durant l'onada de calor del mes de juny, de fa 2-3 dies, hem tingut, a França sobretot, les morts van superar el miler. Veurem com avança tot plegat, però sí, sí, estem parlant de que la situació és complexa, és complicada, i bé, si vols ara en parlem. Però els models de mig-llarg termini no conviden a l'optimisme, ni per precipitacions, que seria el més preocupant, però tampoc per calor. No veiem cap refrescada, ni de bon tros, al contrari. Ara, si vols, en comentem una mica, però ahir hi va haver una sortida, una sortida d'un model de referència, que els meteorològics ens hem posat les mans al cap perquè és una cosa que, evidentment, és una sortida a llarg termini. Estem parlant a la setmana del 15 al 19 de juliol, falten molts dies, però els models ens donen un indicador, no? I veure certes sortides d'un sol model a llarg termini, no ens hi podem fiar, però quan és un model que normalment és fiable i que mai havia fet o havia tret una sortida d'aquestes característiques, ens preocupem. La sortida en qüestió ens marcava temperatures a Catalunya, en general, dels 44 als 48 graus, però és que a França marcava zones properes als 50 o 51 graus. Clar, realment això és una cúpula de calor descomunal, calor per subsidència i persistència. No passarà, evidentment, esperem que no passi, però mai havíem vist una cosa semblant. Llavors, això també ens fa pensar a que el canvi climàtic, evidentment, és una evidència, però no només això, sinó que el que més preocupa a la comunitat científica és l'acceleració d'aquest canvi. Estem parlant de que això estava previst, o era una possibilitat, el 2050-2060. Estem al 2026. La qüestió canvia molt quan parlem d'una adaptació amb 25-30 anys, i fins i tot podem fer coses per pal·liar aquest canvi climàtic, com disminuir els combustibles fòssils, però és que estem parlant de que no tenim ni un any de marge, que ens hem d'adaptar a aquestes temperatures. Això el cos humà, evidentment, doncs no pot, li costa molt. I les zones d'Europa, el que dèiem la setmana passada, no tenen aires acondicionats, no estan adaptats a aquesta calor. Llavors, veurem què pot passar, però la realitat és aquesta, és tossuda, i em sap greu que els nostres oients hagin d'escoltar això, però realment és així. I ara mateix no veiem pas cap canvi ni res en els propers ben bé 15 dies.
0: Doncs jo dic, el que tenim a partir d'ara és molta sol, molta calor i temperatures doncs molt elevades, i el que no se li veu és que acabi. És a dir, no direm allò, mira, diumenge pugen les temperatures però dimarts baixen, per exemple, o dimecres. Això és a dir, quan tenim una onada de calor, però no preveieu quan això pot baixar, eh?
1: Sí, bé, es pot intuir, sí que el pic de calor, per exemple, el farem dimecres de la setmana que ve, iniciem una onada de calor diumenge, cada dia tindrem un pèl més de temperatures, llavors dimecres farem pic de calor, que probablement se superaran els 40 graus amb escreix a bona part de Catalunya, o les zones més càlides. A partir de dimecres pot baixar una miqueta la temperatura, però clar, parlem de passar de temperatures de 40 a 42 graus a temperatures de 38-40, val? És a dir, estem parlant d'això. Per tant, quan diem que no li veiem un final, és que no veiem unes màximes inferiors als 38-39 graus de diumenge en endavant. És aquesta la situació, és aquest l'aspecte, i veurem. Tot plegat, esperem que a partir del dia 8, 9, 10 de juliol, a les tardes, a la muntanya, les nuvolades puguin fer-se més presents i fins i tot, en algun cas, doncs, puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes. Veurem si es compleix, queden molts dies, però bé, amb tanta calor és normal també que alguna tempesta de calor doncs també es produeixi al Pirineu.
0: Ai, doncs no gaires bones notícies, no, Arnau?
1: No, i sap greu, perquè els últims 2, 3, 4 estius realment quan arribem en aquest punt, sempre parlem del mateix, i els nostres oients que ens segueixen saben que jo sempre parlo al març, a l'abril, que ja arribarà la calor, que ens esperem, que no cal que arribi tant d'hora, que no fa falta, i realment, quan ho diem o quan ho dic, és precisament perquè la calor arriba, mai falla, i més ara, en aquest context de canvi, sempre arriba, sempre arribarà, i ja portem el que diem, 5-6 estius, que no sabem el que és no tenir onades de calor. Llavors, en canvi, a l'hivern, onades d'aire fred no en tenim gaire, poques, per no dir cap. Mm. Llavors, bé, és el que hi ha.
0: Per tant, paciència i molta precaució, en tot en general.
1: Paciència i molta precaució, sobretot que no sortir a les hores centrals del dia, amb aquesta calorada, a partir de les 2, 3 del migdia, a 34, a 35 graus, ja comences a notar aquesta calor, però és que si pugem a 38, 39, 40, és perillós sortir segons quines hores del dia i és millor estar-te a un lloc on, si no tens aire condicionat, amb les finestres baixades, però si no, a un lloc on puguis estar còmode i estar a gust, que no t'arrisquis o que no et juguis res per poder sortir al carrer.
0: Recordem també que hi ha aquests refugis climàtics, als municipis i també doncs, a les ciutats, doncs, que també mira per anar a estar una estoneta, doncs mira, si te'n vas a la biblioteca a llegir un llibre o a llegir un diari amb aire condicionat, també és un bon moment doncs, per aprofitar també doncs, aquests refugis climàtics que els ajuntaments posen, segurament també, no? Estar a dintre, si pots anar també a les piscines, que també són refugis climàtics, doncs tot això que la gent també ho faci servir amb aquestes altes temperatures. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: No sé si dir-te bon cap de setmana, és a dir, almenys si més no que el tinguis bo, que tothom el tingui bo, però esperem, doncs, això, que almenys si més no aquests pronòstics tan dolents que ens deia l'Arnau no arribin, és a dir, millor, és a dir, no sé si aguantarem uns 40 i pico graus de temperatura, no sé quina temperatura has dit, però ja m'he atabalat. Esperem no arribar-hi. I parlem la setmana vinent, aviam si podem portar alguna bona notícia. Que vagi bé. Digues.
1: El que deies d'això de la calor, a Manresa, per exemple, a la zona més central d'aquí al Bages, per parlar d'onada de calor, s'han de superar els 39,1 graus durant 3 dies seguits. Per tant, és probable, que no és segur, que a partir de diumenge i els propers dies, doncs cada dia se superin els 39 graus, que és la realitat.
0: Doncs escolta, Arnau, aguantar, no?, el que anava a dir el xaparró, no?, perquè no és aigua, aguantar la calor i que vagi molt bé. Parlem la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.
2: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
3: Migdia Central, Eli Pagan.
2: 18a edició de la Bé de Gust, la mostra gastronòmica i vitivinícola de Gironella. Vine a fer un tast de productes i gastronomia de proximitat del Berguedà en un espai natural únic. T'esperem dissabte 4 de juliol a la Font del Vals, a Gironella.
0: I nosaltres ara, en aquest migdia central, ens en anem fins a Gironella. Els volem parlar de la 18a mostra gastronòmica i vitivinícola Bé de Gust, que té lloc demà dissabte. Per això, en aquest migdia central, anem fins allà, anem fins a Gironella, hem convidat a la Karina Bejar. Ella és una de les organitzadores d'aquesta mostra. Primer de tot, la saludem. Karina, què tal? Com estem? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I gràcies doncs, per acceptar la nostra invitació de ser avui aquí en aquest migdia central. Volem parlar doncs, de la mostra, 18 anys, majoria d'edat. Explica'ns pels oients de casa nostra què és aquesta mostra gastronòmica i vitivinícola. Fem una mica d'història.
4: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres també per convidar-nos. La B de gust és això, el que deies, ja portem 18 anys i encara manté aquest esperit amb el que va néixer, no? Que era oferir un espai lúdic, proper, acollidor, ara a l'estiu, no? Per donar visibilitat als productes de proximitat de la comarca, a les diferents DOs que tenim a Catalunya i posar en valor la cultura gastronòmica del territori amb música boníssima, perquè sempre portem doncs, grups molt bons, portem DJs en un entorn natural molt privilegiat, com és l'entorn de la Font del Vals, no? Que és un entorn així molt verd, al costat del riu, i doncs, que amb aquest escenari que ens acompanya doncs, al vespre, de 6 a 1, passen un pilot de coses culturals i xules aquí a la B de gust.
0: Explica'ns, Carina, què heu preparat? Que és, per exemple, què és el que hi haurà demà dissabte en aquesta B de gust?
4: Doncs mira, hi ha tota una selecció de vins. O sigui, nosaltres els vins que portem també estan limitats per l'espai, perquè podria ser una mostra enorme, però tenim un espai que és el que ens agrada, no? Que ja està una mica confinadet allà a l'espai de la Font del Vals i ens permet portar algunes denominacions d'origen. Per exemple, en aquest cas, doncs, vins amb personalitat pròpia, vindrà la vinyeta de l'Empordà, vins de Vedre, Uller del Mas d'aquí del Bages. També ens acompanyen aquest any la denominació d'origen de Navarra, les bodegues Màximo Abete, cellers underground Pura Vida i el David Dugent i Areny de Cossers del Segre. Llavors, pel que fa a la cervesa artesana, només, com que és una mostra de vins, però a vegades hi ha gent que prefereix una cerveseta, doncs a vegades també portem cerveses i aquest any tindrem la Calavera. I llavors hi ha degustacions elaborades pel restaurant de la Font del Vals. Sempre, cada any, intentem canviar de restaurant i mai havíem agafat el restaurant de la mateixa font. Doncs aquest any, als seus 18 anys, hem volgut convidar al restaurant de la Font del Vals. I llavors hi ha tot de productors que elaboren degustacions amb productes locals i ecològics de qualitat, no? De productors hi ha la formatgeria Tiraval, de Bagà, hi ha Suís Republic, que és un projecte molt xulo de pastisseria saludable, de menjar saludable, la carnisseria Cal Serra, Ramaders del Berguedà, i tindrem la gelateria Xerbet, vale? Llavors, bueno, tindrem tota la mostra, des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la nit, podràs degustar aquests productes. I llavors també hi ha algunes activitats complementàries, com per exemple la trobada de plaques de cava, que sempre hi ha els Amics del Cava, que és un grup de persones que porten 13 anys fent aquest intercanvi de plaques. I bueno, sempre estan molt, molt contents que hi arribi la B de gust. I després també tenim tallers pels nens, tallers gratuïts, que es diu B de gust menuts, a càrrec de l'empresa Miceli, que de 6 a 9 del vespre doncs els nens tenen un espai per fer manualitats, moltes vegades estan relacionades amb el món de la gastronomia, si fan pinxos de fruita, si fan coses, doncs els nens també tenen el seu espai i els pares poden gaudir de la mostra. I després de 6 i mitja a 9 i mitja, o sigui, de 2:15 de 7 a 2:15 de 10, hi haurà dos DJs, Principia DJ i Mr. F, que són DJs que també estan vinculats al col·lectiu del convent. Hi haurà el sorteig de comerciants perquè impliquem a les botigues i els comerços de Gironella. I a les 10 hi ha el concert fort, que és d'Esther Wax, amb el Soulful Trio. I al final, ja a les 11:30, ja acabem amb la DJ Elsa Guerra, que també és, bueno, és una activista cultural del conveni que allargarà fins a la 1.
0: Home, Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, és un programa completet. Sí.
0: És un programa complet. I Carina, què cal venir o què cal fer? És entrada lliure? Com funciona el B de gust?
4: L'entrada lliure... Però, clar, si vols degustar els productes, doncs a l'entrada, a la recepció, podràs comprar els tiquets. Llavors, tu compres els tiquets amb la copa. Les copes aquest any no són retornables, te la quedes de record, ¿vale? És una copa així retornada de la B de gust molt xula. I és això, compres els tiquets i et serveixen o tant per menjar o com per beure el vi o la cervesa. Llavors, depèn del tipus de vi, per exemple, si un celler té un vi que és més car, es vol, doncs val un número de tiquets diferent, depèn de la tipologia del vi. I llavors, bueno, és molt fàcil, vull dir, no s'ha de pagar entrada, simplement doncs, la gent compra el que hagi de consumir i pot estar per allà fent la copeta i disfrutant de la música i això.
0: I a més en aquest entorn que deies de la Font del Vals, eh? Que amb aquests dies de calor sí. També ve molt de gust, eh? Estar fora i a l'aire lliure.
4: És com una mena de refugi climàtic, la Font del Vals, perquè la gent que som d'aquí de la comarca sempre és com busquem, no? El lloc, si la Font és un lloc molt, molt ideal per això.
0: I ja per acabar, Carina, a darrere d'aquest bé de gust hi ha aquesta associació cultural, la Font del Vals. Què és aquesta entitat, Carina?
4: Mira, l'associació cultural de la Font del Vals també porta ja uns quants anyets, diria que més que la bé de gust encara, potser uns 20 anys ja, no, o més de 20 anys. És una associació que va néixer amb la voluntat de poder oferir activitats culturals interessants i de valor aquí en aquest espai de la Font del Vals. Llavors, és un grup de socis, diguéssim, que paguen una quota anual perquè hi hagi aquest pressupost per poder pues, contractar músics. Llavors, l'Associació Cultural de la Font del Vals, que té el seu Instagram, que podeu seguir, programa tot l'any concerts, arts escèniques, I són músics de moltíssima qualitat, no? Que igual tu pagues una entrada molt cara per anar-los a veure a Barcelona i aquí tenim la sort de poder-los tenir també perquè la Comissió de Música són gent molt potent que estan en el món de la música i coneixen molt també tot aquest teixit musical, no? Llavors és una sort que en un lloc així tan petitó doncs puguem tenir aquesta qualitat de música i d'una altra part o d'una altra manera, el que fem és que aquests espais que encara es fa música en viu, així petits, doncs es puguin conservar, no? Perquè cada vegada sembla que costa més trobar aquest tipus d'espais.
0: Doncs nosaltres avui que volíem anar doncs, fins a Gironella i a més els hi volíem recomanar aquesta proposta gastronòmica i vitivinícola d'aquí, de la comarca del Berguedà, de Gironella. Li agraïm avui doncs, a la Carina Bejar que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Carina, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu, Eli.
0: I que vagi
4: molt bé i us esperem aquí a la Vall de Gust demà a les 6.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
4: Adéu.
5: En Hipoyogan llegan las rebajas que jamás olvidarás.

0: segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, / Energia.
1: Migdia Central, Eli Pagant.
2: Nosaltres ja saben que els divendres ens agrada parlar de cinema i de les estrenes cinematogràfiques de la setmana. I com sempre, doncs, donem la benvinguda en aquest programa a l'Arnau Vilaseca. Arnau, què tal, com estàs?
3: Molt bon dia, què tal, com estàs?
2: Molt bé, tot bé?
3: Sí, molt bé, molt bé.
2: Comencem avui, però no comencem amb una pel·lícula.
3: No, home, amb majúscules comencem, eh? Amb
2: La caça del dragó. Saps que les vaig deixar de veure, jo, totes aquestes coses? És a dir, Juego de Tronos em va agradar molt.
3: La vas acabar?
2: La vaig acabar, vale. Sí, tota. També he de dir que em vaig posar malalta quan l'època aquella que estava d'això, es vaig estar unes moltes setmanes malalta i em va anar molt bé per veure-la.
3: Marató.
2: Em va anar bé. Però les altres ja hi he perdut, les vaig començar, però hi he perdut, no sé per què, i vaig perdre, devia acabar farta de dragons, no sé, mira que m'agraden aquestes, però... I després d'aquest rotllo, perquè el que volem presentar, el que ens vol presentar l'Arnau, és La caça del dragó,
3: tercera temporada.
2: Vol dir que me n'he perdut unes quantes. Mare meva. Vinga, va, La caça del dragó.
4: Son tiempos convulsos.
5: Ya viene Rhaenyra. No estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad sin derramar más sangre.
6: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
5: Sé que has sido clemente. El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
6: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
5: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
6: Acabará cayendo. Y nosotros... ascenderemos.
7: En la guerra, todos sufren.
6: Has llegado lejos, pero sigues sin saber quién eres.
5: ¡No habéis traicionado a vuestra reina! ¡Traed a Aegon! ¡El usurpador! ¡Ante mí!
8: No te advertí que acabarías así.
2: Què tal aquesta caça del Dragon 3?
3: No faré gaires spoilers del que portem vist de la tercera temporada, que ja són els dos primers episodis de 10. Bastant en la línia del que seria una mitjana entre la primera temporada i la segona, que a mi m'agrada molt més la primera que la segona, llavors crec que ara estem aquí una mica entremig. Faig una mica de recapitulació d'on ens trobem.
2: Va, a mi m'anirà bé, va.
3: Perfecte. La caça del dragó, tu vas veure la primera temporada, et vas quedar mitges de la primera?
2: Diria que no la vaig acabar.
3: Vale.
2: Tinc una imatge d'allà dalt a Monterreón, em sembla, però diria que no la vaig acabar,
3: Bé, La caça del dragó, una història ambientada 172 anys abans de Joc de Trons, abans de Daenerys Targaryen, i en ple conflicte

0: intrafamiliar per fer-se amb el tron de ferro. La sèrie començava que aquest conflicte encara no hi era, que estàvem en el regnat del rei Viserys Targaryen, i tot això doncs esclata a través de la mort d'ell, que a partir d'aquí doncs sorgeix el conflicte d'aviam qui es queda amb el tron. Bàsicament tenim dos bàndols, els dels negres contra els verds. El dels negres seria el de la Rhaenyra Targaryen, que és la filla de Viserys, que seria la primera dona en reclamar poder ser qui seu en el tron de ferro, que està aliada amb Daemon Targaryen, interpretat per Matt Smith, que és el germà que era el rei, per tant pel seu tiet, i s'enfronta amb el clan dels verds, liderat per Alicent Hightower, que era antiga amiga de la Rhaenyra, de l'altra que demana el tron, i que es va casar a la seva època final amb Viserys, que era el rei. Estic fent un lío, pot ser?
1: No.
0: Vale, perfecte.
1: Jo ara necessitaria un arbre genealògic,
0: sí, no?
1: Amb totes les fotos.
0: Bàsicament, és la filla del que era el rei contra la seva antiga amiga, que es va casar amb el seu pare, amb el rei. Què passa? Que aquesta que s'hi va casar també va tenir fills, que són els que ara mateix, arrencant amb la tercera temporada, estan en el tron. Què passa? Que, evidentment, tots els seus fills, igual que tots els Targaryen, són pràcticament psicòpates, tirans, llavors estem una mica el conflicte entre aquestes dues bandes. A mi em sembla que la primera temporada està molt bé, que continua bastant amb la línia de les primeres temporades de Joc de Trons, és a dir, un nivell molt alt, d'aquesta cosa sòbria, fosca, elegant, aquest nivell que tenia Joc de Trons les primeres temporades de converses venecianes i d'obra similar a Shakespeare, i sí que és veritat que ja al final de la primera temporada i tot el que és la segona és una cosa molt frenètica, és una cosa molt arrítmica, entrem de ple en la guerra i mantenim una mica el to en aquesta mateixa tercera temporada. A mi em sembla que igualment el nivell és excel·lent, continuem tenint el que proposava Joc de Trons, que és la cosa aquesta de veure una sèrie com si estiguéssim veient cinema, un nivell de posada en escena, d'execució, de tot molt ben arreglat, que sembla que estiguem veient una pel·lícula, però sí que em sembla que quan Joc de Trons esclatava la guerra, aconseguia igualment mantenir un nivell doncs, de desenvolupament dels personatges, dels conflictes, amb una certa pausa, i que és el que creava tanta tensió i que era tan seductor per l'espectador, que aquell nivell de converses tan elevades, que em sembla que no estan en aquesta Casa del Dragó, sobretot això, en temporada 2 i temporada 3, que està superben fet, és molt espectacular, però premia molt més l'acció per l'acció de tenir pràcticament un conflicte bèl·lic, una batalla a cada episodi, que no pas doncs, el que dic, aquest nivell de converses que tenia totes les primeres temporades de Joc de Trons. Ara, que igualment el nivell està bé.
1: No, jo el que he vist és molta batalla, eh?
0: És el que és. Sí, molta.
1: Molta batalla.
0: L'espectacularitat aquesta.
1: Doncs vinga, aquesta és la Casa del Dragón 3, i ara sí que canviem radicalment.
0: Totalment.
1: Perquè arriben aquests senyors... De color groc, que tornen als cinemes perquè arriba Minions and Monsters, és a dir, els hi posem uns nous personatges d'un altre color. Vinga.
2: Oh. ¿Veis estos hombres enormes y bien armados? Sospechan que habéis matado a su líder y os quieren ver muertos.
3: Quick.
2: Ok, acción.
4: ¡Por el toque!
3: ¡Somos
5: actores!
3: A ver.
6: Ha sido una toma.
2: ¡Perfecta!
7: ¿Habéis escrito una película de monstruos?
3: Sí, con Pika Kaiju.
7: ¿Y ya sabéis qué monstruo vais a poner?
1: Ups.
3: Miso soup con gomae. Natenobu Daifuku.
8: ¡No le pica monstruo!
3: ¿Qué? ¿Eh? ¡Tiny Tiny Baby! ¿Quieres dejar de toquetearme, bicho raro? Así que necesitáis monstruos para vuestra película. Conozco los monstruos más aterradores. No tengáis miedo, son muy buenos chicos. Solo intentad no parecer demasiado apetitosos.
9: ¡Lenny Gajuta!
1: són pel·lícules per tota la família, eh?
0: I que funcionen. No he sigut mai debut dels Minions i em sembla que igualment pot ser que estiguem davant de la seva millor pel·lícula.
1: Sí?
0: I que pot ser que sigui la més divertida de totes. M'ha agradat molt, m'ha agradat molt. De fet, ara s'ha fet una mica viral per xarxes socials, gravar vídeos parlant com parlen els Minions.
1: Sí,
0: em va sortir l'altre dia un vídeo de la pròpia premiere que una de les actrius cantava el Bohemian Rhapsody amb el llenguatge aquest dels Minions.
1: Ah, no ho he vist.
0: Sí.
1: Ja ho buscaré, en sèrio.
0: Sí, doncs això, molt divertit. Divertida, molt funcional. Setena entrega de la saga de Minions i Gru, i com dic, doncs, possiblement la millor de totes. Carta d'amor al cinema, a veure les pel·lícules en companyia, estem davant d'una pel·lícula emotiva, enginyosa, i carta d'amor al cinema, bàsicament, doncs, perquè és la història, aquest Minions and Monsters, de com, doncs, els Minions van conquerir Hollywood, es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, i llavors van desfermar monstres per tot el món, i després, doncs, es van haver d'unir per intentar salvar el planeta del caos que acaben de crear. Llavors, doncs, fa molta gràcia perquè veiem, doncs, tots aquests Minions ficant-se enmig de la indústria de Hollywood. Hi ha molts homenatges de plànols, de frases a la cultura popular de Hollywood, a moltíssimes pel·lícules, però em sembla que igualment, doncs, continuant en la narrativa còtica que sempre ha tingut el cinema de Minions i del Gru, aquesta cosa d'haver de sobreviure als problemes que es van trobar en aquests petits protagonistes, sí que em sembla que aquí igualment es troba com un espai, una pausa, un encant en tota aquesta narrativa que genera com un cert valor emotiu major que no hi havia en les altres pel·lícules, sent igualment igual de boges, tenint la cosa aquesta com de còmica, de cinema mut, de trobar la major part còmica en l'absurditat, en pràcticament no vocabulitzar, no dir res, que tot sigui gesticulat i trobar la gran part còmica en això, però igualment sí que em sembla que s'aconsegueix trobar una part molt emotiva i ho fa a través de dedicar l'amor al cinema, i em sembla que estem davant d'una molt bona pel·lícula d'aventures.
1: Doncs segur que serà una d'aquestes que la gent, no?, que omplirà les sales d'aquests Minions, i ara ens anem a Normal o Normal, eh?
0: Normal.
1: Vinga.
4: Bienvenidos a Normal, Minnesota. Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina. Tenemos un alcalde campechano, un ayudante del sheriff entregado, un cartero simpático, comerciantes risueños, restaurantes acogedores, y nuestro alce del pueblo.
5: ¡Hey! ¿Hace un gran trabajo?
4: La vida en Normal es pausada, tranquila, predecible. Hasta que deja de serlo.
5: ¿Por qué le disparan a usted?
9: Ni puta idea.
5: ¡Oh, joder!
9: No estaba apuntando ahí.
4: Bienvenidos a Normal.
1: Què tal?
0: Pel·lícula d'acció protagonitzada per Bob Odenkirk, que ja porta unes quantes sent gran home d'acció, coprotagonitzada també per l'Helena Hiddy, que sortia a Joc de Trons, que era la Cersei Lannister. Aquesta Normal, doncs, bàsicament, doncs, que no deixa de ser una història pseudo-western modern, que a partir, doncs, de la mort prematura del sheriff d'aquest poblat, doncs, el càrrec passa, doncs, a aquest personatge d'Ulisses, interpretat per Bob Odenkirk, i el gran problema és quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat sense adonar-se'n, descobrint el gran secret que guarda el petit poblet de Normal, i a partir d'aquí veiem com tot el poble s'ha disposat a fer el que sigui per mantenir les coses com estaven, i tot plegat, doncs, passant per les mans d'aquest protagonista nostre. Em sembla que és una pel·lícula que està bé, d'acció, entretinguda, espectacular, que segurament no tindria gran part del que té si no fos per el propi protagonista. Recordem que també era Saul Goodman a Better Call Saul, a Breaking Bad, i que estem davant d'una pel·lícula que sorprenentment va dirigir el mateix director de Megadolón. Per tant, no deixa de ser una cosa doncs molt basada en aquest entreteniment, en aquesta espectacularitat, una premissa que segurament, si el busquéssim lògica, perdria la gran part de gràcia de la pròpia pel·lícula, que seria un gran error, i per tant, doncs, crec que ja accepten aquesta premissa de no trobar cap mena de lògica i de simplement doncs, rendir-nos una mica a aquesta espectacularitat, crec que igualment funciona, encara que la fórmula doncs, es pugui acabar esgotant una mica a mesura que va avançant la pel·lícula.
1: I ara ens anem a La muerte de Robin Hood. Sí. Som-hi.
10: ¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias. Pero son falsas. No era un héroe. Era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.

0: Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
1: ¿Me haces uno a mí?
2: ¿Quieres que te haga un arco? Muy bien. ¿Qué le pasó?
0: Cosas horribles. Ayudo a los que llegan a esta isla. Los jóvenes generan el cambio.
2: He matado a tantos que he perdido la cuenta. Es una maldición. Hay gente mala ahí fuera. Temo que nuestros crímenes la persigan. Te protegeré. Yo te protegeré.
3: Aquest Hugh Jackman, que és el Robin Hood.
4: Ah, exacte, Hugh Jackman sent Robin Hood. Dirigeix Michael Sarnowski. Em sembla molt interessant parlar d'ell perquè té una pel·lícula prèvia que és Peak amb Nicolas Cage, que és bàsicament que Nicolas Cage vivia enmig de les muntanyes, tenia un porc que buscava trufes i li robaven el porc i llavors anava enmig de la ciutat. I em sembla molt interessant perquè té molta comparació amb aquesta pel·lícula perquè no deixava de ser allò, un Nicolas Cage amb barba, una cosa grossa, corpulenta, i que tenia el punt aquest com crepuscular d'algú que hi ha... havia abandonat totalment la ciutat i que havia d'anar a una última aventura a la ciutat, amb una aventura, una espècie de conte de venjança, i té molta relació amb aquesta La Muerte de Robin Hood perquè té el mateix punt crepuscular, el mateix punt de última aventura de Robin Hood o d'un Robin Hood que està mirant tota la llegenda que ha deixat enrere, amb aquest Hugh Jackman també barbut, una cosa corpulenta, molt, molt masculina, i em sembla que estem davant de la deconstrucció de la llegenda, la revisió del mite, una cosa molt moderna, que ja l'he explicat aquí algunes vegades, això de la deconstrucció dels gèneres i del que s'ha construït al llarg de les dècades, i no deixa de ser una pel·lícula en la que Robin Hood nega tot el que se li ha suposat sempre ser a Robin Hood, és a dir, algú que roba als rics per donar-ho als pobres. I aquí, en canvi, ens trobem amb una persona que explica, doncs, que ell el que feia era robar, ser un delinqüent, que tot el que s'ha construït al llarg del temps no deixava de ser una llegenda, un mite d'un delinqüent, i que ell mateix veu amb el pas del temps, doncs, tots els crims del seu passat. I estem davant d'aquesta cosa revisionista molt similar a una cosa que ja havia fet Hugh Jackman amb la pel·li de Logan, que era, doncs, quan ell tornava a agafar el paper de l'Obezno dels X-Men, i es trobava que estava en un món en el que la seva figura de llegenda ja no tenia sentit, o que mirava el pas del temps. Em sembla que s'esgota una mica la pel·lícula perquè en la seva recta final segurament es passa una mica de fatigada i de reflexions i de cosa introspectiva, però la cosa aquesta sòbria, fosca, molt violenta en la seva primera part, sí que és veritat que em funciona molt. Llavors crec que estem davant d'una pel·lícula molt irregular i a la vegada tremendament interessant.
3: I acabem amb Akira.
4: Akira, celebrant el 40è aniversari de l'emblemàtica pel·lícula d'anime.
3: Doncs vinga.
5: Prepárate para algo muy fuerte. Akira ya está aquí. Más de 2 horas de extraordinarios efectos visuales en la película de animación más cara de la historia del cine. Voltio. Tensión. Aventuras y acción.
3: Que estem parlant d'una pel·lícula dels anys...
4: Del 88.
3: Del 88.
4: Del 88. D'aquí 2 anys es farà el 40è aniversari. Tot un esdeveniment, aquesta pel·lícula d'animació que va costar 7 milions de dòlars al Japó. Una pel·lícula violenta, frenètica, obra mestra de llenguatge cyberpunk, de la millor animació de la història, directament, que com dic, doncs, celebra el seu 40è aniversari. Doncs, pel·lícula que no deixa de ser sobre una conspiració de l'exèrcit que està intentant dominar una energia absoluta que veiem que El nostre protagonista s'apodera d'aquesta energia absoluta, però que es resigna, es nega a resignar-se, doncs, a ser el conillet d'Índies d'aquest exèrcit, i acabarà sent una amenaça per tot aquest conjunt. I, com dic, doncs, pel·lícula tremendament violenta, super seductora visualment, amb aquesta transformació dels cossos, amb aquesta cosa cyberpunk de ciència-ficció, i em sembla tot un esdeveniment directament de la història del cinema.
3: Doncs aquestes són les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. Arnau, escolta, moltíssimes gràcies.
4: A tu, com sempre.
3: I fins la setmana vinent.
4: Que vagi bé.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.
6: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
7: Ahora que deja seca mi vida y llega el letrero.
6: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hope Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell.
8: Uau!
6: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
9: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
10: Deixes bosses fora dels contenidors?
11: Residus abandonats al carrer?
10: Barreges diferents tipus de residus?
12: Si encara no ho fas, separa els residus a casa i poses el contenidor o el cubell que toca.
11: Si tens voluminosos, porta'ls a la deixalleria o truca per concertar la seva recollida.
6: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus. 18a edició de la B de Gust, la mostra gastronòmica i vitivinícola de Gironella. Vine a fer un tast de productes i gastronomia de proximitat del Berguedà en un espai natural únic. T'esperem dissabte 4 de juliol a la Font del Vals, a Gironella.
13: Migdia central, Eli Pagant.
3: Doncs 9 minuts i la 1 del migdia, Joan Molrús.
14: Bon migdia.
3: Com estàs?
14: Bé, molt bé.
3: Avui, com que l'Arnau ens ha dit que ve calor, ja t'hem posat calor a l'estona.
14: Molt bé, ja ho he notat, ja ho he notat, que em vaig ambientant.
3: Et vas ambientant, perquè com que el que ve no és bo, jo i el Joan ja...
14: Ens hem d'anar mentalitzant.
3: Ens hem de mentalitzar, i l'aire condicionat ha decidit que ja no treballa, que ja no treballa més.
14: Però ha començat el cap de setmana, l'aire.
3: Sí, esperem que torni aviat, si no ens trobaran. Ens trobaran fregits. Què tal? Tot bé?
14: Bé, molt bé, sí. Mira, aquest cap de setmana ja anem acabant també els espectacles de l'aula de teatre, en aquest cas tant el dissabte com el diumenge a les 6 de la tarda, amb entrada gratuïta a la sala gran del Cursal. Tenim aquest muntatge de Sister Act i, per tant, doncs, tothom que vulgui venir. El dissabte ja està pràcticament ple, però diumenge a la tarda encara queden algunes entrades. Ja dic, són invitacions, vull dir, per tant, la gent que li pugui agradar aquest musical, fet, evidentment, per gent de casa i gent que ha estat treballant durant un any per fer aquest final de curs. I després ja ens anem a dimarts, que tenim aquí aquest assaig obert, no?, d'aquest muntatge que ve a partir del Teatre del Liceu i que després s'estrenarà a Peralada d'aquí 3 setmanes, i que a Manresa, doncs, ara ja hi són, avui aquest cap de setmana, fent un estaix, i el dilluns també, i el dimarts, doncs, a les 7 de la tarda es fa aquesta presentació d'aquest espectacle que es diu Estètica i Massacre, que dirigeix l'Oriol Pla, i que és amb un text de la Carlota Gurt, i que és la música del Carles Prat, amb música en directe, és com una òpera moderna, diguéssim, d'una hora de durada aproximadament, i queden encara algunes entrades, és a la sala petita, el preu de l'entrada és 15 euros, i és un assaig obert, però després això quan va a Peralada, perquè us feu una idea, doncs les entrades valen 65 euros.
3: Home, això està bé, eh?
14: Veure una assaig, que també té la seva gràcia, mira, que pot canviar, doncs, que a mig d'això obri el pla i dir, ei, pareu, que aquí no sé què, que això no m'agrada com surt, però també té la seva gràcia i, per tant, és una bona oportunitat de veure una cosa diferent i de com serà aquesta òpera, que dic que després es presenta a Peralada.
3: I Joan, i això es fa habitualment? És habitual fer aquestes coses?
14: Bueno, normalment es fan preestrenes, que no són pròpiament assajos, però són preestrenes abans de, per exemple, ara aquesta de l'Àngels Gunyalón, doncs ja s'estan fent prèvies i, per tant, es poden encara modificar coses. No, potser no n'hi diuen ben bé un assaig, però vaja, és una mica això, i després dilluns ja s'estrena, en aquest cas, aquest nou muntatge. I nosaltres el dijous sí que ja és el final de la programació, amb aquesta nit de musicals, que per la gent que ens escolti, que sàpiga que val molt la pena si t'agraden els musicals, és amb gent de casa, de la comarca, la Clara Badia, la Gina Confaus, l'Aina Serra, el Pedro da Costa. Això és a les 7 del vespre, a les 8 del vespre del dijous dia 9, queden encara algunes entrades, no gaires, i dues les tenim guardades perquè si tu li vols fer la pregunta, i això, si algú s'anima i truca, doncs tindrà dues invitacions. Ja dic que és molt recomanable l'espectacle, és una barreja del que s'ha fet en aquests 5 anys, és per celebrar els 5 anys i...
3: 5 anys ja, mare meva.
14: 5 anys de nit de musicals.
3: Doncs escolta, va, nit de musicals, dijous 9 de juliol, setmana que ve 8 del vespre, amb aquestes dues entrades que tenim guardades per la persona que ens truqui i ens digui qui és el director musical d'aquest espectacle. Com sempre, tenim tres opcions: A, Dídac Flores; B, Joan Maria Segura; C, David Pintor. 93-872-2637, 93-872-2637. Ens han de dir qui és el director musical d'aquest espectacle: A, Dídac Flores; B, Joan Maria Segura; C, David Pintor. 93-872-2637. Si tenen el llibret a mà, és el primer nom que surt.
14: Exacte.
3: Com que ho tinc aquí davant, és el primer nom que surt.
14: Sí, aquest cas, la xuleta la tenim a punt.
3: La tenim a punt, aquest sí. Nit de musicals, dijous 9 de juliol, 8 del vespre. Aquest espectacle, que com diu el Joan, que ens val molt la pena, no? Amb la Clara Badia, la Gina Gonfaus, l'Aina Serra, la Maria Palazón, el Ferran Soler, entre d'altres. 93-872-2637. Ens han de dir si el director d'aquest musical és el Dídac Flores, el Joan Maria Segura o el David Pintor, i el telèfon, com sempre, és els de sempre. 93-872-2637. Abans no truqui ningú, que la gent a vegades se'ns anima quan ens falta un minutet, però de moment ens en queden 3 i mig per arribar a la 1 de la migdia. I a partir d'aquí, vacances ja, Joan, eh?
14: Sí, vacances. Nosaltres col·laborem amb el festival, aquest festival que s'inaugura el dijous, dissabte, divendres que ve, el dia 10 dels Camins, i en aquest cas tant el Cursal com el Galliner hi donem suport, i per tant s'estrena amb aquest concert del divendres de la Luz Casal, i mira, pensem que pot estar bé. A veure aquesta persona que ens truca.
3: Vinga, aviam, obrim. Hola, bon dia.
8: Bon dia.
3: El seu nom?
8: Felissa.
3: Felissa, doncs vinga, va, Felissa. Ens ha de dir qui és el director musical.
8: El Dídac Flores.
14: Doncs, molt bé, va, Felissa.
3: Fantàstic.
14: Felissa, què més? Perdona.
8: Mesa,
14: molt bé. Doncs efectivament és el Dídac Flores. La pregunta tenia una petit trampa, no és trampa, però que la direcció escènica és del David Pintor, i per tant podria, però com que la Eli ha avisat que era el primer nom, per no confondre, i per tant, doncs, que efectivament és el Dídac Flores.
8: Doncs jo ho he llegit abans de que...
3: Veus, Joan, ha sigut culpa meva.
8: Jo m'he mirat i he vist que... He vist que el director era aquest.
14: Sí, sí, que és de Cardona, ell toca el piano i està acompanyat de la Fanny en percussió i el Carles en baix. És un espectacle que us encantarà. No sé si heu vingut algun any a veure la nit dels musicals,
8: però
14: en tot cas serà una bona estrena. Tindreu les dues invitacions. Truqueu des de Manresa o des de fora?
8: Des d'aquí, Manresa.
14: D'aquí.
8: Sí.
14: Si volguéssiu passar, o avui o demà, que les taquilles són obertes, i si no, a partir del dimarts, dimecres, o si no, el mateix dijous, que està obert des de les 6 de la tarda, i veureu que us passareu una bona vetllada aquest dijous dia 9 de juliol. Gràcies per trucar, Felissa.
3: Gràcies, Felissa. Adéu-siau, a disfrutar-ho. Adéu. Doncs no me n'havia donat això, del que el David Pinto estava a la direcció escènica.
14: Escènica,
3: m'he quedat
14: sí.
3: amb els començants. Doncs dèiem això, que ara sí que ja acabeu, doncs.
14: Sí, llavors ja fins a la Festa Major, amb la Charlie P, amb el Pere, amb Los Diablos, i ja tindrem ocasió d'anar-ne parlant. De fet, encara, no, els propers dos divendres encara podem...
3: Fins al 24, si no ens hem mort de calor, serem aquí.
14: Bé, doncs hi podem sortejar algunes entrades del Pere, dels Diablos, en fi, ja veurem què és el que fem.
3: Ho vam fer fill predilecte ahir, em sembla, el Joan Pere. Ara diria de Mataró.
14: És que... Bueno, podria ser, perquè ell és de Mataró.
3: Doncs
14: vull dir que...
3: ara he vist alguna cosa i he pensat, mira, això quasi bé li hauríem de fer nosaltres, també.
14: Sí, jo crec que després de Mataró, Manresa és la ciutat que més l'estima, i almenys ell, on segurament ha actuat més vegades a Manresa que no pas a Mataró,
3: Mataró,
14: segurament. Perquè...
3: aviam si ho trobo. Perquè saps que ahir vaig... Sí, no Mataró. Doncs ahir vaig veure i vaig pensar, mira, jo crec que és una cosa d'aquestes que s'haurà de reivindicar aviat la capital del Bages. Escolta, Joan, ens queden 30 segons per la una de migdia. Molt bon cap
14: bon
3: de setmana.
14: Bon cap de setmana i ens veiem el divendres que ve.
3: Si no, hem mort
14: de calor.
3: Sí, esperem que sí. Que vagi bé, Joan. Gràcies.
14: Adéu-siau.
3: I nosaltres que acabem 30 segons i la una del migdia. I nosaltres els deixem amb el passeu. Molt bon cap de setmana. I com sempre, ens trobem dilluns quan passin uns minutets a les 12 del migdia. Adéu-siau.

0: Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER. Deixes bosses fora dels contenidors? Residus abandonats al carrer? Barreges diferents tipus de residus?
1: Si encara no ho fas, separa els residus a casa i poses el contenidor o el cubell que toca.
0: Si tens voluminosos, porta'ls a la deixalleria o truca per concertar la seva recollida. És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
3: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
0: Radio Manresa, al 95.8 FM. Cadena SER.
6: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
7: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres, divendres 3 de juliol. I avui posarem el focus en un esport que aquest cap de setmana serà portada, sospito, de gran part dels diaris catalans. I és que d'aquí menys de 24 hores, Barcelona acollirà la sortida oficial del Tour de França, la cursa ciclista més prestigiosa del món, que es disputa des de l'any 1903 i que només va deixar de celebrar-se durant les dues guerres mundials. Des d'aquest dissabte i fins al diumenge 26 de juliol, un total de 184 ciclistes repartits en 23 equips recorreran 3.333 quilòmetres fins a arribar als Camps Elisis de París, com ja és tradició. Abans, però, els ciclistes estaran 3 dies per terres catalanes. De fet, el dilluns 6 passaran ben a prop de casa nostra i em consta que hi ha una bona colla de vegencs que estan fent comandos ja per anar cap a Vic o cap a Granollers per veure el Tour passar. Tenint en compte l'abast de l'esdeveniment, des del Passeu hem decidit aprofitar la vida entesa per parlar de ciclisme, però des d'una mirada molt més propera. Ho farem amb l'estimat Nasi Monconill, un gran apassionat de la bicicleta. Què tal, Nasi?
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé, aquí content, esperant.
0: Content de tractar, de centrar-nos en ciclisme avui.
1: Sí, no? Era una espineta d'aquelles de dir hem de parlar de ciclisme un
0: totalment,
1: dia d'aquests.
0: Totalment.
1: Sí, sí.
0: I a banda del Nasi tenim el Ferran Molina i el Bernat Botzó, que són expresident i president actual de l'entitat Esport Ciclista Manresà, que té 91 anys d'història, que es diu Ràpid. Què tal? Com esteu?
2: Bé, bon dia.
3: Hola.
0: Jo amb moltes ganes d'intentar entendre d'on ve aquesta addicció, perquè és una addicció sana, però no deixa de ser una addicció, jo crec, ja m'ho explicareu bé, però que porta més coses bones que dolentes. I també una mica com, vosaltres no sé des de quin any hi sou, però com ha anat evolucionant, no, la idiosincràsia dels clubs ciclistes a Catalunya, que em consta que n'hi ha moltíssims, és a dir, a Manresa, no sé si fa 91 anys n'hi havia més d'un, però ara sí, ara n'hi ha moltíssims. Vull dir que obrim aquest passeu d'avui, potser la primera pregunta és, quan, de l'1 al 10, quantes ganes teniu que comenci el Tour de França?
3: Potser 10.
0: Potser 10.
3: Potser 10.
0: Són moltes,
3: sí.
0: Són moltes.
3: Sí, jo també estic d'acord.
0: I heu fet, o sigui, ja us esteu organitzant per poder anar a veure com passa per Vic o com passa per Granollers o per algun lloc?
3: Bueno, en la mesura del possible, com a mínim, poder-los seguir de prop. Per motius laborals, dilluns serà difícil ser-hi.
0: Val. És a dir, que sereu dels valents que potser anireu a Barcelona el dissabte, demà.
4: Bueno, jo he d'afegir que, a part de ser un col·laborador i expresident de l'Esport Ciclista Manresà, en aquests moments sóc membre de la Federació Catalana de Ciclisme.
0: Ep, aquesta dada no la sabíem. Escolta'm tu, estem parlant, això ja és paraules maiores, eh?
4: I aleshores tinc demanat d'anar-hi amb un cotxe. Però esclar, és una ocasió única i com és una ocasió única hi ha molts pretendents per anar dins d'un cotxe i crec que serà difícil, però bueno, és possible que ho vegui des del darrere de les bicicletes.
0: Uau.
1: Sí. Jo, si no hi ha cap inconvenient, dilluns seré als Angles.
0: Ah, als Angles, tu te'n vas a dalt de tot.
1: Sí.
0: Ostres, i us consta, és a dir, tu, per exemple, Ferran, hi aniràs en grup, i aniràs tu sol, tu, Bernat, en la mesura que puguis també, és a dir, s'estan fent, o sigui, com a mínim des del meu entorn, s'estan fent bastants grups de gent que anirà, a més, no sé si van dir que a Vic hi passarien cap a les 12, quarts d'una, però la gent sortirà a les 8 del matí, vull dir, no sé amb quina previsió de temps s'ha de sortir, també hi ha, avisant a l'audiència per si té ganes d'anar-hi.
4: Evidentment, hem de tenir en compte que la caravana passa 2 hores abans de que passin els corredors i s'ha de tenir en compte que tallen les carreteres molt aviat, per tant s'hi ha d'anar amb molt de temps i s'ha d'anar en un lloc en el qual els vegis passar, que no, van molt de pressa, o sigui, aprofitar potser alguna pujadeta, que és els llocs que es veu millor. Que es veu millor els corredors.
0: I què creieu, o sigui, què creieu que sentireu quan ho veigueu? És a dir, perquè, o sigui, veure-ho per la tele, evidentment, ja té el seu incentiu, no? Però veure-ho allà en directe, què us desperta?
3: És l'ambient del tot el previ, perquè el moment que passen és molt efímer.
0: Clar, clar.
3: Però, o sigui, potser és és el privilegi de viure doncs, tota aquesta preparació prèvia, el fet de ser-hi 2 hores abans, comparteix el temps i l'espai amb altres aficionats, Bueno, és un moment xulo.
1: Sí, jo que pedalo a vegades per la Cerdanya francesa, no? És a dir, allà estan més habituats a que el turi passi, i sé que d'alguna vegada que ha passat per allà, jo sortia a córrer en bicicleta dos dies abans, un dia abans de que el tour passés per allà, i haver-hi a la vora de les carreteres gent acampada animant-te, perquè tu vas en bicicleta, passes per allà on passarà el tour, i t'animen com uns bojos. Wow. Llavors, dius, hi ha un ambient ja previ i durant l'activitat que és una passada. I a més, el tour combina dues coses, és a dir, més enllà dels ciclistes, no? de veure passar els ciclistes, sí, sí, que corren, hi ha el que comentava el Ferran, no? Aquesta caravana, que és una caravana publicitària, que és com una desfilada d'aquestes d'Euro Disney, on passen uns trastos, autos locos, no? Que van repartint coses a tort i a dret, és a dir, objectes publicitaris, que sigui clauers, que sigui gorres, que sigui samarretes, és a dir, és una passada de
0: el que
1: mou, el que genera i el que la gent s'emporta a casa.
0: I per què creieu que segueix estant igual o més viu que l'inici el Tour de França actualment?
4: Bé, els francesos és la seva prova, es tornen bojos. Llavors això ells ho han extrapolat, ho han exportat. L'any passat crec que va sortir dels Països Baixos, aquest any per sort ho podem tenir a Barcelona, Barcelona-Tarragona. Estarem 3 dies visquent una cosa, una prova que és única. És com si fos un campionat del món, però no un campionat del món que és un dia, és un campionat del món de 3 setmanes, i llavors per als francesos és un superhome, el que guanya és un superhome, i per a nosaltres ens estan deixant veure això, o sigui, ens estan deixant tocar-ho. Aquesta oportunitat tardarà temps, perquè, és clar, això té un cost molt important. Val molts calés portar tot això aquí, però, és clar, la repercussió també és molt important. O sigui, l'altre dia vaig llegir que on estava previst que vindrien 850.000 persones de més a Barcelona per veure només la prova aquesta. O sigui, és en 3 dies. O sigui, és el demà comença el amb la contrarrellotge per equips, una contrarrellotge de 19 quilòmetres, és curta, però surt des del Fòrum, passa per la Sagrada Família i arriba a dalt a Montjuïc. Amb la qual cosa, doncs, és una pujada i serà un espectacle. O sigui, Barcelona estarà col·lapsada, no? El diumenge fan Tarragona-Barcelona amb l'arribada a Montjuïc, que la pugen durant 3 vegades. També serà un espectacle. Vull dir que la repercussió que té a la vida social, econòmica, en aquest cas de Barcelona, Tarragona i Granollers, que surt el dilluns, és molt important, és molt important. I a part que llavors hi ha el sentiment, que és el que dèiem els francesos, la pregunta que feies, no?
0: Com sí,
4: és,
0: correcte, com és que després de 103 anys...
4: És que per ells és viuen, o sigui, el que deia el nazi fa una estona, vas el dia abans i ja hi ha gent, o sigui, i per exemple el Tourmalet segurament el tancaran 2 dies abans. No un dia, dos dies abans. Per què? Perquè no hi pugui pujar ningú i el que vulgui, que tingui de passar amb el temps suficient. És una vivència que, a part de viure la bicicleta i veure-la, és sentir-la.
0: Clar, jo intentant fer paral·lelismes amb el futbol, que és un món que tothom, qui més qui menys, coneix, no? La pregunta és, si el somni de qualsevol futbolista, o gairebé qualsevol futbolista, és jugar al Barça, el somni de qualsevol ciclista és poder fer el Tour. És a dir, és com una meta on arribar o no, o simplement és més un espectacle per veure, sent ciclista i tot, eh?
1: I jo, potser posem sota paraigua de ciclisme moltes coses que són diferents, no? Molts tipus de proves diferents, és a dir, el Tour és una prova concreta, no? Que té 3 setmanes de durada, que combina molta muntanya també, amb etapes planes, on hi ha d'haver un equip, no? que realment doncs estigui allà, però hi ha altres proves, hi ha clàssiques, hi ha altres curses, no? I segurament el perfil de ciclista pot ser diferent en segons quins moments. Llavors, l'aspiració, penso, jo, de dir, de ser ciclista i anar al Tour de França pot ser per alguns molt interessant, però per altres és més interessant, doncs, ser un clasicòman i anar a l'Esperit Robé...
0: Però el renom o el ressò que tenen clar, les altres que té, proves
1: sí, sí.
0: No són les del Tour, no és el ressò que té el Tour, no?
3: Correcte.
0: Us volia demanar, quant temps fa que esteu vinculats a Esport Ciclista Manresà? Perquè tu, Nasi, també hi ets, no? O hi havies estat?
1: No, jo hi sóc, però de poquet.
0: De poquet. Ah, fa poc, tu?
1: Sí.
0: Ets el més nou, val.
1: Sí, bueno, més nou ja, suposo que ha entrat més gent darrere meu, si no malament.
0: No, el més nou de la taula.
1: No, però vull que hi porto 2 anys. Jo vaig aterrar perquè, doncs, vaig descobrir que feien una pujada a Montserrat a final de temporada, no? Se celebra la final de temporada...
3: Sí, a Montserratina.
1: A la Montserratina. I ho vaig descobrir, això, perquè algú m'ho va dir, i vaig veure que hi havia un grup de l'Esport Ciclista Manresà, doncs que hi anava i em vaig colar allà al mig, no? I em va agradar l'ambient, em va agradar la proposta que feien de sortides i després a partir d'allà doncs ja em vaig incorporar com a soci i vaig participar en la mesura que puc de les activitats del club.
0: La meva pregunta és, amb el temps que fa que ets fan de la bicicleta, no t'havies plantejat mai associar-te o fer-te...
1: No, perquè sóc molt solitari amb bicicleta, vull dir que...
0: Amb el fill sí, per això, amb el fill sí que hi vas.
1: Hi havia anat, ara ja no vol venir.
0: Ara...
1: No, li fa mandra.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
0: I tu, Ferran, quan comença la teva relació amb Esport Ciclista?
4: Bueno, fa molts anys, potser quan tenia 35, 38, 35, 38 anys, ara en tinc 73.
0: O sigui, de veritat?
4: Sí.
0: Mira, no saps, també t'ho diré
4: aleshores, així de clar. Des d'aleshores... ho vaig fer obligat perquè la meva joventut jo havia sigut atleta i vaig tenir moltes lesions de genolls, de muscles, de bessons i no sé què, i llavors vaig passar per curar-me doncs, a la bicicleta i des d'aleshores no ho he deixat, o sigui, de seguida doncs, em vaig apuntar amb un club, la penya ciclista Bona Vista, vaig ser soci, i després també de l'Esport Ciclista Manresà, vull dir que si parlem de 35 anys fins ara, doncs serien uns 38 anys que són que soci, col·laborador, he sigut president durant 10 o 11 anys, no me'n recordo, alguna cosa així, i ara li vam passar el comandament al Bernat que necessitem gent nova i gent bona, i ell I té les dues actituds.
0: I tu, Bernat, ara potser m'equivoco, però també ets president de Futuar Manresa, no?
3: Correcte.
0: Anem acumulant títols, no? Està molt bé.
3: Sí.
0: Quan entres en el món de l'esport ciclista i també quan comences amb la bici?
3: Bueno, jo de petit havia anat amb bici, sortides així amb família, havia fet BTT. En algun moment això ho vam deixar aparcat, per temes acadèmics, vaig començar a anar a la universitat, moltes hores d'estudi, tot
0: sí,
3: això,
0: sí, sí.
3: Doncs vaig anar aparcat el tema de l'exercici. Però cap als 30 vaig dir, bueno, hem de començar a fer alguna cosa, vaig començar a córrer. També em vaig donar compte doncs, que més que disfrutar em feia mal.
0: Corre.
3: Llavors cap al 2018 doncs, es va creuar amb el meu camí una bicicleta i vaig dir, va, provem-ho a veure què tal, i llavors vaig descobrir sensacions que creia oblidades.
0: A veure, desenvolupa això, sensacions com què?
3: Doncs la sensació de llibertat, bàsicament, que amb un esforç relatiu doncs abarques molt. I això doncs, bueno, és molt gratificant.
0: És que és això, ho parlàvem abans d'entrar en directe, el que mou la bicicleta. I dèiem fins i tot que hi havia restaurants que havien adaptat un esmorzar de forquilla expressament per el grup de ciclistes que cada diumenge hi passa. I grups de ciclistes que ja no només tenen un gran nivell, no? També hi ha grups... O sigui, hi ha tanta gent apassionada pel ciclisme que pots trobar a Manresa un grup que tingui el teu nivell. Això com és? Quina explicació té?
3: Jo penso que el territori on estem és un territori molt privilegiat. O sigui, tenim carreteres bastant solitàries, carreteres secundàries amb molt poc trànsit, cosa que la gent que està aficionada a la bicicleta de carretera doncs, pot rodar sense patir massa pels cotxes. També és un territori doncs, que vas des de lo més pla a seguir les invadicions de Manresa, que seria el Pla de Bages, que no és pla.
0: Que no és pla, no, no,
1: això, això ho hem constatat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, això,
3: el Pla de Bages és una enganyifa perquè no és pla, però bueno, és una ondulació relativa i molt assequible per tothom. Però també aquí al Bages, si pots complicar la vida, te la pots complicar molt. Tens una mica de ciclisme per tots els nivells. És un nivell més...
2: I en 5 minuts tens de casa tens camins de terra, tens pistes. Exacte. És a dir, que pots combinar la carretera amb la muntanya, no? Bicicleta de muntanya.
0: Ara mateix teniu al cap una mica quants clubs ciclistes hi deu haver a Manresa?
4: Manresa no n'hi ha gaires. N'han desaparegut uns quants. Ara actualment a Manresa els més importants, evidentment, per número de socis som nosaltres. Després hi ha la penya ciclista Bonavista. I després hi ha grups en els quals pertanyen a botigues, però que no són clubs. Vale? A la Federació Catalana, actualment, a Catalunya, hi ha 600 clubs de ciclisme, dels quals actius, a lo millor n'hi ha... Que actius vol dir que facin proves competitives i proves federades. Potser n'hi ha 130, 140, 150... Tots els altres 400 i pico són clubs, però bueno, per treure llicències, però no tenen activitat. No,
0: il·lúdics, no?
4: Il·lúdics.
0: I aquest...
4: I llavors hi ha moltes botigues que no tenen ni club, ni tenen nom, ni tenen, o sigui, senzillament es reuneixen una sèrie de persones que acorden sortir en uns dies determinats i fer una activitat concreta.
2: Sí, això que és com molt general, bueno, que és molt, molt usual, no?, de dir allò, un grup d'aquests, de dir, quedem, surto ara, qui s'apunta, no?, és
0: sí,
2: a dir,
0: eh?
2: La formalitat potser que a vegades té, no?, de dir, almenys el que veig esport ciclista, de dir, escolta'm, el dilluns ja tens tota la programació d'activitats de la setmana, farem aquesta sortida, aquest amb tants quilòmetres, aquest amb aquest nivell, i aquesta altra alternativa, no?, de dir, estàs en un grup de WhatsApp i si surto demà, goita, aniré cap allà, qui s'apunta? I és com molt més informal, no?
0: Quin nom tenen aquests grups de WhatsApp? Friquis de la bicicleta, per exemple?
2: No, vull dir, jo conec els de la botiga Trek, no?, d'aquí Manresa, per exemple, que ells fan aquest fan de nucli una miqueta, no?, amb un grup concret.
3: Sí, tenen com una part així més social. És això, que fan... s'organitza però amb un nivell potser més informal que no, que no pas el que faríem nosaltres a l'esport ciclista, que hi ha, que tal com has dit, una planificació prèvia de mira que el dissabte surten aquests grups, el diumenge surten aquests altres.
0: És espectacular, jo això ho desconeixia completament, sí. que és a dir, hi havia una estructura tan bèstia organitzativa al darrere d'Esport Ciclista Manresa. És a dir, ara mateix, qui està treballant activament, diguéssim, dintre d'Esport Ciclista Manresa i quins són els objectius principals d'aquesta entitat?
3: Doncs comencem per l'objectiu principal. Sí. L'objectiu principal és el foment de l'ús de la bicicleta, tant des de la part més esportiva, potser competitiva, però també des de la part lúdica. Dintre aquest paraigües doncs, desenvolupes les diferents coses. La part competitiva, nosaltres ara actualment, de forma així periòdica, tenim l'organització del Ciclocross Ciutat de Manresa, que el fem a final d'any. Ara, aquest moment, és potser l'única activitat que tenim de competició, però si miram enrere la història n'hi ha hagut d'altres. Vale? Ara, el que és el focus gran d'activitat és la part més lúdica. O sigui, tenim el dissabte, en aquest moment surten tres grups de carretera.
0: Dividits per nivells?
3: En diferents nivells. Sí, des d'un nivell, que en diran carretera 1, que té un nivell més canyero, fins on... amb carretera 2, que té un grup un nivell intermig, i un grup que en diem La Volta, que va sortir des d'on va fer una volta. Sí, va sortir d'així. També els que estaven en aquell moment que van batejar amb aquest nom de sortides, és que li han donat una volta amb això, les sortides de carretera, i va quedar aquest nom. I és un grup més d'entrada, ara, amb distàncies més curtes i ritmes més pausats. I, paral·lelament, també... tenim doncs, el dissabte tres grups de BTT, també tres nivells diferents.
0: O sigui, tres de carretera i tres de BTT el dissabte. Uau.
3: A l'època d'hivern hi ha un quart que està dedicat a corriols. O sigui,
0: és espectacular.
3: Aquest surt des de novembre fins a abril, aproximadament. I la sortida és 90... Bé, 100% és impossible perquè...
0: Bueno, no, ja has d'arribar.
3: Ja has d'arribar als corriols, però anem a fer corriols. Anem a fer corriols una mica canyeros.
0: Però tot això que ho organitza, és a dir, clar...
2: Sí. Encara quedarien les sortides del diumenge, quedarien els gravels,
3: Exacte, el diumenge surten dos grups, un grup que és el que diem el grup de màsters, que és un grup fort. A més, aquest sí que hi ha una parada d'esmorzar.
0: Home, clar, amb el que deuen cremar.
3: Sí, cremen abans i cremen després, o sigui... Aquest és un grup fort.
4: I entre setmana també hi ha sortides.
3: I bueno, a part d'un altre grup el diumenge i un grup de gravel que el va començar l'any passat, que aquest surt en periodicitat mensual, entre setmana, el dimarts, ara l'any passat era el dimecres, però aquest any és el dimarts, només fa una sortida de tarda de BTT en plan de anem a passejar. Són dues hores i mitja de sortida, però la pretensió és no anem a cremar-ho tot, però simplement és una sortida entre setmana per anar a rodar una miqueta. Coses senzilletes. També l'hem pensat com una porta d'entrada perquè
0: la gent no s'espanti, no?
3: Primer perquè no s'espantin, que potser molta gent veu un club com una cosa uau, que no tinc el nivell per accedir-hi. Nosaltres ho tenim estructurat de manera que si estàs una mica acostumat a anar en bicicleta, pots accedir amb el grup més bàsic, el grup que seria el grup de BTT iniciació en cas de BTT i el grup de la volta en cas de carretera. Són nivells que són assequibles si estàs acostumat a anar en bicicleta.
2: Llavors, a partir d'aquí pots anar... Pots un fre, des de fora, de dir que hi ha un dels temors o de les pors, de dir, ostres, no sé si seguiré o no seguiré, no? Vull dir que són d'aquells frens que a vegades costa de...
0: Imagina't tu que hi has anat tota la vida en bicicleta, una persona com jo, que imagineu-vos que ara, doncs mira, em dona per anar en bicicleta i només porto un meset fent-ho, però em motiva el fet de poder compartir aquesta estona amb persones que hi entenen. Jo és que ni per casualitat em plantejaria formar part d'un club perquè pensaria, els faré anar malament... Això potser també pot ser un missatge per l'audiència.
3: No és un problema. És a dir, allò de faré anar malament el grup...
0: Sí, però
3: no,
0: això...
3: No és així. Sobretot el grup d'iniciació, que és potser el que entraria algú que porta poc temps amb la bicicleta, el grup s'adapta. No hi ha problema, quan es va en grup el ritme no el marca el més ràpid, el ritme el marca el més lent i el grup s'adapta a això
0: amb tots els nivells,
3: amb tots,
2: però no a tot arreu. És a dir, jo tinc l'experiència d'haver sortit

0: Jo ara parlo personalment.
1: Sí, tant.
0: Jo també tenia aquest temor, quan vaig entrar a l'esport ciclista de fa 5 anys. Va ser amb un amic meu que sortíem de tant en tant amb bicicleta i diu, escolta, anem a preguntar un dia què fan aquesta gent de l'esport ciclista, a veure si ens encaixa. I nosaltres sempre hem tingut la filosofia de dir, vine a provar-ho i si t'agrada et fas soci i vas venint. Nosaltres vam fer això amb aquest amic, vam anar amb un grup de diumenge i vam veure això, aquesta barrera que psicològica, dius, ostres, entro en un club i aniré ofegat, doncs vam veure que no era així, que el grup t'acollia molt bé. Una cosa que tenim amb els grups és que hi ha un grup de gent que és molt fidel a les sortides, però hi ha un grup de gent que és més passa volant. Sabent això, que els grups no són tancats, sempre hi ha una feina d'acollida que surt de forma natural.
1: Clar, però llavors qui fa la feina d'organitzar les sortides i els recorreguts i de ser una mica el líder, entre cometes, de la sortida, no? Perquè entenc, igual que jo que sé, que Meandra organitza les sortides, les caminades per l'Anella Verda, que hi ha algú que guia, hi ha algú que mira que tothom estigui bé, aquí entenc que també hi és aquest algú.
0: Sí.
1: I han de ser diversos alguns, perquè tenim el nivell 1, 2, 3 de tal, el nivell 1, 2, 3 de qual. Vull dir, clar, que la pregunta que et feia al principi, no, l'estructura de l'esport ciclista manresà, si hi ha algú que és assalariat per poder-ho d'allò, a organitzar una mica tot, si tot és voluntari, les hores que hi dediqueu, una mica com funcioneu?
0: Som com a entitat sense ànim de lucre, la formem voluntaris.
1: Tot és voluntari.
0: Tot és voluntari. Excepció potser de la junta directiva, sí que tenim una persona contractada que fa el tema administratiu, però és l'única persona assalariada. El més és tot voluntari. I sí que dintre del paraigua és una junta directiva, el que és la responsabilitat de cada grup de sortides recau a una persona diferent.
1: Sempre la mateixa, és a dir, per exemple, si tu t'encarregues sempre dels màsters, tu fas els màsters sempre.
0: En general, sí.
1: Vale.
0: Alguna vegada potser hi ha una excepció, però en general hi ha una persona que és responsable del grup. Aquesta persona doncs sap com és el seu grup, quin nivell té la gent, quin nivell s'ha de posar la sortida, i a partir d'aquí doncs dissenya unes rutes que més o menys com unes, si sortim ara a l'estiu sortim a les 8, però l'hivern se surt a quarts de 9 o a les 9, que més o menys tots a quarts d'una estiguis a lloc. Calcules una cosa de 4 hores, 5 hores, comptant parades, doncs dissenyes la ruta en funció d'això. I això, l'estructura és que cada grup doncs hi ha una persona que és que s'encarrega de liderar, o sigui, de guiar el grup, de dissenyar la sortida, i una mica cuidar que la sortida vagi a bon port.
1: Exacte, que ningú es quedi enrere, que ningú s'avanci. Clar, això que deies, tu et feia cosa entrar, tu també nazi, tu no ho sé, Ferran, però sí que és veritat que hi ha, és a dir, vivim en un món que és molt competitiu, vull dir, el capitalisme ho potencia, no? I em dona la sensació que als homes, no? El gènere masculí, el sexe masculí, hi ha aquesta part testosterònica de dir, jo no puc mostrar-me vulnerable, jo, si ell tira, jo també he de tirar. És a dir, com... no? És una mica... És curiós, diguéssim, que es parli de cuidar el grup i tal, quan intueixo, i aquí m'estic aventurant, que la majoria de persones que organitzen les sortides són homes, i que gran part, un gran tant per cent, també és masculí. Llavors, m'interessaria molt veure-us per un forat per veure quina és la vostra relació mentre esteu fent la ruta, no? Quins vincles es creen? Tenint en compte, no?, que sempre es parla d'això, no?, que les dones són molt més en aquest sentit, no ens estem de tants romansos, no?, i si estic cansada, em fa mal tal, o vull parar, o del plan vine aquí que t'abraço, que tal, no sé, això...
0: Bueno, no, no és fins a aquest punt, però sí que la part d'aquesta de cuidar és intuir si algú es queda enrere, doncs que se l'espera. I sí, si hi ha algun moment que algú té una crisi de cansament, doncs bueno, també pot haver un moment de psicologia. Respecte al que comentaves de la testosterona i tal, també hi és. En algun moment ja, de tant en tant... Ja...
2: Subjacent, allà, per allà al mig, no?
0: Veus aquell que que va avançant i dius no pot ser que m'estigui passant, apret,

0: coses, després dius, sí, no hauria d'haver apretat.
1: Però jo també entro dintre d'aquest grup, eh? Potser jo també tinc un nivell de testosterona una mica més elevat, però jo us entenc, eh? Però tot i així, és allò de dir, baixar del burro, us deu costar més, també.
2: Però
1: que no podeu,
2: la testosterona la gastem aviat. Almenys uns quants d'una certa generació. És a dir, dona per alguna cosa, però no per gaire.
1: Llavors és una cura d'humilitat.
0: A vegades la pujada posa el
2: seu lloc.
0: Dius, sí, vale, tens aquí un repetxonet, ho dono tot. Fa que sembla que s'aplana, ve una curva d'esquerra cega i de cop veus una paret davant i dius,
1: no, què he fet?
0: Ostres, ho he deixat tot aquí baix i ara he de fer això.
1: Clar, el qui munta les sortides, aquest problema no el té perquè ja sap que vindrà després, no? També, que potser el truc és aquest, eh? Vosaltres...
0: Però tot i així, a vegades t'emportes alguna sorpresa.
1: Clar.
0: A vegades muntes la sortida damunt del mapa, ves les corbes de nivell, dius, intueixes que aquí hi haurà una pujada, mires el perfil, dius, bueno, aquí hi ha una pujada més forta, però un cop ets allà, o bé l'has subestimat o bé l'has sobreestimat.
1: I quan la subestimes bé, però quan la sobreestimes...
0: Quan la sobreestimes, allà pateixes.
1: Exacte.
2: El que xulo és això, vull dir que més enllà de la pedalada és totes aquestes relacions que s'estableixen mentre estàs pedalant, perquè de bromes, de tonteries i d'animalades en diem un munt, no? I aquest no mirar només per tu, no mirar sempre endavant, sinó mirar cap al costat, mirar enrere, no? De dir què està passant al grup. Mm-hmm. Això hi és com molt present. I encara hi afegiria un altre element, almenys amb les sortides de BTT, que són les que bike, tot aquest component de descoberta del territori. Clar, és a dir, jo he descobert indrets superdesconeguts del Bages.
1: A veure,
2: desconeixi...
1: digue'n algun, Nasi, algun que et sorprengués.
2: L'ermita aquella que hi ha allà sobre Monistrol de Montserrat, no? Entre la carretera de que marxa a Terrassa.
0: Sí, surt Viladoms, però no, és una altra cosa.
1: Bueno, una ermita que està prop de Monistrol.
2: Sí, un dia també vam anar a parar un mas enderrocat del Pertagàs.
3: El Pertagàs,
2: que llavors el teacher, el Francisco, qui organitzava la sortida, o el Marcelí, no sé, deia, diu, ostres, doncs d'aquí surten els que se'n van anar a Cuba i acaben creant els puros Pertagàs aquests famosos, no? I hi havia un mas abandonat de...
1: Hi ha un concepte,
3: que hi ha una necròpolis, per cert.
2: Al costat mateix, exacte.
3: Hi ha unes tombes que són necròpolis, bueno, hi ha les tombes encara.
1: Wow.
3: Hi ha molts llocs, hi ha Sant Jaume Avellonesta, per exemple, hi ha l'Hospital de Sang... molts llocs desconeguts.
2: Sí, sí.
3: Jo, tornant una miqueta i recolzant el que deien els meus companys, jo trauria una miqueta aquesta, la por que pot tenir la gent per acudir en aquest cas al nostre club. O sigui, seran ben atesos i, evidentment, no deixarem mai a ningú penjat. Però voldria trencar una llança amb el fet de que la part femenina de les persones ha pujat exponencialment. O sigui, abans no hi havia cap noia. Costava molt. I ara hi ha noies arreu. Hi ha noies arreu. O sigui, fins i tot, vosaltres ho heu constatat, de que ara ja es fa la Volta a Espanya femenina, es fa la Volta a Catalunya, femenina, hi ha equips femenins, o sigui, jo que visco les curses federades, doncs ha pujat molt. Llavors estan entrant moltes noies i no estan sols amb per la part esportiva, sinó senzillament per la part de fer una activitat amb la qual tu t'hi sents bé. Mm-hmm. Llavors, si nosaltres a temps enrere doncs només teníem una, dues noies, ara som multitud. Són multitud i s'hi van afegint. I llavors el que deia el Bernat, et pots afegir a qualsevol dels grups. Uh-huh. Si tu dius, tinc por o no sé què, doncs bueno, et poses al grup de principiants, amb BTT estem parlant, al grup de principiants, i són unes sortides que són de 35 quilòmetres i no arriben a 1.000 metres de desnivell a cada sortida. Si veus que allà vas sobrat, doncs et pots passar al nivell superior, i si no, n'hi ha un altre encara, no? Uh-huh. I en carretera és tres quarts de lo mateix. I llavors hi ha el grup més que no corre, fa una mitja, doncs jo que sé, de 25 per hora, els altres la faran una mitja de 27, i els pros, els més importants, la fan una mitja de 30. Uh-huh. Clar, llavors aquests evidentment són els més joves, no?
1: Ara mateix quants socis sou?
0: Sobre 410, 420.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I la relació amb l'Ajuntament, quin és? Perquè, ostres, sou una entitat que, bueno, em feu pensar en meandre, diguéssim, en el sentit aquest, no? Que més enllà, doncs, de ser una entitat esportiva, sou una entitat de cohesió i sou una entitat que doneu a conèixer el territori. No sé si això l'Ajuntament us ho reconeix, si jo què sé, si sou, bueno, teniu una relació estreta o no.
3: Si em permets, Bernat.
0: Sí, sí, sí. Endavant, endavant.
1: Sí, que bé, sí, sí. Permeto tot. Sí.
3: Nosaltres, com a esport que ha dit que som, fem de difusió i de fer créixer el ciclisme a Manresa, en el seu moment vam muntar l'Escola de Ciclisme a Manresa.
1: L'any que bé farà 10 anys que
3: sí,
1: la vau muntar.
3: Sí, el 2017. I actualment encara hi som, eh? O sigui, malgrat les vicissituds que hem tingut de Covid i problemes, estem situats al costat del pavelló de Manresa. L'Escola Ciclisme Manresa és un club que va néixer de l'Esport Ciclista Manresa, i l'Escola Ciclisme Manresa és una escola amb la qual nosaltres donem suport als nens que volen començar. I quan diem nens des de 4 anys fins que bueno, fins que acaben, fins als 13, de 18, de 20 i pico,
1: el que sigui.
3: És una escola de ciclisme i estem, és una escola que està federada. Tenim és un club, són dos clubs, o sigui, l'Esport Ciclista Manresà és un i l'Escola de Ciclisme és un altre, però estan vinculats, vale? Llavors, dins de Catalunya hi ha 61 escoles de ciclisme, nosaltres en som una, estem reconeguts. I tornant a la pregunta inicial, la relació amb l'Ajuntament, és bona, ha de ser bona, perquè l'esport ciclista porta el nom de Manresa, Manresà, i l'escola de ciclisme porta el nom de Manresa, que es diu Escola Ciclisme Manresa. Per tant, nosaltres, la relació amb l'Ajuntament és bona, i ha de ser bona, i volem que sigui bona, i l'Ajuntament també ho vol. Perquè...
1: I hi ha peticions a fer a l'Ajuntament des de la vostra entitat?
3: Aviam, nosaltres, com sempre, si parlo en nom de l'esport ciclista, diria que els cèntims, les subvencions que dona són minces. Són minces. Però, clar, hem de tenir en compte que Manresa té multitud d'esports. Hi ha molt. Hi ha bàsquet, hi ha futbol, natació, hi ha vòlei, rugbi, petanca, és igual, hi ha de tot, no? Què passa? Que nosaltres, amb la casuística que tenim, com us deia abans, l'Escola de Ciclisme Manresa, estem situats al costat del pavelló del bàsquet, i amb un espai en el qual abans nosaltres hi havia el camp de béisbol, i el béisbol es va desplaçar amb un altre indret, sí. I nosaltres vam agafar aquell espai. Aquell espai, nosaltres, ara, com que s'ha fet l'avinguda de l'esport, que és l'avinguda que va des del camí vell de Regidell fins al camp de futbol del futbol Manresa, a nosaltres ens vam prendre en aquell moment, bueno, ens vam prendre uns 3.000 i pico de metres de l'espai que teníem. Amb la qual cosa, doncs, ens, bueno, com que passava gairebé pel mig, doncs ens ho vam prendre, no? Tot això ho hem lograt superar, es van desplaçar tota una sèrie d'elements, el pump track es va destruir, però l'Ajuntament ens el va tornar a fer. I ara estem situats en un espai més petit, suficient, però més petit. Però què passa ara? Ara passa que s'ha acordat fer un pavelló nou. I el pavelló nou...
1: Ha d'anar on esteu vosaltres, ara.
3: Una part del pavelló nou va a on estem nosaltres. O sigui, se'ns menja pràcticament la meitat de l'espai que ens queda, d'aquests 7.000 i pico de metres que tenim, no? Aleshores, nosaltres hem parlat amb l'Ajuntament de què ens restituï. És clar, nosaltres ja volem que hi hagi un altre pavelló, i com més n'hi hagi millors, i com més esports hi hagi a Manresa, doncs millor, però ens ha de resituar. I aquest resituament, nosaltres el que sí que demanem és que sigui a la zona del Congost, que siguin allà.
1: La vostra zona és on veu néixer, no?
3: És l'escola,
1: clar.
3: És la zona que, si nosaltres fem una prova, doncs és allà on s'ha de fer. No la volem fer ni al Gravat, ni... la volem fer al Congost, que és la zona esportiva de Manresa. Perquè, és clar, si fem alguna activitat, doncs hi ha d'haver unes dutxes, hi ha d'haver uns serveis, hi ha d'haver una sèrie de condicionants que volem estar allà. Vale? I a part... a part, nosaltres ara en aquest moment no podem fer cap inversió, perquè com que sabem que hem de marxar d'allà, no podem moure res, o sigui, no podem moure ni les zones de trial que tenim, fem bici trial també, no la podem moure, modificar el pump track tampoc, posar unes faroles, no sé què, no podem fer res.
1: I per vosaltres, com més aviat us diguin la vostra nova ubicació, sí, millor, perquè ja sí, començaríeu a moure-us.
3: Sí. Sí.
1: I això és una reivindicació que feu a l'Ajuntament.
3: Sí.
1: I que, bueno, sí, i que ja sabent-ho, doncs des de Canal Taronja sí, també ho anirem seguint.
3: Sí.
1: Perquè...
3: A l'Ajuntament ho en té coneixement, eh?
1: Uh-huh.
3: A l'Ajuntament li hem dit i ho sap i ens ha de resituar.
1: Uh-huh.
3: Llavors, bueno, es tracta de que el que tenim, posar-ho amb un altre lloc.
1: En un altre lloc que no estigui gaire lluny d'allà, no? Que formi part de la zona esportiva.
3: Bueno, uh-huh. Sí, sí.
1: Molt bé, escolteu, m'ha agradat molt conèixer una mica de més a prop aquest tema. Un altre dia us tornaré a convidar perquè parlem una miqueta del bike, que ha posat en marxa també l'Ajuntament, mm-hmm, de com hauria de dissenyar-se Manresa per ser amable cicloturísticament, diguéssim, però això ja, si de cas, ho deixem per un altre moment, perquè ara donaré pas a l'Arnau Vilaseca, que és el nostre prescriptor cinematogràfic, que cada divendres doncs, ens porta una mica... recomanacions i que avui el que ens recomana són pel·lícules ambientades a l'estiu per fer més suportable aquesta calor. Vull dir que, si us sembla, estem atents i moltíssimes gràcies Ferran, Bernat, Nasi i molt bon cap de setmana a tothom i us deixem amb l'Arnau i ens acomiadem fins la setmana que ve. Adeu!
4: Passeu, passeu. Bon dia, família. Una setmana més parlant de cinema, ja els nens fora de les escoles, ja totalment de vacances d'estiu molts d'ells, ja amb la calor, ja època de piscines, i què menys, doncs, que per ser el gran moment de recomanar pel·lícules per gaudir una mica, i patir també, de la calor de l'estiu. És a dir, una secció una mica doncs, dedicada a grans pel·lícules, totes elles diferents, com hem fet sempre, que parlin de l'estiu, que parlin de la calor, que parlin d'amor, que parlin de desamor, etc. Llavors, arranco amb la pel·lícula clau, que no podia ser cap altra que Tiburón, de Steven Spielberg, la passo ràpid perquè ja en vam parlar la setmana passada que vam dedicar la secció al director estatunidenc. Igualment, Tiburón canvia totalment la forma d'entendre l'estiu en el cinema, ja no només perquè passi, evidentment, a l'estiu, amb aquesta aventura d'obsessió a lo Moby Dick per capturar, per matar, per assassinar doncs, una bèstia de la natura, sinó també doncs, pel simple fet que canvia la distribució del cinema, com entenem el cinema a l'estiu. Era inconcebible per la gran majoria de distribuïdores que una grandíssima pel·lícula s'estrenés a l'estiu, perquè es pensava que a l'estiu la gent no anava al cinema, que a l'estiu doncs, la gent marxava i, en canvi, van decidir que, evidentment, Tiburón s'havia d'estrenar a l'estiu. La gent la va anar a veure, la gent la va devorar, justament, i a partir de llavors les grans pel·lícules s'arriben a estrenar a l'estiu i aquest mateix estiu tindrem l'audició de Christopher Nolan, per exemple. Segona pel·lícula, que em sembla possiblement la millor de totes les que recomanaré, possiblement... però moltes d'elles igualment són boníssimes, que és Haz lo que debas, do the right thing, de Spike Lee. Spike Lee, que seria doncs, la gran hegemonia del cinema, de la cultura negra estatunidenca, que podria dir-ne moltes altres, podria dir Malcolm X, per exemple, amb Denzel Washington, podria dir altres pel·lícules més actuals, com Infiltrar el Ku Klux Klan, però sí que igualment em sembla que el gran manifest que deixa Spike Lee és Haz lo que debas, i que a més doncs, no deixa de ser un retrat de la comunitat negra enmig de Nova York i en tot ell, tota la pel·lícula desenvolupant-se al llarg de simplement un sol dia, el dia més calorós de l'estiu i com hora a hora, a mesura que avancen el dia, a mesura que avancen la calor, incloent també la nit, doncs anem descobrint doncs, les diferents vides pels carrers de Nova York, d'aquell barri de Nova York, evidentment, doncs, des del primer moment, marcat per el gran racisme, ja sigui executat per les institucions, ja sigui executat per la policia, fins i tot rivalitzant amb altres immigrants, com aquella família de pizzers italians que apareixen en la pel·lícula i tot això, evidentment, amb un flow descomunal, com és sempre el de Spike Lee, molt comparat també en el seu moment per aquesta herència novaiorquina de Martin Scorsese, i evidentment doncs tot plegat culminant en la violència final de la pel·lícula, i a la vegada, a mig d'aquest flow, sent una pel·lícula d'una seducció estilística, visual, descomunal, la pel·li de Spike Lee. Canvio totalment de registre, una pel·lícula totalment picada, ara, doncs, una pel·lícula molt més lenta, molt més pausada, com és Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino. Guadagnino, que podria realment recordar moltes de les seves pel·lícules, o realment tota la seva filmografia, per entendre una mica doncs, la calor, la cosa de l'estiu en el seu cinema, perquè al final doncs, Guadagnino com que ve a retratar una mica el cantó més salvatge, més seductor, més romàntic que podem tenir tots, i es cau de meravella doncs, tota la calor de l'estiu. Sí que em sembla que és un grandíssim provocador, igualment, que li agrada els temes polèmics, sí que em sembla que el millor Guadagnino és el Guadagnino més contingut, que és el de Call Me By Your Name, una pel·li d'un amor impossible, d'un amor prohibit també per la seva evident diferència d'edat, i sí que em sembla que igualment Call Me By Your Name aconseguia, malgrat tot, retratar un grandíssim amor amb aquest Timothy Chalamet que estava començant, i una pel·lícula doncs, que té el segell pur de Guadagnino, amb aquesta cosa pija d'aquests nois vestits amb camises de lli que van amb les bicicletes pels pobles italians, i en canvi, a mesura doncs, que ha anat evolucionant la seva carrera, ha anat mantenint la cosa polèmica, la cosa prohibida en l'amor, i que sí que em sembla que s'ha anat desdibuixant una mica aquest cantó més poètic que tenia Call Me By Your Name, però que està tan ben aconseguit en altres pel·lícules, molt més fins i tot estilístiques en el sentit doncs, també d'un flow picadíssim com és el de Rivales, Challengers, aquell trio amorós tenista, i en canvi amb altres que sí que em sembla que no li surt tan bé com a la pel·li de Queer, que adaptava la grandíssima novel·la de Burroughs amb Daniel Craig i en la que també estava present tota la calor. Canvio una altra vegada totalment de registre per anar al cinema familiar, al cinema més infantil de tota la vida, de purs anys 80, com és l'adaptació homònima de la novel·la Stephen King, Stand By Me, Cuenta Conmigo, que és una grandíssima pel·lícula doncs, que es pot alinear també amb pel·lis dels 80, com les fetes per Spielberg, que ja sigui ET, per exemple, o els propis Goonies, pel·lis doncs, de companyerisme, en aquest cas de vacances, i com a mesura que va avançant la pel·lícula doncs, en aquest viatge d'aquests nens, com si d'una odissea es tractés, anem entrant en les seves relacions, que també van en forma de serralada, que passen per tot un conjunt de punts, que també entenem una mica doncs, com ja es comença a dibuixar la masculinitat en aquest inici de l'adolescència, i no deixa de ser doncs, una grandíssima i preciosa pel·lícula sobre l'amistat. Pel·lícula preciosa, com ho és també una feta per Clint Eastwood, que és de les pel·lis que més m'agraden d'ell, que és aquella pel·li entre ell i la Meryl Streep, parlava abans de l'amor prohibit, de l'amor impossible, de la pel·li de Guadagnino, també ho és el cas de Los Puentes, de Madison, una pel·li que sempre que l'he vist m'ha trencat, que sempre que l'he ensenyat algú l'ha trencat també. Com dic, una pel·li d'amor impossible en què la família d'ella doncs, marxa i ella es queda sola, i enmig de tota aquesta calor d'estiu arriba un Clint Eastwood, que és un fotògraf, fotoreporter de documentals, una cosa aventurera, que ve totalment per capgirar la vida d'ella, que no deixa de ser una vida doncs, de somnis perduts pel pas del temps, perquè doncs, la vida se'n va menjant i deixeixes establir una família, perquè és el que s'ha ensenyat, i en canvi ella descobreix un Clint Eastwood que no deixa de ser doncs, la seva porta a somiar si pot arribar a tenir una altra vida. Torno a una mica doncs, al públic més adolescent, però no és ja una pel·lícula absolutament atemporal, com és Dazed and Confused, movida del 76, pel·li de Richard Linklater, que aquí ja l'he recomanat alguna vegada, un enorme creador de càpsules de l'espai-temps, en aquest cas, doncs, de l'últim dia d'escola i, per tant, tot el primer dia de vacances d'estiu, i molt similar doncs, al que feia justament a Spike Lee amb Haz lo que debas, i a mesura doncs, que va avançant aquella tarda i aquella nit, doncs veiem aquest conjunt de joves que simplement gaudeixen de la vida amb tot el que això implica, amb la pura joventut, amb persecucions de policies, amb baralles, amb primers amors o primers desamors, i em sembla una grandíssima un moment molt concret del temps i a partir d'allà capturar l'absoluta vida amb absolut detall, amb absolutes frases o absolutes mirades. I és una pel·li tan preciosa com a la vegada divertida, com a la vegada trista, perquè entens el rol de cadascun dels seus personatges. Res més, família. Bon estiu i salut de cinema.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

0: En Ipushagan llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Ipushagan más cercana o compra online en ipushagan.com.
1: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: Literal, este fin de semana nos vamos a asar de calor. ¿Qué tal? Buenas tardes. AEMET anuncia ya oficialmente la segunda ola de calor en apenas 10 días. Termómetros por encima de los 40 grados en muchos puntos y un episodio que va a alcanzar su peor día el próximo lunes. Mariola Lourido, un mapa teñido de rojo incluso en las Rías Baixas gallegas. Mariola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. La segunda ola de calor del verano empezará el domingo y durará hasta el martes incluido. Las temperaturas serán muy altas y persistentes. Hablamos de 38, 40, 42 grados en algunas zonas y hablamos de noches tórridas que no bajarán de los 25. Imposible dormir otra vez 10 días después. El aviso especial de la EMET menciona como zonas muy sofocantes el oeste de Galicia ya durante este fin de semana y el interior del País Vasco el lunes, que es el día álgido de la ola, y el martes. Así que el nivel de peligro es muy importante en las horas centrales del día para las personas vulnerables, mayores, enfermos crónicos, bebés, menores, embarazadas y en actividades al aire libre. La EMET alerta de que aumenta también el riesgo de incendios forestales porque además habrá tormentas y viento.
2: Sí, en efecto, las altas temperaturas que están colocando a España en riesgo máximo de incendios en la Ampurdá. Hay un centenar de escolares que han tenido que ser evacuados de un campamento de verano muy cerquita de un espacio protegido. Ampliamos, Carles Causo, ¿qué tal? Buena tarde.
4: Buena tarde, Casal. Los bomberos acaban de decir a pocos metros de donde se ha iniciado esta mañana el incendio que a esta hora no tienen capacidad de extinción y ya prevén que como mínimo queme unas 100 hectáreas. Quieren evitar de todas que el fuego avance rápido y con fuerza al macizo de las Gavarras, una extensa zona forestal protegida que abarca más de una comarca de Girona. Más de 30 dotaciones de bomberos ya trabajan en la zona, unos 10 helicópteros también tirando agua desde hace rato. Preocupación por los fuegos simultáneos que hay a esta hora de la mañana, de la tarde en Girona, porque hay otro fuego activo en la zona del Pla del Estany que ha hecho que está obligando a los bomberos a repartir esfuerzos y no poder estar todos los efectivos que desearían en la zona de la Ampurdá. En paralelo, Protección Civil ha decidido ampliar el confinamiento en urbanizaciones, casas y edificios. También una masía donde hay, como decías, 150 niños. Recomiendan a todos los vecinos que vean humo desde el balcón de las ventanas de su casa que cierren ventanas y que cierren puertas.
2: Nueva ola de calor y primera fase de la operación salida de la DGT con casi 5 millones de desplazamientos. Los primeros que se marchan ya oficialmente de vacaciones. A partir de 12:30 conectamos con Manjabacas en la sede de la DGT y explicamos cómo va a evolucionar esta ola de calor con la ayuda de Rubén del Campo. Luego también nos daremos un sustito con el precio de los carburantes, aunque para susto la cara que tenía ayer Juan Manuel Moreno mientras estampaba su firma en el acuerdo de gobierno con Vox, la firma que certifica el tropiezo de la vía templada andaluza y que algunos, sobre todo el círculo de Ayuso en el PP, interpretan como un triunfo de sus tesis frente a las del presidente de la Junta de Andalucía. Moreno estaba esta mañana en COPE y evidentemente muy satisfecho pues no está.
5: Y al final me hubiese gustado tener un gobierno, pues un gobierno en solitario, me hubiera gustado tener un gobierno en el que pudiera pues estar solo, ¿no? Bueno, eso no ha sido así y al final pues hemos tenido que negociar.
2: Y no lo está porque Vox le aprieta con el principio de prioridad nacional y con esa auditoría sobre el gasto sanitario de los inmigrantes que el Partido Popular justifica como puede, asegurando que es un ejercicio de transparencia. En Vox, el nuevo vicepresidente Gavira está feliz y le recuerda a Moreno que cuidado con los eufemismos, que la prioridad nacional es lo que es. El líder de Vox en Andalucía pasaba esta mañana por Espejo Público en Antena 3.
6: Y nosotros queremos que esos recursos limitados vayan destinados prioritariamente y fundamentalmente a resolver los problemas de los españoles. Y es verdad que el arraigo real y el arraigo duradero es uno de los requisitos. Eso está fuera de toda duda y está en el acuerdo y en el pacto.
2: Anoche Feijóo felicitaba a Moreno. Hoy Feijóo no ha dicho ni una sola palabra en referencia a este acuerdo en un acto que se ha celebrado esta mañana en Castellón. Muy cerca de allí, en la Comunidad Valenciana, en Valencia capital, en la Estación de Jesús, los familiares y amigos de las víctimas del accidente de metro de Valencia les han recordado esta mañana poco después de la una, justo cuando se cumplen 20 años del accidente de metro más grave de la historia. Estamos en Valencia. Juanma Graner, ¿qué tal? Buena vesprada.
7: Bueno, vesprada, querían que fuera un acto sencillo. La Asociación de Víctimas del Metro ha querido 20 años después, como dices, que la acompañaran las asociaciones de víctimas de la DANA. La acción de la primera, su experiencia y su lucha ha impedido el ninguneo de la segunda. demandas. Eso y la respuesta social. Flores recuerdan en el monumento sobre la curva que hoy hace 20 años 43 personas murieron y 47 resultaron heridas.
2: Y en Alicante, minuto de silencio esta mañana por el asesinato de una mujer y su hija por parte de su marido. Hay otra niña herida de gravedad. Se investigan los hechos, pero todo hace indicar que estamos ante un nuevo caso de violencia machista y también de violencia vicaria.
8: Mundial 2026, Cadena SER.
2: Y esta noche sabremos ya cómo quedan los emparejamientos de octavos de final en un día de resaca, de las buenas además, tras la victoria de anoche de la selección española. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las 5 y 5 de la mañana aquí en Los Ángeles. Tuvieron ayer tarde libre los de Luis de la Fuente para pasear por Venice Beach y por diferentes lugares de esta ciudad de Estados Unidos porque están contentos. España se enfrenta el próximo lunes en octavos de final a Portugal en Dallas. Hoy entrenamiento aquí y luego viaje hasta Dallas. Y hoy, como decías, se cierran todos los cruces. Argentina juega contra Cabo Verde, Colombia contra Ghana y el primer partido del día, Australia-Egipto en Carrusel.
8: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
10: Incendi a la Bisbal d'Empordà. Un incendi que avança empès per la tramuntana ja afecta el massís de les Gavarres, és el que estava preocupant més els bombers. Protecció Civil ordena el confinament de zones de la Bisbal, de Monells, de Cruïlles, de Sant Sadurní de l'Heura i de Santa Cristina d'Aro. Hi ha 150 nens d'una casa de colònies també confinats. Acaba de parlar el cap dels bombers de la regió de Girona des d'allà, des de la Bisbal. És en Ferran García.
11: Sí, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta. Simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa. És impossible. O sigui, ara mateix el foc caminarà molta estona i nosaltres l'hem d'escanyar i guanyar tot el flanc dret que puguem.
10: A banda d'aquest, també hi ha un incendi a Vilavenut, Font Cobert, al Pla de l'Estany, una zona de vegetació que avança per camps agrícoles i això també fa que els bombers no puguin centrar tots els seus esforços en aquest foc de l'Empordà. El nostre meteoròleg, en Jordi Carbó, ens avisa que la tramuntana ha de seguir bufant aquesta tarda en aquesta zona i arriba una pujada de temperatures, una onada de calor aquest cap de setmana i el risc d'incendi, per tant, s'extén i s'extrema a tot Catalunya. Un menor de 15 anys mort a tret aquesta nit en un parc de la Sagrera, a Barcelona.
12: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtim que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell.
10: Els Mossos investiguen si ha estat una revenja entre bandes, demanen endurir el codi penal per qui tingui armes de foc. Les dues altres filles d'Isaac Andic declaren com a testimonis als jutjats de Martorell. En la declaració policial, les filles van tancar files amb el germà i caldrà veure com es pronuncien respecte al canvi en l'herència que Andic ultimava per crear una fundació. La Generalitat ja treballa per tornar a fer pagar la P7 i altres autopistes on es van aixecar peatges fa 5 anys. De moment, al setembre, ja reuniran patronals i partits per decidir el com. No tornaran a posar barreres, sinó fent pagar per quilòmetres o per una quota al mes. Tot això, en un cap de setmana en què estarà ple de concerts i propostes musicals, us les repassarem totes. Van Morrison torna a Barcelona aquest vespre. També llegendes del rock com The Offspring, el Rock Fest de Santa Coloma de Gramenet. També estan en marxa festivals com el Vi del Canet Rock. Comença també el Cap Roig, però avui ens fixarem també en una cita perfecta per disfrutar de la poesia. Es diu Poesia i Més i es fa a diferents pobles del Maresme durant tota una setmana. A la tècnica, Jordi Orós, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la Cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Escoltem ara el fum de, des de diferents punts de l'Empordà, el Gironès, aquest és el so de l'helicòpter. Des de les 9 del matí crema un foc descontrolat que ha començat en una zona de vegetació a la Bisbal d'Empordà i que per la tramuntana que hi bufa ja s'ha extès al massís de les Gavarres. Això era el que més preocupava els bombers i aquesta hora Protecció Civil està ordenant confinar diferents zones de la Bisbal, Santa Cristina d'Aro, de Cruïlles, de Monells, de Sant Sadurní de l'Heura. Podem anar a aquesta hora a la Bisbal d'Empordà on hi acaba de i arribar a aquesta hora en Carles Couso. Què tal, Carles? Bona tarda. Què ens pots explicar? Quina és l'última hora? No sé si ens escolta en Carles Couso, si podem tenir aquesta comunicació. Carles Couso, ara t'escoltem. Endavant, Carles.
4: Us escolto, que justament estàvem fent la connexió, que Protecció Civil ha enviat un nou avís, per això s'ha interromput la connexió, avisant d'això que tu també comentaves ara, d'aquesta alerta que s'amplia a aquesta hora, a les 2:10 del matí, s'amplia l'hora de confinament, ho podem explicar aquesta hora, a Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Per tant, s'amplia a pràcticament tot el Baix Empordà i també una bona part de la comarca del Gironès. I és que és entre aquestes dues comarques, el Gironès i el Baix Empordà, l'extensió que té les Gavarres, el massís de les Gavarres, aquest massís que avui ja està començant a cremar en aquesta zona propera a la Bisbal. És un massís que va del Gironès al Baix Empordà, de 350 quilòmetres quadrats d'extensió. Està bufant molt la tramuntana, està empenyent el fum, que és, ho escoltàvem fa una estona els bombers, que és el que els preocupa ara, que aquest fum arribi a cases, arribi a masies, arribi a edificis, per això hi ha aquest confinament preventiu. El bosc de les Gavarres ens l'hem d'imaginar com un bosc típicament mediterrani, que vol dir això, amb molts pins i amb moltes alzines sureres. És un bosc, el de les Gavarres, que fa temps que no hi ha un incendi important. Ens deien fonts pròximes als bombers, fa, per exemple, encara hi ha arbres al terra de les nevades del 2010. Això fa que hi hagi molt de combustible per cremar a la zona i això fa també que aquesta hora, a les 2:10 del matí, els bombers ja diguin que la situació és de difícil extensió i ja donen per fet, aquesta hora hi ha unes 30 hectàrees cremades, donen per fet que, com a mínim, en les pròximes hores podem arribar a tenir-nes ja unes 100 hectàrees cremades. Els bombers, ho escoltàvem a l'inici de l'hora 14, ja donen per fet que serà un dia llarg. Per què? Per la tramuntana, per la calor i també, ho apuntaves a l'inici, pels focs simultanis que hi ha a les comarques de Girona i fa que ara, a hores d'ara, no puguin arribar més bombers o més helicòpters a la zona de les Gavarres perquè han de pagar també un altre foc important al Pla de l'Estany. Aquesta és la situació ara, amb aquesta última hora de fa res, 2 minuts, que s'amplia el confinament a bona part del Gironès, també del Baix Empordà, una zona, Joan, on a aquesta hora avui ja hi ha moltíssima gent. Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, per exemple, podem dir que avui ja té per 3 o per 4 sí, multiplicada la seva població de l'hivern.
10: Per tant, es demana el confinament, insistim, en aquestes poblacions per aquest incendi, Calonge i Sant Antoni, de Calonge, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró i també Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac i en aquesta de la Bisbal Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Carles, si et sembla, escoltem el que també ara aquestes declaracions d'aquest responsable dels bombers de la regió de Girona, Ferran García, que explicaves en relació a això, a aquesta tramuntana, també ens deia això.
11: Preveiem que l'incendi pugi Puig d'Arques en un horet i mitja. Vale, depèn una mica de les condicions, està fora control, fora capacitat d'extinció per nosaltres, i en el descendent cap a Santa Cristina estem evacuant, Mossos està evacuant l'organització Vallrepòs i totes les masies que hi ha per allà, i ens preocupa molt, quan aturi una mica la tramuntana a la tarda, l'entrada a la Marinada.
10: El que més preocupava Carles, als bombers, és aquest foc que ha començat a les 9, que no arribés en aquest massís de les Gavarres, i això ara ja fa poca estona els bombers confirmaven que efectivament ja era així, no? Que ja s'havia extès en aquesta zona, que és una zona enorme de bosc entre el Gironès i l'Alt Empordà, i el Baix Empordà, perdona.
4: Sí, a primera hora hi havia una preocupació, primera, per una casa de colònies amb 150 infants i també alguna urbanització amb alguna casa aïllada. Un cop els bombers han vist que el foc no anava cap allà, la preocupació s'ha centrat, sumat a la tramuntana que tenim, que anés en aquest massís de les Gavarres. Fins fa mitja horeta el foc encara no havia penetrat en aquest bosc, però la zona que ja preocupa els bombers, diu aquest flanc dret del que parla el responsable dels bombers de Girona, ja és dins de les Gavarres. Per tant, les flames El fum ja són dins d'aquest massís de les Gavarres, un espai protegit amb molts i molts quilòmetres d'extensió, i sobretot el fum, ja no tant les flames, però el fum és, Joan, visible des de bona part del Baix Empordà, de la Selva i del Gironès, un foc que admeten els bombers a aquesta hora que d'entrada, a hores d'ara, no tenen capacitat per extingir-lo.
10: Doncs, Carles, si et sembla, et deixem recollint informació, qualsevol novetat ens avises, i això insistint en aquest confinament d'aquestes poblacions que ara s'ha activat també a Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, i també aquestes zones de Segaró, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní, La Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Carles, qualsevol novetat ens avises. Fins ara.
4: Fins ara, Joan, adéu.
10: Tenim el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Hola, Jordi, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda.
10: I aquest migdia, fa una estona que hem parlat, ja ens avisaves, no?, que aquesta tramuntana que fa dies que bufa, aquest matí ho ha fet, durant la tarda ha de seguir, i això també pot complicar encara més les coses per aquest foc.
13: De fet, ho comentava una miqueta ara el responsable de bombers de les comarques de Girona. La tramuntana és el que marca aquesta situació, però malauradament serà bastant més complicat que això, perquè les pròximes 24 hores tindrem unes quantes hores de tramuntana, però també un vent oposat, la marinada. De fet, tot just ara ha de començar a entrar. Això el que pot provocar és que l'incendi no avanci més cap al sud, però que revifi les flames, perquè serà un vent de 30-40 km per hora. Però és que més tard, quan arribi la nit i al llarg de la matinada tornaria a entrar la tramuntana. Per trobar una situació de vents favorables, només que siguin ja estables i menys intensos, haurem d'esperar demà a la tarda, que és quan aquesta tramuntana ja haurà desaparegut pràcticament del tot.
10: Recordem que es tornen a disparar els termòmetres també, Jordi. Això encara dispara més el risc d'incendi en aquesta zona arreu de Catalunya, no?
13: Hem d'entendre que estem en una situació... Qualificar-la d'excepcional poder ja no té sentit, no? Perquè es repeteixen sovint, però hem d'anar mirant enrere. Per exemple, la poca pluja que ha caigut els darrers mesos, tot i que l'hivern va ser molt plujós, ha plogut poc, hi ha hagut molts dies de tramuntana, és a dir, que està tot molt eixut. I això ho podem fer extensiu a pràcticament tot Catalunya, és a dir, hi haurà humitats des d'avui mateix fins dimarts, que és quan podríem assolir el màxim d'aquesta calorada, hi haurà humitats en molts moments del 15-20%, humitats pròpies del desert. De manera que això, molta precaució, perquè la situació serà molt delicada. I centrant-nos exclusivament en el que respecte... Digue'm.
10: Digues, Jordi, perdona.
13: Centrant-nos explícitament en el que és la onada de calor, doncs sí, a partir d'avui i fins dimarts, com a mínim, és fins on ens arriben els pronòstics més fiables, la temperatura no para de pujar, de manera que a partir de diumenge seran freqüents ja màximes a tot l'interior al voltant dels 40 graus, superant-los a Ponent, i a la costa i per litoral també als Pirineus, màximes de 35 a 40 graus. El màxim de la calorada, de moment, l'esperem entre dilluns i dimarts.
10: Doncs, per tant, atenció a aquestes pròximes hores també. Jordi Carbó, moltes gràcies.
13: Salut.
10: Per cert, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja a través de les xarxes assegura que està seguint amb preocupació aquesta evolució de l'incendi de la Bisbal, demana molta prudència, atenció a les indicacions dels cossos d'emergència, especialment a les zones on s'ha demanat aquest confinament, que insistim i repetim, són ara mateix fins a una desena de localitats del Baix Empordà i del Gironès, Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Són les poblacions en què es demana el confinament, sobretot pel fum, el fum intens d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, que ha començat a passades les 9 del matí i que a aquesta hora ja afecta el massís de les Gavarres amb aquesta tramuntana que preocupa a aquesta hora els bombers. Seguim pendents de qualsevol novetat, però seguim amb més notícies. I és que és el dia després d'un nou mort a trets a Barcelona. Un menor de 15 anys és la víctima. Passat a les 11 d'aquesta nit al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, un grup de joves li han disparat dos trets. Martí Oliver, la direcció dels Mossos, acaba de fer també roda de premsa i han explicat que s'investiga si tot plegat ha estat una revenja entre bandes.
14: Exacte. L'assassinat ha passat al parc de la Pegaso, com dius, a només 300 metres d'una comissaria de Guàrdia Urbana. Els veïns han avisat al 112 que hi havia una baralla i quan la policia i els serveis d'emergència han arribat han trobat el noi ferit crític i, tot i els intents per reanimar-lo, ha mort al cap d'una estona. La víctima és d'origen llatinoamericà. Fa pocs mesos que estava a Barcelona i al lloc dels fets s'hi han trobat beines de pistola. La policia creu que no ha estat un fet aleatori, una baralla que se'n va de mare, sinó que en aquesta roda de premsa apuntaven que la intenció podia ser matar el jove. Per ser precisos, han parlat d'acció directa contra el jove. Tot i que oficialment no han volgut confirmar que es tracta d'un incident entre bandes, sí que a primera hora del matí, en una piulada, la consellera Parlon ha apuntat a aquesta hipòtesi, Joan.
10: El director de la policia ha insistit en que cal un enduriment del codi penal per qui tingui armes de foc. Això ha passat en un moment en què la policia està detectant un retorn de les bandes juvenils i fa només 3 setmanes del darrer tiroteig mortal, recordem, va ser el carrer Balmes a Barcelona, aquesta execució en plena llum del dia davant d'una comissaria, i a dia d'avui, Martí, l'autor encara se'l busca.
14: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que l'amor a trets d'aquest noi de 15 anys ha creuat una línia vermella i situa 3 vies d'accions per resoldre aquesta situació. D'una banda, ha insistit en endurir els delictes vinculats al tràfic de marihuana i a tenir armes blanques.
12: I a l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó. I això no està succeint, perquè una arma de foc no es té per fer el bé.
14: És una mesura que ha dit en roda de premsa fa uns minuts, que el govern va dir ja fa unes setmanes que portarà al Parlament perquè des d'allà s'insti al Congrés dels Diputats. També posa sobre la taula millorar els serveis d'intel·ligència en aquestes qüestions, organitzar-se millor com han fet aquests darrers anys amb la multireincidència i els famosos Pla Campai, i finalment també ha anunciat que posaran més policies al carrer. A partir de l'agost n'hi haurà 1.300 de nous, veurem quants arriben als carrers, i fins al 2029 seran gairebé 4.000 policies més que s'incorporaran. L'altre concepte, Joan, que deies que ha sortit és el de les bandes juvenils. A principi de segle, els Mossos van lluitar contra les anomenades pandilles, sobretot llatines, que en els últims anys havien anat a la baixa, però l'intendent Toni Rodríguez, en roda de premsa, ha assegurat que hi ha hagut un cert reflotament.
15: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilà de la Duquessa de Cardona.
16: Ahora que deja seca mi vida y el letrero.
15: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem. 18a edició de la Ve de Gust, la mostra gastronòmica i vitivinícola de Gironella. Vine a fer un tast de productes i gastronomia de proximitat del Berguedà en un espai natural únic. T'esperem dissabte 4 de juliol a la Font del Vals, a Gironella.
1: Hora 14, Catalunya Central, Eli Pagant.

0: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les dues. Tenim 32 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec, amb una jornada, novament, de sol i de calor. El que ens espera a partir d'avui, especialment a partir de diumenge, és que entri, com han pogut escoltar, una nova onada de calor. Al pic d'aquesta onada de calor ens arribaria dimecres, novament amb termòmetres que fregaran a la Catalunya central els 40 graus de temperatura. A partir d'aquí, a partir de dimecres, les temperatures haurien de baixar una mica, això sí, no gaire. Encara la setmana que ve ens mourem amb termòmetres a partir de dimecres que passaran dels 35 graus. Per tant, sol i, malauradament, molta calor. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 28, 35 i 39 anys com a presumptes autors d'un robatori en força en el club de golf Lladurs, al Solsonès. Els fets van passar el 19 de juny, quan els lladres van forçar un magatzem i es van endur material de golf, eines i maquinària de jardineria. També van causar diversos danys a les instal·lacions i a les càmeres de videovigilància. La investigació ha permès identificar i definir els tres sospitosos i recuperar part del material sostret, que ja ha estat retornat al seu propietari. Set persones han perdut la vida a les carreteres de la Catalunya central durant el primer semestre del 2026, segons el Servei Català de Trànsit. Al Bages, les víctimes mortals s'han reduït de 4 a 2 respecte al mateix període de l'any passat, mentre que al Solsonès no s'ha registrat cap víctima mortal.
1: Les carreteres de la Catalunya central han registrat 7 víctimes mortals en accidents de trànsit durant el primer semestre de 2026, segons el Servei Català de Trànsit. Al Bages, la sinistralitat ha millorat respecte a l'any passat. Entre gener i juny s'han comptabilitzat 2 víctimes mortals, 2 menys que en el mateix període de 2025, mentre que al Solsonès no se n'ha registrat cap. A tot Catalunya, fins al 30 de juny han mort 69 persones en 66 accidents mortals, una víctima menys que fa un any i un 16% menys que el 2019, l'any de referència. A la Catalunya central i al Pirineu, la mortalitat a les carreteres s'ha reduït gairebé a la meitat en comparació amb aquell any.
0: Del 10 al 26 de juliol, la comarca del Bages torna a tenyir-se de vermell. El motiu? La festa del tomàquet, que enguany celebra la seva desena edició i que tindrà lloc, com dèiem, del 20 al 26 de juliol, amb els vins de la Deopla de Bages, enguany com a producte convidat.
1: La Festa del Tomàquet celebra aquest any la seva desena edició, una fita molt especial que es commemorarà amb la participació destacada dels vins de la Deopla de Bages. L'objectiu principal de la festa continua sent reivindicar el tomàquet del Bages com un producte de gran valor, alhora que es dona suport a la pagesia local i es promou el consum de productes de proximitat i de quilòmetre zero. Com és habitual, la programació inclourà el tradicional sopar del tomàquet, que tindrà lloc dijous 23... al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, una proposta gastronòmica que posa en relleu la qualitat del producte i la cuina del territori. Dissabte serà el torn del Mercat del Tomàquet, instal·lat al Passeig Pere III, un espai on els visitants podran adquirir tomàquets cultivats per productors locals. A més, la festa oferirà un ampli ventall de propostes pensades per tots els públics, entre les quals hi haurà jornades divulgatives dedicades al tomàquet, demostracions culinàries, rutes guiades per conèixer l'entorn de regadiu del Bages i visites per descobrir de primera mà la feina dels productors locals. Tota la informació sobre la programació, els horaris i les activitats es pot consultar a la pàgina web de la Festa del Tomàquet.
0: El poble de Resell ja respira gospel per tots els racons gràcies al campus que s'hi celebra cada estiu. Aquest divendres ha començat ja la 20a edició amb 118 inscrits, un nombre que ratlla el topall màxim que pot acollir el festival per la seva dimensió. Les inscripcions es van esgotar en 3 dies. El seu director, Ramon Escalé, ha destacat que enguany tenen el millor cartell, amb cors internacionals com les Light of Love de Chicago o el Big Gospel Cor del Regne Unit. Molts dels campusins són repetidors que participen des de les primeres edicions i que expliquen que la comunitat que canta en comunitat els atrapa. Aquest campus gospel, que s'allargarà fins diumenge a Rajadell amb tallers i altres activitats. Parlem d'estiu, si començàvem parlant de calor, també hem de parlar d'aquests espais naturals.

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Cadena SER.
2: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
3: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
4: Què tal? Buenas, com estàs?
5: El Nito, en bon patxer, eh?
3: Ah, president, què fas aquí?
5: Jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el futbol a Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
4: Qué malo soy, qué malo soy.
3: ¿Te fuiste al City porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
4: Bueno, venía con la letra borrada.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
6: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
7: Joan, què ha de sonar?

0: Bona tarda a tothom, benvinguts al rebobinem dels millors moments del llapis de memòria especial mundial d'aquesta setmana. I abans que res, malgrat que ja sé que em repeteixo com un lloro, us he de recordar que durant el Campionat del Món a la SER us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix, doncs ens teniu a nosaltres, els del llapis de memòria, que ja ho tenim tot a punt per connectar les cançons de les nord-americanes Tori Sparks i Lisa Berger, també del cònsol de Mèxic a Barcelona, l'Alfonso Navarro Bernacci, de l'editora italiana Silvia Querini i de la futbolista noruega del Barça, Caroline Graham Hansen, amb qui, sense més preàmbuls, sí, sí, comencem aquest resum.
1: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.

La temporada del Barça de futbol femení ha sigut apostoflant, ho han guanyat absolutament tot, i una de les grans culpables d'aquest èxit és la Caroline Graham Hansen, futbolista noruega i dorsal número 10 del Barça, pel que ja us podeu imaginar que estem parlant d'una jugadora supertop mundial. La Caroline porta 7 temporades vestint de blaugrana, de fet va arribar l'any 2019 procedent del Wolfsburg alemany, i precisament la cançó que està sonant ara mateix, és a dir Purple Heart de Sophie Tucker, és un tema que li recorda el seu aterratge a Barcelona.

Shiny Dancer d'Elton John és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del cònsol de Mèxic a Barcelona, l'Alfonso Navarro Bernacchi. L'Alfonso, Poncho pels amics, porta més de 30 anys dedicant-se a la diplomàcia i, per tant, tant ell com també la seva família de retruc saben perfectament el que comporta representar Mèxic arreu del món, és a dir, trasllats, trasllats i més trasllats. I en aquestes més de 3 dècades en consolats mexicans, l'Alfonso ha passat per Ecuador, Kansas, Arizona, òbviament Barcelona, que és on està actualment, i també per San Diego, a l'estat de Califòrnia, que és on el transporta aquest Shiny Dancer d'Elton John.

I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria Especial Mundial d'aquesta setmana amb l'editora i traductora italiana Silvia Querini. Entre les cançons de la Sílvia hi vam trobar la que més vegades ha sonat i de llarg a la història d'aquest programa, és a dir, el Mediterrani de Serrat, que, per cert, amb tota aquesta història de l'edició mundial, doncs feia dies que no l'escoltàvem i bé, ja l'enyoràvem perquè és pràcticament com de la família. En fi, que m'enrotllo. Mediterrani transporta la Sílvia l'any 1974, que és quan va aterrar a Barcelona, procedent de Turí amb només 18 anys, per una raó ben senzilla. Es va enamorar bojament d'un català.

Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del Llapis de Memòria, edició mundial d'aquesta setmana. I com bé sabeu, ara marxem a descansar, però recordeu que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per seguir descobrint el món a través de les vides i les cançons dels nostres convidats. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns.

0: avui al balcó pendents de l'última hora de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà i després connexions i ciència amb Jordi Mir i Salvador Massí.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Laura Poló del Fou, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Ara mateix tota l'atenció la tenim posada a l'incendi que crema descontrolat al Baix Empordà. És el major incendi d'aquest estiu, un incendi, avisen els bombers, de sisena generació, per tant, molt, molt complicat d'apagar. Ara mateix acabem de saber que s'ha detingut l'autor de l'incendi, en Carles Couso, és al centre de comandament de la Bisbal. Carles, hola. Encara no el tenim. Tot ha començat a la Bisbal d'Empordà i avança per la Serra de les Gavarres. Ha obligat el confinament de 7 municipis i el de la Casa de Colònies Pou del Glaç, on hi ha 150 nens que estan en lloc segur, segons ha dit fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Hi ha confinada una casa de colònies aquí a la Bisbal, Pou del Glaç, que d'acord amb el que ens han explicat bombers, tenim allà també dispositiu de bombers i per tant és el lloc més segur perquè la canalla pugui estar. O sigui que es mantindrà el confinament.
3: I no és l'únic incendi, n'hi ha un altre actiu al municipi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, no greu de moment, que afecta 35 hectàrees. Per tot això, Protecció Civil demana a la població de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin cap al Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany.
4: Però sobretot evitem el moviment, confinem-nos a casa i evitem els desplaçaments, fins i tot aquestes segones residències que poden anar cap a la costa, evitem en les pròximes hores al màxim els desplaçaments, també una mica per facilitar la feina dels cossos d'emergència que tanta necessitat tenen per poder treballar amb les màximes condicions.
3: La Generalitat ha demanat al Ministeri de Defensa l'activació de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, no tant per atacar aquest incendi en concret, sinó per tenir més efectius disponibles en cas que en comenci un altre.
0: Ho dèiem, acabem de saber que s'ha detingut l'autor de l'incendi. En Carles Couso és el centre de comandament de la Bisbal de l'Empordà. Carles, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda, Anna.
0: Què se'n sap d'aquesta persona?
5: Doncs mira, sembla que era una persona que estava treballant al costat de la carretera, concretament estava treballant amb una radial. Aquesta radial hauria, segons el que estan investigant els Mossos i el que ha transcendit fins ara, hauria deixat en alguna espurna i ha començat el foc en aquesta carretera que ja des de primera hora estava tallada. De fet, nosaltres, una oient ens ha enviat un vídeo, és la oient que ha trucat al 112 i es veia ja com aquest foc començava a cremar al costat d'aquesta carretera. Els Mossos l'han detingut ara fa poca estona, perquè amb el nivell d'alfa que tenim activat a Catalunya en aquesta zona, l'activitat que estava fent ell doncs no estava permesa, estava prohibida.
0: Clar, això és el que deia, arrestar vol dir que estava cometent una imprudència.
5: Exacte, sí, efectivament, per això els Mossos l'han detingut. Parlàvem ara aquí amb els responsables dels Mossos que estan aquí també en el centre de comandament, en el pavelló de la Bisbal, i ens deien, d'aquí poca estona tindreu resultats de la investigació que hem fet. Doncs bé, han sigut escassos minuts perquè després els Mossos ja han fet pública aquesta detenció del presumpte autor que hauria iniciat aquest incendi que està afectant, que ha cremat ja més de 1.200 hectàrees.
0: Carles, des d'aquest centre de comandament de la Bisbal s'està centralitzant tota aquesta informació. Ara fa uns minuts per a la consellera Parlon, ara l'escoltàvem tranquil·litzant els pares d'aquests 150 infants que estan en aquesta casa de colònies Pou de Glaç. Què més ha dit?
5: Doncs Parlon ha sigut molt clar amb tota aquella gent que vulgui venir a la Costa Brava aquest cap de setmana. Ha dit que no és el cap de setmana, que no vingui la gent a l'Empordà. Hi ha fins a 7 carreteres tallades a la zona de l'incendi. És el primer cap de setmana de juliol, és un cap de setmana que és habitual que hi hagi molta gent aquí a la Costa Brava, però la consellera ha sigut molt clara que la gent no s'apropi a la Costa Brava durant aquest cap de setmana, demana la màxima col·laboració per dos grans motius. Tenim a 45.000 persones confinades, en part per evitar inhalacions de fum, naturalment, però també per facilitar les feines d'extinció de l'incendi als cossos d'emergència. Com menys gent hi hagi a les carreteres, menys gent hi hagi als camins, més fàcil ho tindran els bombers a l'hora de moure's. I Anna, una persona que sap molt bé del que estic parlant és l'inspector Claudi Gallardo, que és el responsable d'aquest operatiu i que ja el tenim en directe escoltant-te a Ser Catalunya. Inspector, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Enfeinat.
6: Una mica enfeinat, sí, bona tarda.
5: Dèiem, 1.280 hectàrees cremades. Fa una estona la consellera ha parlat, deia d'hores clau, perquè és clau aquesta tarda i sobretot esteu molt pendents, dèieu, del vent, de la marinada, de la tramuntana, perquè la gent ens entengui, de què estem pendents a aquesta hora?
6: Bé, estem pendents de... Començo una mica per principi, fent una mica de resum. És un incendi complex. Per què? Perquè comença amb una situació de tramuntana, però que aquesta tramuntana d'alguna manera va afluixant i entra la marinada. Però això va fent com uns polsos que fan doncs, que aquests flancs, ara obre una mica més un, ara obre una mica més l'altre, i per tant, a l'hora de posicionar els operatius a treballar, ens costa una mica. Quan diem que són hores claus és que ara la tramuntana ens ha donat un saturat i estem en situació de marinada, però una marinada Marina de Lliu, que per tant no ens està obrint molt els flancs i per tant ara estem, diguem-ne, amb una capacitat molt bona de treballar aquests flancs.
0: Inspector,
5: Anna, l'inspector, t'escolta, pots preguntar el que vulguis.
0: Sí. Volia preguntar, heu parlat d'un incendi de sisena generació. Això què vol dir pels oients? Tots sabem que sisena generació són paraules majors.
6: Sí, són aquests incendis, no?, que anem alertant des de fa anys, que hem vist doncs, a 2017 a Portugal, hem vist a Xile, hem vist a Austràlia, hem vist a tot el món, i que per tant doncs, són incendis que d'alguna manera, en resum molt curt, és que tenen una capacitat d'alterar, diguem-ne, l'atmosfera a les seves necessitats, per dir-ho així. I per tant doncs, tenen capacitat de fer doncs, pirocúmuls, que anem, o fins i tot pirocumulonimbus, és a dir, que pugi la columna de fum a molta alçada i arribar a desplomar-se i generar doncs, una tempesta de foc. No estem aquí, és a dir, el pirocúmul avui no ens ha desplomat, val? Però sí que és un dels escenaris que contemplem, que hem contemplat, ja sigui per doncs, tenir-ho preparat pel nostre operatiu com de cara al dispositiu d'extinció i, per tant, a les mesures de la població, també.
0: Inspector, de què depèn que es desplomi o no aquest piro?
6: Bé, és un tema molt, molt complex. Avui no estem en aquest escenari. Sembla que doncs, la probabilitat és molt, molt baixa, val? Però aquí és multifactorial. No? És la capacitat que té doncs, de generar intensitat aquest incendi, la capacitat doncs, que té l'atmosfera doncs, de fer pujada lliure. No? Aquí hi ha moltes variables. Llavors, avui tenim la unitat GRAF, els analistes pioners mundials amb aquesta detecció i seguiment en directe, en el que ens van, no? m'informen cada constantment de quina és la situació de l'atmosfera. Doncs per tenir això, per prendre les decisions de cara, i ja ho tenim preparat, evidentment, si fes falta, doncs de replegar part de l'operatiu o augmentar doncs, la zona de confinament, etcètera, etcètera.
5: Anna, la zona que està on tenim l'incendi, sí? Que és la zona de les Gavarres, en total són unes 28.000 hectàrees. Les Gavarres és una muntanya que va des del Gironès al Baix Empordà, és una muntanya, un massís icònic de la zona. D'aquestes 28.000 hectàrees, inspector, quantes estan en risc? Que no vull dir quan diem l'aproximació o quan vosaltres feu la... Hi ha una possibilitat de crema d'unes 10.000... De quan estaríem parlant en aquesta, i de què depèn?
6: Bé, ara mateix, o sigui, el que ens preocupa és sobretot no, la zona més de l'oest de Gavarres, és a dir, la zona que diguem doncs, des de la Bisbal cap a Palafrugell, és aquesta zona on podria augmentar aquest incendi, i per tant, doncs aquí ara no us sé dir el número exacte, però bueno, estem parlant d'algun que altre miler d'hectàrees, possiblement doncs, calculo que entre 3 i 5.000 hectàrees probablement segures.
5: Mm. Feia molt temps, inspector, que no cremava un incendi a les Gavarres. De fet, vam tenir una sequera molt forta ara fa uns anys. Ja, ens explicava gent aquest matí que fins i tot hi havia arbres de la nevada del 2010 que encara ja estava per la zona de les Gavarres. Amb quin bosc us esteu trobant ara quan esteu entrant a la zona?
6: Bé, és un bosc, això, no? com bé comentes, de la zona de Gavarres, és una zona doncs, que sí, que fa anys que no té uns incendis històrics grans i que, per tant, doncs, l'estructura de vegetació que ens hem trobat és això, vegetació doncs, afectada, una estructura afectada doncs, per les nevades, ventades d'aquests darrers anys, i a més a més és un incendi que l'ha condit el vent. Això el que fa és que crema amb una intensitat però no genera, és a dir, moltes vegades tenim període de retorn, que en diem, és a dir, no queda prou ben cremat, amb la qual cosa doncs, a l'hora de penetrar i de posar els operatius a lloc també ens costa una mica perquè doncs, té aquesta capacitat de tornar a cremar.
0: L'estratègia, en aquest cas, heu dit en algun moment, que és deixar cremar una zona perquè no perjudicar-ne una altra, per entendre'ns, perquè quedi clar aquesta estratègia que pot ser difícil d'entendre a primera vista.
6: No seria ben bé això, o sigui, tenim aquí per fer una mica de zoom, és a dir, hi ha una estratègia de país. L'estratègia de país és que només podem tenir un incendi gran. Vull recordar que avui a la regió de Girona hem tingut 3 incendis més. Per tant, la primera estratègia de país és no podem tenir més d'un incendi gran, i llavors doncs, el que hem fet és abocar molts recursos en els altres dos. Val? A partir d'aquí, en l'incendi que ens afecta, en el nostre pla d'acció el que ens marquem és una estratègia i uns objectius prioritzats. Això no vol dir que desatenguem cap zona de l'incendi, però sí que evidentment li donem prioritat, i en aquest cas, com no pot ser d'altra manera, doncs, el nostre objectiu prioritari és la protecció de les persones i, per tant, doncs aquí doncs posem un nombre de recursos més elevat en tota aquesta zona, diguem-ne, d'impacte, no?, de les urbanitzacions que hi ha al nord de la carretera, de la C66, doncs perquè és la zona aquesta que en preveiem a l'impacte, i a partir d'aquí també posem recursos en els flancs.
0: Ara parlava de protecció de les persones. Són els bombers els qui marquen on cal confinar? Per què és tan important que la gent es quedi a casa? Es tanqui.
6: Bé, és molt important per dues raons. La primera és a nivell de seguretat personal. Per què? Perquè si estem a casa pel tipologia de construcció que tenim a Catalunya i de més, doncs en general, si estem a casa i tenim un petit conat d'incendi, inclús nosaltres podem fer accions per controlar-lo i que no s'encengui la casa. Val? Per tant, una és a nivell d'autoprotecció, i perquè normalment la gent acaba prenent mal moltes vegades és en aquests desplaçaments, en aquestes evacuacions d'última hora. Per tant, moltes vegades és confinem a la gent, està a casa seva, està segura, I l'altre dels objectius importants de tot això és, evidentment, limitar molt que tinguem gent movent-se. Recordem que són carreteres, pistes forestals, on ara mateix estem movent-nos amb els nostres vehicles, són vehicles doncs, de gran tonatge, i que, per tant, per tot el que són les operacions d'extinció, necessitem tenir doncs, permeabilitat per tot arreu.
0: Us preocupa alguna illa, alguna masia aïllada, alguna illa que no tingueu controlada a dins del no. bosc de les Gavarres?
6: Bé, ens preocupa doncs, les diferents zones, però realment, o sigui, ho tenim tot monitoritzat. Masies que hem tingut doncs, alertants, doncs, hem posicionat alguns recursos i ara mateix, doncs, diguem-ne que totes les zones possibles d'impacte ho tenim monitoritzat, tenim dotacions i, diguem-ne, una part no molt tècnica, perquè en diem nosaltres no, però és sector funcional amb una sèrie de comandaments i recursos que ens estan monitoritzant aquestes zones i si tenim algun avís d'alguna situació complexa en aquesta zona, que puguem donar ràpidament resposta.
0: Carles, tenies alguna pregunta més? Sí.
5: Bueno, jo bàsicament hi ha una cosa que hem explicat a la tarda amb en Francino i que m'agradaria que ara tenim el màxim responsable de l'operatiu aquí, que ens expliqui també perquè entenguem des de casa com és un foc avui. Perquè jo que parleu a vegades als bombers del 30-30-30, 30 graus de temperatura avui els hem superat pràcticament durant tot el dia, hem tingut menys de 30% d'humitat també durant tot el dia i hem tingut cops de vent, registrava ara fa una estona, que han arribat en alguna zona de l'Empordà entre els 40-50 km per hora de la tramuntana. Això, més allò que ens deies abans d'un bosc bé, amb molta propietat privada i els problemes derivats d'això, no? de la poca gestió que hi ha en algunes zones, què implica això a l'hora de poder extingir un incendi, aquest 30-30-30, més un bosc com el que ens has descrit abans?
6: Bé, no, aquesta, bueno, la massa forestal doncs, que he descrit, que és la que tenim, no? Gran sí. part del territori, perquè és així. En tot cas, aquest 30-30, o d'alguna manera, si em permeteu, no, ha quedat com una mica antiquat, no? Perquè sí.
5: Cap
6: sí.
5: problema, cap problema.
6: Disculpeu, és així, és a dir, sí, aquest 30-30, però és aquí hi ha un factor, que és el que us he explicat abans amb la sisena generació,
0: Clar.
6: És a dir, tot això, aquesta interacció atmosfèrica, és a dir, quina capacitat té aquesta massa forestal de generar una intensitat que faci doncs, que aquesta columna es generi, s'aixequi, ens generi problemes, tingui capacitat de llançar focus secundaris és aquelles partícules incandescents que per davant del front de l'incendi ens generen nous incendis, per ens entenguem, avui, perquè, us fa una idea, tenim possiblement algun registre que caldrà afinar, però possiblement ha fet algun salt d'un quilòmetre, algun dels focus secundaris amb aquesta tramuntana i aquesta columna. Per tant, aquest és l'escenari de que realment, doncs, amb aquest sí que aquest 30-30, però amb altres factors, doncs, ens porta aquesta dificultat d'extinció.
5: Ja ho hem maquillat una mica, l'inspector, per no deixar-me del tan malament, Anna, llavors...
0: 30-30-30, però ho teníem tots molt clavat. Jo li anava a preguntar sí. en Carbó, ara el matitzaré també.
5: I deixa'm que li faci una última pregunta. Ja sé que fa de mal dir, inspector, però terminis, perquè a les compareixences que heu anat fent heu dit no parlàveu només d'avui, parlàveu dels pròxims dies, ja enfocàveu també a la pujada de les temperatures, ara ens ho explicarà en Carbó, de cara al diumenge. Podem parlar de terminis?
6: Bé, no ara mateix, perquè o sigui, sí que us puc parlar de l'objectiu. L'objectiu nostre és posar una gran potència, sobretot ja ho estem fent i les properes hores, perquè doncs, hem de treballar de forma molt, molt, molt, molt potent aquesta nit, perquè el nostre objectiu és això, és intentar estabilitzar quan abans possible, per què? Pues perquè demà tenim un dia en el que haurem acumulat més temperatura, que torna a pujar la temperatura, però que diumenge tenim un escenari pitjor i la setmana que ve, no, fins dimecres, doncs no sembla que millori, ens al contrari, i però és que a més, després sembla que els models diuen que continuem amb calor, no? Llavors, d'alguna manera, és aquest. A més que ara termini, sí que doncs, l'objectiu clar és de treballar-lo activament per demà poder, si podem, i estem en una situació d'estabilitat, doncs començar a alliberar recursos. Però això, evidentment, encara és molt primari per dir-ho.
0: Inspector, una última pregunta i el deixem treballar. Important, sí. Ho heu advertit, que la gent no es desplaci, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, no vagin a passar el sí. cap de setmana a l'Empordà. És important perquè també necessiteu les vies lliures i no més sí. caos del que ja pot haver-hi.
6: És així. Bàsicament necessitem que tant la gent que pogués anar de cap de setmana com gent que hagi de fer desplaçaments intens per la zona, demanar, sisplau, la seva ajuda en aquest sentit, de que no, doncs, això, que no surtin a la carretera per exposar-se, però sobretot també doncs, per entorpir el possiblement de recursos tant terrestres com, en el cas d'aeris, doncs, on tinguem doncs, una dotació treballant o una persona es pugui posar, doncs, també si hi ha una descàrrega en mitja aèria o que sigui, també això pot ser complicat. Per tant, doncs, això, demanar, sisplau, a tothom doncs, que aquesta zona ens la deixin al màxim de lliure per poder treballar.
5: Inspector, el SEMA ens deia, i ara ja l'alliberem, que no hi ha hagut cap persona afectada fins al moment. Sí que hi havia algun company que ha hagut d'estar atès pel SEM. Com estan els companys que han hagut de ser atesos?
6: Estan bé, són ferits lleus i per sort doncs, han sigut ensurts, però bé.
0: Inspector Gallardo, cap de l'operatiu de l'incendi de l'Empordà. Moltíssimes gràcies per haver atès al balcó en aquests moments de tanta feina. De veritat, molt agraïts.
6: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Una abraçada. Carles, tu avui has localitzat una veïna, ara l'esmentaves, que és la primera que ha vist el foc. Ens està escoltant. Agnès Vilarrúbia, com estàs?
1: Bona tarda, què tal? Bé.
0: On estàs ara?
1: Doncs mira, bastant a prop, diguéssim, d'on ha iniciat aquest incendi, encara.
0: Tu anaves conduint, anaves gravant, perquè hem vist el vídeo.
1: Bueno, jo anava de copilot, exacte, des de Sant Pol, direcció la Bisbal, aquesta carretera de les Gavarres.
0: I has avisat emergències?
1: Sí, és quan hem, doncs, amb el cotxe, vist aquest inici de l'incendi, pogut fer el vídeo, diguéssim, i llavors en seguida he trucat al 112 per avisar.
0: Literalment es veien les flames llepant la carretera, fins i tot algun arbre cremant-se. No sé si ens pots descriure el que veies.
1: Sí, això era, bueno, doncs el voral de la carretera, no?, cremant, que no sol ser, doncs, més curtet, no?, de vegetació, i hi ha un primer arbre realment molt encès, doncs, sí.
3: Agnès, en aquell moment has tingut la sensació que aquest incendi creixeria tan ràpid durant el dia o...?
1: Mira, la veritat és que no. Sap molt greu veure fins on ha arribat això. Realment estava només iniciant i semblava, dintre de que ja començava a agafar una mica de força, doncs molt petit, no? I és una llàstima, doncs, com dic, que hagi avançat tantíssim.
0: Tu ara estàs confinada a la nau. No sé si podràs tornar a casa, o si estàs, tens menjar, estàs bé...
1: Estic bé, puc estar aquí, tinc de tot, si fes falta, i realment sí que podria, jo encara podria sortir d'aquí, perquè quedem a l'altra banda, diguéssim, de cap a on es dirigeix el foc, i no, en aquesta zona no ens han confinat.
0: Sou molts en aquesta nau, que sento fressa.
1: Bueno, no, però hi ha algun veí d'aquí a Sant Pol que sí que han tingut, que no han pogut tornar a casa seva, doncs que han vingut aquí de moment a passar el dia.
0: Doncs Agnès, gràcies, cuida't i amb sort esperem que puguis tornar a casa. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Laura, ara mateix quanta gent tenim confinada, de la que feia referència també, que ens deia lo important que és estar i quedar-se a casa, que ens deia l'inspector Gallardo.
3: Doncs es calcula que ara mateix hi ha unes 45.000 persones confinades als municipis de Calonge, Sant Antoni de Calonge, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i també a Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina i la Bisbal de l'Empordà, que és on ha començat aquest incendi. Aquests són els confinats, però també hi ha hagut persones que s'han hagut de desallotjar de casa seva. Són un centenar de veïns de l'urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina, que han hagut de marxar molt ràpid i deixant coses i fins i tot animals a casa.
7: Pues jo he agafat els DNIs, he agafat el raspall de dent, bueno, tot això, bueno, una muda, i la sort que tinc és que tinc molts amics i m'han trucat ja 10 o 12, no sé quants, i tenim diverses opcions per anar a dormir.
8: Jo en el meu cas he tingut que deixar dos gossos a casa que estan tancats, no sé què passarà, i bueno, que per nosaltres això, pues, és un disgust.
3: Aquests veïns són ara a Santa Cristina d'Aro, juntament amb una vuitantena d'infants que estaven de colònies.
0: Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, com està? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Com teniu el cel ara mateix, alcalde?
9: Bé, com he escoltat que deia, i de fet les notícies de les darreres hores, l'incendi avança ja fora del terme municipal de la ciutat de la Bisbal, direcció a aquests veïns que comentaven, de Santa Cristina d'Aro, de Calotja, etc. Llavors, aquí, amb precaució, en el sentit de que, bé, com que hi ha tants canvis d'un vent que és força fort, doncs que no torni a venir cap al centre o cap al nucli urbà. Teníem confinats, i encara continuem confinats, els veïns de Sant Pol, les masies que hi ha allà, i sobretot la casa de colònies, amb els 100 nens que tenim allà, que ja han tingut, doncs, durant aquest dia d'avui, l'ensurt que han vist les flames de ben a prop.
0: Clar, on ens surt? I no sé quina hora heu avisat els veïns, de quina manera s'ha fet?
9: A partir de les 9 del matí, quan hem assegut l'incendi, primer hem mirat a veure quin abast tenia, hem parlat amb els responsables de bombers i amb la consellera d'Interior, ens ha comentat que faríem l'est d'alert, que ha vingut a 9:45, més o menys. Nosaltres, amb la policia local, ja hem anat en aquells masos i sobretot a la casa de colònies per això que no sortissin, perquè era més perillós en aquells moments sortir, i confinat a la població i hem fet doncs, els avisos a partir de la consensuar-ho amb la consellera, doncs, els avisos a la població a través de les xarxes municipals.
0: Imagino ara la Bisbal desèrtica, ningú pel carrer i tothom a casa.
9: Bé, com que el que està afectant és més la zona sud, per tant, aquí els veïns no diré que farem vida normal, ni molt menys, perquè és evident que doncs, la majoria estan confinats, però no tenim ni l'incendi tan a prop, per tant, encara hi ha gent que passeja per la ciutat. De fet, era com molt més evident fa unes hores que es veia molt més la columna de fum que no pas ara.
0: Un dia per no oblidar, alcalde?
9: Sí, són d'aquests dies. Últimament tenim una setmana amb diversos incidents, o 10 dies amb els incidents, però la veritat és que aquest, per desgràcia, doncs passarà a la història. Per sort, de moment no hem de lamentar cap tragèdia personal, que seria el pitjor, però és evident doncs, que hi haurà doncs, una afectació molt important al massís de les Gavarres.
0: Alcalde, doncs el deixem treballar. Si vol donar algun missatge de tranquil·litat als veïns o demanar-los una mica de paciència que i esperant que tot acabi.
9: Sí, en els veïns, això sobretot, que facin cas a les restriccions que hi ha de mobilitat, sobretot en aquesta zona cap al veïnat de Sant Pol, i sobretot en els pares que ens podien estar escoltant de tots aquests infants que estan a la Casa de Colònies. Bombers ho ha repetit, ho ha dit també ara en roda de premsa a les 5 de la tarda el cap de l'operatiu de bombers, que on estan més segurs és en allà. Nosaltres, com a Ajuntament, des del primer moment ens hem ofert si hi havia evacuació, tenir-los en espais municipals. Sempre ens han dit que no, que on estan més segurs és en aquella zona. Em consta que hi ha efectius de bombers a prop per si calgués i, per tant, sobretot tranquil·litzar, perquè també s'han adreçat a l'Ajuntament doncs, diversos dels seus pares i mares per preguntar sobre aquest tema.
0: Jo sé que la Bisbal té una vida cultural molt intensa. No sé si avui havia previst alguna activitat aquesta nit, alguna anul·lació.
9: No, en aquests moments el que més suspès era les activitats més esportives, que es feien al pavelló Fidal, on s'ha muntat el centre operatiu. I, a més, permeteu-me que agraeixi que parlar les entitats culturals, els voltors, perquè quan els hem demanat neveres per fer tot aquest operatiu que tenim en aquests moments aquí, de seguida s'han mobilitzat, han portat les neveres perquè els bombers doncs, poguessin tenir això, els refrescos, aigua, sobretot, perquè és una ajuda molt calorosa i que, per tant, doncs, necessitàvem aquesta ajuda que ens l'han brindada molt amablement els voltors.
0: Benvinguda a la solidaritat en aquests moments. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, moltíssimes gràcies. Paciència.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Carles Couso, segueixes aquí?
5: Estem aquí, al centre de comandament.
0: Sí, jo crec que t'agradarà.
5: Fa una estona passejava sí. la consellera Parlon, per aquí davant nostre, també atenent altres companys, la consellera Paneca, i demà ja sabem que a primera hora serà aquí el president Salvador i el president de la Generalitat, que ha suspès la seva agenda per demà, i demà serà aquí, com també serem nosaltres, en el centre de comandament. El president, que entenc que també avisa el missatge dels bombers, que això anirà per llarg, que no és una cosa d'avui, ni de demà, ni de diumenge, i també serà aquí demà al matí el president Salvador Illa.
0: Ara que parlàvem amb l'inspector Gallà, Llardo del 30-30-30. Segur que vols estar a la conversa que tindrem amb en Jordi Carbó, avui més necessari que mai. Carbó, com estàs?
10: Aquí, mirant molts mapes de vent. Bona
0: Clar,
10: tarda.
0: És que avui el vent és un factor clau en aquestes tasques d'extinció. Bufa la tramuntana, s'espera la marinada, no sé què és millor ja, quan ha de canviar i realment quin vent tenim ara i què passarà?
5: I deixem afegir a la pregunta, que així ens ho remata en Carbó. Ens deien vent de marinada ara al vespre, però cap a la nit, altre cop tramuntana. És a dir, és com tramuntana, marinada, tramuntana, i a veure què passa demà quan torni a venir la marinada. És a dir, hi havia com aquesta doble preocupació de la tramuntana que pot tornar aquesta nit i la marinada demà a la tarda. Vull dir que, Carbó, tens tot aquí un... tots els vents ens pots comentar.
10: Ara intentarem l'exercici de que els oients ens entenguin, no? Perquè, clar, es pot parlar de vent a seques i ja està, però el vent, a part que té noms territorials, no? La tramuntana és un vent molt conegut a molts punts de la Mediterrània, i en concret aquesta àrea de les comarques de Girona, però anem a intentar explicar què és aquesta marinada. Ho hem explicat algun dia, ho recuperarem. És un vent que té un horari molt clar al llarg del dia. Quan el sol comença a escalfar la terra, doncs la temperatura puja al mar, no l'escalfa tant i allà la temperatura no puja. Sempre que l'aire s'escalfa, es torna menys pesat, més livià i ascendeix i què passa? Que queda un buit a la superfície d'aire que s'ha d'omplir amb l'aire del voltant. I on troba l'aire més fred per entrar aquest buit que s'ha generat? Doncs al mar. Per això és un vent que aquí li diem marinada, perquè és un vent que sol entrar a partir de les... depèn de la comarca, de les 9, 10, 11 del matí, just quan la terra ja s'ha escalfat el suficient. Això és la teoria. Ara anem a la pràctica perquè serà una situació molt complexa. En realitat són masses d'aire que estan lluitant per entrar, no? La tramuntana ha estat moderada, no forta. Si hagués estat forta, la marinada no hauria tingut possibilitats. Però bé, un vent de 40-50 km per hora ja supera aquesta norma dels 3-30, no? I això és el que hem tingut durant la nit i, de fet, durant molts dies. Ara, a les immediates hores, de fet, en breu, la marinada, cap a les 8-9, deixarà de bufar, desapareixerà. Però la tramuntana encara està empenyent a molts punts de l'Empordà, de manera que quan jo no trobi l'obstacle de la marinada podrà tornar a arribar a l'àrea de l'incendi. I s'espera que sigui això fins la mitjanit, és a dir, entre les 9-10 i la mitjanit és quan tornaríem a tenir el vent de tramuntana moderat, aixut, amb ratxes de 40-50 km per hora. Després, durant la matinada, s'aturarà tot el vent. Aquest seria el millor escenari.
0: Exacte, perquè... seria el millor que podria passar, però si passés abans seria fantàstic.
10: També pot empitjorar, que és el que esperem. Val? És a dir, la idea és que més o menys des de la mitjanit fins al final de la matinada és quan menys vent farà, però just al final de la matinada tornarà a entrar el vent de tramuntana. De manera que les pròximes hores, poca marinada i més vent de nord a sud, que és la direcció que havia pres en un principi aquest incendi. I per acabar-ho de complicar més, doncs demà al matí tornarà a entrar aquesta marinada i es donarà exactament la mateixa situació que avui. La bona notícia és que demà a la nit ja no entraria la tramuntana. Així doncs, i dit d'una altra manera, els bombers ho tenen realment complicat perquè una cosa és que tinguis un vent constant, que més o menys pots fer una estratègia i això pots funcionar o no, però pots traçar una estratègia. Quan el vent ha de ser tan canviant és quan és més complicat, per això suposo que ells estan molt preocupats i per sort ara tenim un nivell d'informació de pronosticar a escala d'un quilòmetre pràcticament el comportament del vent, que és una eina que evidentment els bombers utilitzen per gestionar aquests incendis.
0: Tu ens deies, a més, que aquest cap de setmana les temperatures seran extremes, això tampoc ajuda. Mm-hmm. Hi ha moltes comarques amb risc d'incendi, unes 17. Res d'anar pel bosc a passejar, ho has deixat molt clar i que quedi, i reitera-ho perquè ningú
10: se
0: li escapi.
10: Esperem, no? Després perquè es queixi una part de la població, l'altra no, esperem que ens avisin moltes vegades per fer-nos entendre que hi ha coses que se'n van del sentit comú. Aquest incendi d'avui és una senyal de com està el territori i després d'una onada de calor, de molta calor ja a finals de maig i poca pluja en el conjunt de Catalunya, sí que hi ha hagut algunes tempestes, de fet dilluns una mica al sud d'on hi ha l'incendi hi havia una forta tempesta, més de 50 litres, però en general portem una sequera significativa des de mitjans de la primavera fins ara, després d'un hivern plujós. Això ja és un factor, no?, que portem setmanes i mesos a molts llocs on no ha plogut de manera significativa. Si això hi afegim aquesta onada de calor darrera i la que vindrà, que en principi seria des de diumenge fins dimarts, doncs està clar. I per què remarquem això dels boscos? Perquè tu pots anar a passejar tranquil·lament i hi ha un moment en què pots trobar-te sense cobertura o senzillament que estàs molt lluny de sortir d'aquest bosc. I molts boscos el que fan és pujar a la muntanya i si tu ja estàs en aquesta excursió una mica elevat i comença l'incendi al principi d'aquest bosc, estàs a una ratonera, parlant en plata. De manera que això, molta precaució, en un cap de setmana, doncs el que dèieu, no? I resumint, farà molt de sol, les nits seran els únics moments més o menys agradables, perquè les temperatures continuaran baixant força durant les nits, però les màximes, sobretot a partir de diumenge, ja se situaran entre els 35 i 40 graus a tot Catalunya, per sobre dels 40 a Ponent, i aquesta situació arribaria al seu màxim, la situació de calor, entre dilluns i dimarts.
0: Carbó, gràcies per ser-hi sempre, i més en dies com avui.
10: Bon cap de setmana a tots.
0: Bon cap de setmana. El trànsit, importantíssim, ho dèiem, els bombers han demanat que no es transiti per les carreteres. Hi ha la Sílvia Delamo, Servei Català del Trànsit. Com està, Sílvia?
11: Hola, bona tarda. Doncs estem en una situació complexa i patim tots també.
0: Quines vies estan tallades?
11: Mira, ara mateix ens arrencava... Hi havia 5 fins fa una estona, ja n'hi ha 3. En concret són la C66 a Palafrugell, la G660, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, i la GI-6612 entre Llagostera i Calonja. Són vies molt, molt locals, aquestes dues. Sobretot és molt important reiterar la responsabilitat de no desplaçar-se, ja que la situació és molt complexa. Estan pendents de veure cap on gira el vent, amb uns cocs bastant molt importants, i en aquests moments que afecten a la Bisbal, les Gavarres i Vilademuls, al Pla de l'Estany, i per tant la situació és molt complexa. Estem en ple, plena operació de sortida del cap de setmana, amb molts desplaçaments cap a la Costa Brava i aquesta demarcació. Sobretot mantingueu-vos informats i seguiu els consells de les autoritats, de moment no desplaçaments.
0: Sílvia, han fet cas, de totes maneres, estan les autopistes més buides pel que seria aquesta hora, de la gent que marxa cap a l'Empordà?
11: Buides no estan. Jo que ja porto bastant temps, sí que n'hi ha menys intensitat. Per exemple, la P7 en aquest moment hauríem

0: És Sílvia de Sílvia de l'Amo, servei del Servei Català de Trànsit. Una abraçada.
1: Disculpeu. Bona tarda.
0: Couso, fem una última trucada en Jordi Oriol, que és veí de Calonge. Laura, anaves a dir primer, perdona.
2: Sí, és que s'acaba de declarar un altre incendi, un incendi de vegetació en una zona boscosa a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, i estan treballant ara mateix 14 dotacions de bombers i un mitjà aeri, i de moment estan tenint dificultats pel vent també, però bueno, de moment l'única conseqüència és que hi ha una residència de gent gran confinada, 85 persones estan dins d'aquesta residència pel fum que ha causat aquest incendi.
3: I mira, Anna, precisament per això que deia la Laura ara, sí, per la por aquesta que tenen els bombers, por lògica per les circumstàncies que hem anat descrivint, de que hi hagi focs simultanis, és per això que estan a punt d'arribar a Catalunya uns 200 militars de la UME, sí, i tots els parcs, ho ha garantit la consellera, tots els parcs de bombers de Catalunya avui estan plens. És a dir, tots, clar, aquells bombers que no estaven de guàrdia han estat cridats, s'ha activat el protocol que els activa en situacions d'emergència, i per tant tenim aquests 200 militars que arribaran per fer front a aquests possibles focs simultanis que preocupen tant els bombers, i tots els bombers que no estaven treballant aquest cap de setmana se'ls ha trucat perquè una situació d'emergència com la que estem vivint no hi hagi cap zona de Catalunya descoberta. Mm.
0: Una de les zones que dèiem on el sol i el cel s'ha posat taronja completament és a Calonge, estan confinats. Allà hi ha en Jordi Oriol. Hola, Jordi.
4: Bona tarda.
0: Com teniu ara el cel? Segueix tan taronja?
4: Bé, no, almenys per aquí. Per aquí, doncs, el sol torna a lluir una altra vegada. A Ponent sí que es veu molt, molt de fum. No es veuen les columnes de fum que hi havia. Doncs, al migdia, les columnes de fum que hi havia aquí eren dantesques, eren impressionants. Feia por perquè deies, ostres, si gira una miqueta el vent cap aquí o cap allà, pillarem o no pillarem? I sembla ser, doncs, que ha passat més cap a Ponent, doncs, de Calonge. Ens han confinat, però no ha estat molt afectat el poble. Ha estat més a la part, doncs, del Puig d'Arques.
0: Sabeu quan podreu sortir de casa o de moment us manteniu aquí?
4: De moment ens mantenim. Nosaltres estem confinats, però cotxes i carreteres que aquí es veuen transitades, se senten transitades.
0: Sí, hi ha molt trànsit.
4: Déu-n'hi-do, jo visc aquí a prop de la C31 i se sent trànsit.
0: Què deies, Carles?
3: No, que hi ha companys d'aquí dels mitjans que han vingut des de Barcelona que diuen que han trigat entre 2 hores i mitja i 3 per arribar fins aquí a la Bisbal. Per tant, ja, com ens deien també els companys, saber que hi ha trànsit, sí, i hi ha gent a les carreteres, i ens ho deia ara els Mossos, es començaran a posar seriosos amb la gent que està a les carreteres, perquè s'ha avisat que ha d'haver-hi confinament, s'ha avisat que no hi hagi gent a les carreteres, i ens avançaven els Mossos que si no estan ja a les carreteres hi haurà controls, i bueno, recordem l'època del Covid, si estaves confinat i et movies per una zona que no estaves, clinc a la butxaca.
0: Sí, no és per fer broma amb això. Has vist passar moltes avionetes, això sí, Jordi?
4: Sí, sí, avionetes, avions d'aquests Foca, helicòpters bombarders. Hi ha hagut una estoneta que era un constant. O sigui, veies, doncs, els helicòpters que anaven, doncs, aquí a les organitzacions a agafar, suposo, aigua de les piscines, perquè estaven quiets, agafaven, s'anaven, doncs, aquí, estic a 2 quilòmetres de línia recta, doncs, on hi havia, doncs, el foc més proper, i veies, doncs, com deixaven anar les aigües, tant avions com helicòpters.
0: Jordi, veí de Calonge, moltes gràcies, paciència, una abraçada molt gran.
4: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Couso, si et sembla, d'aquí una estona, abans de connectar-nos al carrusel, fem l'última hora des d'aquí al centre de comandament de la Bisbal.
3: Fem el nostre particular carrusel d'avui. Una abraçada, Anna.
0: Una abraçada. Nosaltres fem una pausa. De seguida, Miri Massip, Connexions i Ciència.
5: El balcó.
6: El 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El dia 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona, i es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris. L'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus, i les afectacions seran intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta cit.trànsit.gencat.cat.
7: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
8: Mueve. ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando.

0: 7:38, Ciència i Connexions, amb en Jordi Mir i en Salvador Massip. Com esteu?
1: Hola, bona tarda. Hola,
0: què tal? Avui ja sabeu que teniu un ull posat a l'incendi de l'Empordà, però Laura, hi ha novetats sobre el del Pla de l'Estany.
2: Sí, perquè teníem aquí l'altre ull posat. Bones notícies en aquest cas, s'ha estabilitzat aquest incendi de vegetació i el que han fet han estat que les dotacions, algunes s'han quedat treballant i altres s'han retirat per anar a ajudar a l'incendi de la Bisbal, i un paper important també han tingut els pagesos de la zona que han llaurat els camps amb els seus tractors, doncs, per acabar de confinar aquest incendi que no siguis avançant.
0: Sisena generació, Massip, que és un terme que n'hem parlat ara amb l'inspector Gallardo i que ens posa la pell de gallina, perquè jo li deia, són paraules majors i espanta molt perquè són incendis molt violents, molt difícils d'extingir, que segur que hi ha molts científics investigant sobre això.
3: És el problema que he afegit, com la setmana passada en parlava molt, els temes de l'escalfament global, el canvi climàtic, l'emergència climàtica que tenim. Una de les coses que veurem més són, per exemple, això, més incendis i, sobretot, més violents i més difícils de controlar.
0: Mm. Mir, quantes vegades hem parlat de ens ho trobarem, i no per ser catastrofistes, perquè ara, de veritat, que hem viscut una mitja hora on molts oients pensen, i això serà el futur?
4: Doncs és el present. No només serà el futur, sinó que és el present. La part bona és que està en les nostres mans que aquest futur sigui diferent. No? En les dites populars, o en el llenguatge popular, hi havia una expressió que jo havia crescut escoltant-la, que era que els incendis s'apagaven a l'hivern. No? Que el que venia a dir és allò que crema a l'estiu està motivat per tota aquella feina que no hem fet durant l'hivern. I el Carles Couso, per exemple, deia de com en alguns d'aquests boscos encara hi ha arbres caiguts d'episodis nevades anteriors, i això és una de les causes d'aquests incendis, no? Diem com hem deixat de treballar en els boscos, per exemple. Però hi ha una altra qüestió, que és l'escalfament global, del que ara parlava el Salvador i que vam parlar-ne la setmana passada i que intentem parlar-ne sovint, perquè és una realitat a la que estem, diguem així, atenent poc, que té també un dels seus efectes és en l'acceleració dels fenòmens meteorològics extrems, i una de les derivades és en els tipus d'incendis que tindrem. No? Una de les primeres informacions que jo he sentit d'aquest matí en tenir notícies de l'incendi és que no podia ser apagat. O sigui, era un incendi que per la seva virulència no podies apagar-lo. Que això també jo crec que en la nostra manera de pensar ens hauria de portar a fer un clic, no? En el sentit de dir estem davant d'incendis que ja no poden ser apagats com havien sigut apagats en altres moments.
0: Ho ha explicat que, molt bé. Si
4: que a vegades necessitem més recursos, sí, però és que les condicions que genera l'escalfament global ens porta en aquests escenaris. Per tant, una de les coses que hem de fer, i és una cosa urgent també, és actuar per tal de que l'escalfament, l'augment de temperatures, els fenòmens meteorològics extrems es redueixi, perquè no podem només pensar que seguint fent el que hem fet això ens anirà bé. No ens anirà bé. Ho tenim ara i s'agreujarà en els propers anys si no actuarem decididament.
0: I tornarem. Ja veuràs, la temporada que ve en seguirem parlant segur.
3: Per desgràcia.
0: Massip, la ciència ara fa unes setmanes va confirmar que els ximpancers s'enfaden i, el que és més important, protesten si un company rep un aliment millor que el seu per fer la mateixa feina. Això confirmaria dos aspectes, que hi ha desigualtat, però per mi més important és que es queixen, que hi ha reacció davant dels privilegis només d'uns quants. Aquesta notícia és molt científica, però la va trobar en Mir, en el National Geographic, sí o no,
3: sí. Mir? Perquè és científica i filosòfica a la vegada, per això ens enganxa els dos.
0: Clar, per què la vas triar?
4: Mira, la vas triar per dos lectures que em sembla que ens permet fer. Una és aquesta, no? De dir, bueno, ara ens imaginem doncs, que no només ens queixem nosaltres, sinó que hi ha espècies animals que també es queixen quan perceben una injustícia. Però no sé si aquí el Salvador ens pot ajudar o no. La notícia, tal com explicava l'experiment que s'havia fet, el que venia a dir és que algun d'aquests ximpancers, diguem, es mobilitzava, reivindicava, es queixava, quan veia que un altre dels integrants, diguem així, de la col·lectivitat rebia una compensació que entenia que era millor que la que estava rebent ell. Ja es fos perquè en rebia més o perquè rebia una categoria diferent. No?
0: Quan parlem de compensació, anem a dir-ho, és menjar.
4: Per exemple, a ell li han donat una bastanaga i en el col·lega li han donat raïm.
0: Raïm? I dius, sembla que és lo más.
4: Que jo vull raïm. No em doni una pastanaga perquè jo he fet el mateix que ha fet l'altre. Llavors, aquí hi ha una percepció d'injustícia. I aquesta percepció d'injustícia, jo t'he de dir que la vaig començar a percebre molt quan vaig tenir canalla, perquè una de les seves...
0: Com grans... poses un cop de taronja, de suc de taronja, de ser idèntic un got de l'altre.
4: Aquesta és una cosa, però fins i tot quan encara eren més petits, que tu, per exemple, portaves al sopar, i recordo que començaven a menjar el plat de l'altre. Que era dir, bueno, jo el que tinc al meu plat ja ho tinc i ara me'n vaig a buscar el del plat de l'altre amb una mena de competició per dir, a veure si aquí... I aquest és un dels punts que em semblava interessant de l'estudi, que és la segona lectura, de dir, perquè no estan reivindicant davant d'una injustícia col·lectiva, sinó que estan reivindicant davant d'una desigualtat en la compensació, no? És a dir, si a l'altre no li dona raïm i a mi tampoc... potser no em queixaré.
0: Val.
4: Però si a l'altre li dona raïm i a mi no, llavors em queixaré. No? I llavors això em donava un espai també molt interessant que amb en Sabadon hem parlat moltes vegades, d'aquestes coses que són, diguem-ho així, més, diguem-ho així, animals i humanes dintre de la nostra condició.
0: Mai més ben dit, animals i humanes.
4: Però després la part cultural de dir, bé, jo em puc queixar davant del tracte desigual perquè algú rep alguna cosa que jo considero que també he de rebre.
0: Deixa per on vas, eh?
4: Però també em podria queixar si estic veient que tots hauríem de rebre coses que no estem rebent, per exemple.
0: Estàs parlant de prioritats, eh, ja.
4: Estem parlant de immigració. Estem parlant de prioritats.
0: De
4: estem parlant també de necessitats que han de ser satisfetes, no? Perquè a vegades pot passar que hi hagi gent que està sent molt maltractada, però no siguem capaços d'articular una resposta davant d'això. Perquè tots som igual de maltractats. I com que tots som igual de maltractats, doncs va, tirem. Ara, si a mi em maltracten més que l'altre, potser sóc capaç de queixar-me que l'altre l'estan maltractant menys. I potser al final em compensarà, i aquesta és una perversió tremenda, que a mi no em tractin millor, però que l'altre el tractin una mica pitjor.
0: Uau. Furgant en la ciència, com protesten? O sigui, la part de la investigació, d'aquesta visualització de protesta, d'un ximpancer veient, escolta, a mi no m'han donat el mateix i he fet la mateixa feina, aquesta bretxa. Com s'ha comprovat tot això, Massip?
3: Doncs això és una mica el que deia el Jordi, quan el seu escala de valors es defineix per la qualitat del menjar, per exemple, el raïm, el que fan és que agafen el menjar que els donen i li tiren a la cara de l'experimentador o es queixen així molt efusivament que aquest no és el que els toca. O sigui, són capaços fins i tot del premi aquest de segona categoria que els han donat, llançar-lo o no agafar-lo. La qual cosa, jo crec que el que és interessant d'aquest estudi és que defineix una mica que aquest sentit d'injustícia és present també amb els animals, o sigui, no és només, no almenys, una cosa humana. I lliga amb la filosofia, com dèiem abans, perquè aquest és un debat que si recordeu els que vau estudiar filosofia a l'escola en algun moment, que parlaven de Hobbes i Locke al segle XVII, ens anem a aquests filòsofs que ja estan discutint si els humans són per naturalesa col·laboradors i bons, com deia Hobbes, al revés, com deia Locke, o si, com deia Hobbes, el que som egoïstes.
0: Dolents, no?
3: I venim bàsicament a sobreviure i a tot això. I això lliga molt amb el concepte evolutiu de la cooperació, no? Els humans som el que som i hem arribat on som, i ho hem dit moltes vegades, per aquesta capacitat de cooperar. I per això és fa estremir, no?, quan parlem d'aquestes coses de primer nosaltres, els de casa primer, perquè això és tornar una mica a la real aquesta més animal que tenim, que els animals normalment en demostren més això de primer anem a sobreviure nosaltres, vaig a sobreviure jo i la meva família, i els altres ja que es fotin, no? Els humans hem aconseguit transcendir això, no perquè són bons per naturalesa, no crec que ni Hobbes ni Locke tinguessin raó cap dels dos, o segurament és una barreja de les dues coses, sinó perquè el que passa és que aquesta cooperació ens fa sobreviure millor. Per això l'evolució l'ha conservat, perquè si cooperem i si ens assegurem que hi hagi una justícia, una distribució d'aliments entre tots més equilibrada, al final ens beneficiem tots. I això és una cosa que a vegades sembla que ens oblidem.
0: Que mira.
4: Clar,
0: sí, tal qual.
4: Aquest és un element fonamental, no? La qüestió de la cooperació. I com la cooperació, en molts casos, passa per replantejar-nos el tema de la competició. És a dir, és com si tinguéssim com molt interioritzat, molt arrelat, que per sobreviure, allò més bàsic és competir amb l'altre, com si la supervivència tingués a veure amb el que els economistes diuen una suma zero, que és com si diguéssim, no, aquí només pot quedar un, i llavors jo he de passar per davant, sí. No? I en el cas d'aquests ximpanzés, és, bueno, com que jo vull el que em mereixo, m'enfronto perquè l'altre està rebent. Però després el pas evolutiu que em sembla fonamental és començar a entendre que la teva supervivència no passa per competir amb l'altre, acabar amb la seva vida, o que la seva vida sigui pitjor.
0: Per això sabem que hi ha molta gent que ho pensa.
4: Això sabem que especialment en determinats contextos històrics hi ha qui li interessa molt que estigui present, no? I que això, aquí podríem teoritzar molt sobre si és un problema evolutiu d'aquestes persones, i a mi no m'agrada situar-me en un pla de superioritat, però sí que...
0: És l'especisme, no? Si no...
4: Sí que em sembla que és una qüestió clau, que és com... És una idea recurrent a la història de l'humanitat, de que hi ha qui considera que té una superioritat respecte d'altres, i que aquesta superioritat ha de ser mantinguda, ha de ser articulada d'una determinada manera. Quan, en canvi, hi ha evidències, moltes evidències, que la cooperació és el que ens fa superar els grans reptes que tenim. És a dir, per la via de la competició no podrem superar el que suposen els incendis de sisena generació. O sigui, no veig cap manera de fer que competint des de la perspectiva d'enfrontar-nos entre nosaltres ens ho permeti superar. I, en canvi, cooperant, podem arribar a establir unes normes, unes prioritats, diguem-ho així, pel conjunt, que ens permetin entendre que necessitem canviar hàbits en les nostres maneres de fer, i això tindrà conseqüències positives, per exemple.
0: Però tornant al regne animal, tots els primats, o sigui, estem parlant de ximpanzés, tu sempre ens has parlat, i han sortit moltes vegades en aquest espai, els bonobos. Són l'exemple social i de col·laboració, no?
3: Efectivament, perquè són un cas dintre dels animals que s'assembla potser més al desenvolupament de col·laboració que hem aconseguit els humans, no? Com dèiem, exemples de col·laboració en la natura n'hi ha molts, tan extrems com els nostres no, i els bonobos potser s'acosten una mica més a nosaltres. Recordeu que, a més, els bonobos són famosos perquè ho solucionen tot amb el sexe, qualsevol sí. cosa aprofiten el sexe per fer-se.
0: Allò que ens vas dir un dia, vas a la casa del veí i dius, em dones una mica de sal i a canvi, doncs, un polvet, no?
3: Sí. Una mica, és una forma de cohesió social que encara per facilitar més encara aquesta connexió i aquesta col·laboració que dèiem. No se us ocorri anar repetint pel món això, però als bonobos els hi funciona.
0: Els hi funciona. Has portat un llibre, mira, que no se'ns oblidi, per aquestes connexions que estem fent, que has arribat a lligar als incendis de sisena generació.
4: Un llibre que és una novetat que acaba de ser editada, és publicada per l'UPEC, la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. És una biografia de Francesc Layret, que es diu Francesc Layret i el fil roig del catalanisme, república anticlerical i revolucionari, del Jordi Serrano Blanquer.
0: Aviam com ho lligues, això, com ho linkes.
4: Francesc Layret va ser un advocat i va ser un activista del moviment obrer. I em sembla que és un llibre molt interessant per entendre com a casa nostra es va construir, particularment, ell és nascut el 1880, no voldria equivocar-me, i mor assassinat el 1940, no estic donant bé, em sembla, la data de la seva mort. No, el 1920, perdó, sí. Viu 40 anys, i ell és una figura clau del moviment obrer i del moviment sindical. I em sembla que és una bona lectura, que més que se'ns acaba ara de publicar, per entendre de quina manera el sindicalisme, la cooperació, el moviment cooperatiu, ens pot fer avançar per la via de no enfadar-nos amb el del costat perquè a ell li donen una compensació millor que la nostra, sinó que algo molt útil, que és la negociació col·lectiva, tant en l'àmbit laboral com en altres àmbits, és molt convenient. Francesc Layret va ser una figura clau d'aquest moviment, juntament amb molta altra gent, i em sembla una bona lectura per veure, diguem, en perspectiva històrica, com això ha generat. Hi ha una autora morta ja, també us recomano un llibre que es diu No hay atajos, el títol ja em sembla molt significatiu, que es diu Organizar el poder sindical, la Jean McAlvey, de publicat per Verso, que em sembla molt més centrada en mobilitzacions socials, sindicals als Estats Units, però intentant donar claus que són vàlides també per nosaltres, publicat per Verso, que em sembla també una lectura
0: interessant. Ens estàs donant tanta feina per l'estiu.
4: Apunteu, si voleu, recomanacions per si voleu per l'estiu.
0: Massip, jo no sé si tenim, perquè jo vull connectar un altre cop amb el centre de comandament de la Bisbal. Mira, escolta això. Aquest un. I ara escolta el següent. Així, resumidament, que s'ha descobert que els catxalots del Mediterrani parlen en diferents dialectes.
3: És que molt clar, no? Heu sentit perfectament. Que
0: home, perfectament.
3: Diferents, home.
0: Ho he vist com si fos l'anglès i el francès.
3: Més aviat això seria com si tinguessin accent de Lleida o accent de Mallorca, bàsicament, aquests catxalots. Es veu que tots els catxalots del Mediterrani venen de la mateixa família, per tant, en principi parlen el mateix idioma, aquest idioma amb aquests clics que sentiu, que són tres clics, una pausa i un altre clic.
0: Una mena de morse, eh?
3: Una mena morse, efectivament. I a algú se li ha corregut seguir 20 anys de gravacions de catxalots al Mediterrani i han vist que les freqüències i les formes són diferents. Parlen el mateix llenguatge, però les que hi ha a Grècia, per exemple, parlen aquest dialecte més ràpid, són com més allò, pim-pam, pim-pam, que les Balears. Que
0: és a dir, les gregues parlen més ràpid que les Balears.
3: És l'accent que tenen, sí.
0: I això, qui s'ha dedicat a estudiar-ho, deies?
3: Sí, no ho sé, algun científic d'aquests que els agrada buscar coses. És interessant, si més no, perquè demostra també que unes venen de les altres, que efectivament és el mateix grup de balenes, i que, a més, el llenguatge pot anar evolucionant en zones si es queden una mica aïllades, perquè aquestes de la zona...
0: Mira, ho veig, ho veig claríssimament,
3: oi?
0: No?
3: Oi? Sentiu?
0: Sí, no? Perquè... Què anaves a dir, Mir?
4: Jo tinc més subida per les nostres variants, que no val... Però em sembla que el Salvador ja ens va explicar fa un temps que els peixos de la Mediterrània també havien trobat alguna cosa semblant.
3: Sí, això, la Mediterrània és un caldo de cultiu perfecte d'aquesta mena d'experiments, perquè com que és un lloc tancat i les famílies aquestes es barregen entre elles, doncs pots veure d'on venen, quin idioma parlen i quina relació tenen entre una zona i l'altra, com veiem en aquest cas.
0: Quants camps ens queda per recórrer amb ciència i connexions? Gràcies, companys, bon cap de setmana, ens retrobem divendres
4: Igualment.
0: Que ve. Depenem una mica del Mundial, eh? Ja us truco, bueno. Us truco la setmana que ve.
3: Vinga, parlem, doncs.
0: En uns minuts connectarem amb Carrusel, tenim vespre i nit de Mundial, comença el partit Austràlia-Egipte. Abans, com dèiem, una connexió al centre de comandament de la Bisbal amb en Carles Couso. No sé si hi ha novetats.
1: Bé, les novetats són que tenim 1.280 hectàrees cremades, continuen les 45.000 persones confinades, no s'ha aixecat cap confinament, i a l'Espai Ridaura hi passarà la nit uns 80 infants, ja s'han habilitat llits de la Creu Roja, i la resta de gent que estava en aquest espai, diu Protecció Civil, que han trobat un allotjament pel seu compte i només s'hi quedaran a dormir unes 18 persones. La nit serà un moment important pels bombers, també ens ho deien ara els bombers, els agents rurals confien que la marinada, aquest vent que ens ha explicat en Carbó, freni la tramuntana i que això ajudi els bombers a evitar que el foc vagi cap a l'interior, perquè creuen que demà, quan es reprengui la tramuntana, es podria tornar a complicar la situació com ha passat aquest matí. En qualsevol cas, actualitzarem durant aquesta nit noves compareixences, parlaran els polítics, parlaran els bombers, també ho faran els Mossos, i demà, a primera hora, la primera actualització del matí la farà el president Salvador Illa des d'aquí, des del centre de comandament, a les 9 del matí. I l'altra novetat que hem conegut també en directe al balcó és que ja s'ha detingut el presumpte la persona que hauria iniciat aquest foc, estava fent uns treballs al costat de la carretera amb una radial, ha saltat una espurna d'aquesta radial que ha començat a cremar un arbre i ha començat amb un arbre, i ara a aquesta hora ja tenim unes 1.280 hectàrees cremades.
0: Carles Couso, moltíssimes gràcies. Seguirem atents a la cadena SER de com evoluciona aquest foc, que recordem crema amb força les Gavarres. 200 bombers treballant, esperem que ho puguin controlar el més aviat possible i, sobretot, precaució, no us desplaceu per la zona i sigueu prudents. Us deixem amb el carrusel. Una abraçada, Couso.
1: Adeu.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
6: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER. No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
7: Ahora que deja seca mi vida y que el letrero...
6: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
8: El cap li girava.
9: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
10: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
11: Factorenergia.cat.
10: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
12: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Els mateixos mobles. Sí, sí.
14: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
5: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.